0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carreta, el món des d'una...

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

fer. Que et cuidis com cuides els altres, sisplau, que ta mare sempre estigui bé, i el Guillem també.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.
4: La Rosalía!

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Radio San Boy.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Les 9 i 33 minuts, us ho dèiem fa un moment, celebrem l'any Gaudí, i en aquest cas, a títol Sant Boià, doncs, home, celebrem també una iniciativa fantàstica i brutal que crec que ens provarà a totes i a tots, i és que l'Ajuntament de Sant Boi i el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu s'han unit per commemorar, doncs, aquest any Gaudí amb una programació conjunta d'activitats. Per tal de donar-li valor, que és important donar-li valor precisament al que tenim, al que som i al que volem ser, donar-li valor sobretot també al que es mereix aquest centenari de la mort de l'arquitecte modernista, i d'aquesta manera també reforçar els vincles amb el territori, promoure el patrimoni local amb unes propostes molt atractives que inclouen rutes, tallers, exposicions, activitats educatives i familiars, etc, etc. Però per fer-ho com Déu mana, avui hem convidat, tenim aquí amb nosaltres el responsable de captació de fons i projectes del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, en Francesc Garreta. Molt bon dia, Francesc, benvingut a la República Santboiana.
1: Molt bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: Se't veu cara de cofoi, de content, de dir estem celebrant enguany una cosa molt xula.
1: Home, mira, jo no sóc fill de Sant Boi, però ja fa 10 anys que hi treballo, i cada vegada, cada dia descobreixo una raó més per estar orgullós de Sant Boi.
0: Veus?
1: No? I, curiosament, el modernisme i Gaudí, que sí, em sembla que encara tenim molts veïns i veïnes que no en són del tot conscients,
0: sí, senyor,
1: és un motiu d'aquests.
0: Jo t'he de dir, en honor a la veritat, i no és per fer-me el pinxo, però és que és així, I tu entendràs que aquestes coses passen. Quan jo era jovenet, ja pots veure que d'això fa molts i molts anys, els de Sant Boi ja sabíem, o almenys intuïem, o ens deien la gent gran de Sant Boi, ei, aquí dins, en aquest recinte, hi ha elements gaudinians que venen per la part dels deixebles d'en Gaudí o del mateix Gaudí. I ens explicaven moltes coses, vull dir, que és cert que sent l'any Gaudí això s'ha de treure, s'ha d'explicar bé i tal, però que Sant Boi jo crec que sempre ha estat conscient, de tindre, i evidentment la proximitat amb la colònia Güell, etc, etc, no?
1: Efectivament, de fet, com més estudies la persona Gaudí i la seva obra, vas descobrint molts enllaços amb Sant Boi. Un importantíssim, la majoria dels treballadors que fan les seves grans obres, el Parc Güell, etc., són de Sant Boi. És a dir, Sant Boi està present en l'obra de Gaudí perquè hi està la força de treball i el talent de la seva gent, no? Això està més que documentat, aquesta proximitat amb la colònia, però després aquest comentari que fas, no? Aquest recinte tan particular, com és el recinte de l'antic manicomi de Sant Boi, no?
0: Correcte.
1: Aquest nom que li ha donat a la ciutat com un lloc dintre de l'imaginari col·lectiu català, doncs és també un espai que amaga moltes coses, entre elles aquest jardí, que li hem dit jardí invisible.
0: Sí, invisible, ben trobat.
1: Home,
0: ben
1: perquè, trobat. Clar, teníem aquests murs, a mi m'agrada molt, perquè ja a vegades la societat intenta fer murs per tancar, i després la societat troba fronteres, no?
0: Sí.
1: Fa com una... Diu, sempre hi ha algun forat per on colar-se, i la gent de Sant Boi,
0: correcte,
1: aquest mur, l'heu saltat mil vegades. No?
0: Moltes vegades, i per diferents excuses. La pilota ha anat a parar a l'altra banda, o pel que sigui, doncs ens volem córrer una aventura. Això de petitons, eh?
1: Sí. Molta gent que diu, jo anava al teatre, o anava al cinema, o anava a la piscina dintre el recinte.
0: No t'ho perdis, i fins i tot a jugar a tenis.
1: Imagina't.
0: I hi havia una pista de tenis fantàstica, però és cert, el tema del teatre és cert, sí, i tant que sí.
1: A mi m'encanta perquè hi ha gent fanàtica que diu, hem de construir murs perquè la gent de fora no vingui. I jo dic, escolta, les fronteres són membranes, i la vida
0: correcte
1: està allà on transiten les idees, no?
0: Correcte.
1: I Gaudí d'això també en sabia molt, perquè Gaudí, alguns es pensen que era l'arquitecte dels burgesos, de la gent rica, però Gaudí, en totes les seves obres, també té una obra social, no? A la Sagrada
0: Família... De ben segur.
1: Quina és la primera peça acabada de la Sagrada Família? Les escoles pels fills dels treballadors,
0: sí,
1: no?
0: Senyor.
1: Per tant,
0: sí, senyor.
1: Nosaltres, com a Sant Joan de Déu, ens encanta parlar d'aquest Gaudí, que és una arquitecta, però sobretot també que és una persona amb una mirada social, amb una mirada humana, no? Que mira també aquell que té menys mentre es treballa també per aquell que té més.
0: Correcte, perquè al final s'aproxima directament, no anava a dir-te molt, no, directament al que és, ell anomena l'obra de Déu, a l'univers, la natura, perquè al final vol imitar la natura, no? I tu ho has dit molt bé, persona senzilla que viu d'una manera senzillíssima, no? Al final ell ho demostra amb tot, no?
1: Clar, i explora a través del treball, a través de l'arquitectura, la possibilitat d'ocupar un lloc en el món, no? Que a mi també Correcte. Em sembla que aquesta és una de les coses que diem. Ostres, Sant Boi, alguns diuen, a la perifèria de Barcelona, bueno, o Barcelona al costat de Sant Boi, a veure si m'entens, no?
0: Ben vist, Francesc.
1: La persona amb malaltia mental, com a la perifèria de... Sí. Bueno, o qui en recorda, clar, que allò clar. Que ens uneix és la vulnerabilitat, no? Per tant, a mi em sembla que tenim un any per commemorar a un personatge, però també per reconnectar amb nosaltres mateixos i reivindicar tot allò de valor que li podem aportar als veïns i veïnes.
0: I si s'escau, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, i fer-lo més nostre. Més també... nostre, de dir, escolta, que el Gaudí també és nostre, no? Que
1: efectivament.
0: No és la Sagrada Família, no és... És moltes coses, no, Gaudí?
1: I aquest modernisme, no, Gaudí, com a ambaixador d'un moviment arquitectònic que també busca una manera que comentaves tu, no?, aquest llenguatge més orgànic, de connexió amb la naturalesa, d'entendre una cosa que ara van dient els experts, no? La salut també té a veure amb els espais on vivim, amb l'urbanisme, amb l'arquitectura.
0: Totalment.
1: I això, una ciutat com Sant Boi, i per això també tant el Parc Sanitari com l'Ajuntament, dèiem, commemorem conjuntament aquest centenari perquè ens diu també alguna cosa de que les ciutats les hem de fer habitables i les fem les persones que les vivim.
0: Correcte. Escolta'm, un any, doncs, per redescobrir Gaudí, ara en parlarem de...

0: descobrir és que tots els elements que hi ha en el jardí són previs a les grans obres de Gaudí.
1: Sí,
0: i
1: senyor.
0: Que això ha esdevingut un terreny d'assaig, un laboratori...
1: Un laboratori!
0: ...on es provaven les solucions. Aleshores, els bancs que tenim són una evolució fins a arribar a la solució definitiva del banc aplicat al Parkway. Però també un element extraordinari. Encara avui estem construint la Sagrada Família, però la solució de la nau central, el primer lloc on s'aplica i s'assaja és el Jardí Invisible. Per tant, tenim un tros de la Sagrada Família abans de que la Sagrada Família estigui acabada.
1: Brutal. I a més, segurament, amb un valor afegit que tu entendràs perfectament, que probablement hi van treballar i van estar treballant doncs, i col·laborant amb aquests projectes de laboratori gent que tenien problemes de malalties mentals i que això els ajudava també a participar, a fer coses i a obrir la ment, no?
0: I tant, no, si fixa't que aquest és un element
1: importantíssim
0: i que justifica que el Parc Sanitari celebri l'any Gaudí. Amb aquest jardí arriba a l'estat espanyol i a Catalunya la psiquiatria més moderna que es feia a Europa.
1: Més oberta de ment, de
0: clar,
1: tot.
0: En dèiem l'ergoteràpia. Davant d'aquelles mirades que pensaven la persona amb trastorn mental com una persona no útil, alguns psiquiatres comencen a dir a través de l'ocupació del temps amb sentit, en lloc de deambular... recuperem la dignitat de la persona sent útil, no?
1: Si senten útils, ho és tot, per la persona sentir-se útil.
0: I a dintre del recinte...
1: I la creativitat, que significa
0: taller
1: això.
0: De fusteria, taller de
1: forja,
0: paleteria, de forja, etc. I, per tant, en l'obra del jardí hi veiem barrejat l'expertesa del professional que treballava amb Gaudí amb la habilitat emergent del pacient que a través de l'ocupació i de la formació aprenia oficis, no? Això em sembla que és una
1: extraordinari, extraordinari. Molt bé, doncs, Francesc, més coses a l'agenda. A veure si tenim temps de que puguem explicar el màxim possible d'activitats.
0: Sí, mira, ara penso aquí per pensar aquestes conferències que trobareu en el Museu de Sant Boi, el mateix dia 21. Tenim una conferència entorn de la llum, el color i l'arquitectura del Temple de Sagrada Família, no? Portat aquí a través de la Pilar Aldana, o trobareu també la conferència d'en David Agulló, precisament l'arquitecte que ha fet la tesi doctoral sobre el Jardí Invisible el dia 14 de maig, també el mateix museu. Aquesta part, diguem, la part més acadèmica, no? Potser una altra gent que diu, bueno, jo el que vull és conèixer de prop i que m'expliquin el patrimoni. Doncs el dia 10 de maig tenim un itinerari guiat pel Parc de Marianao i la Miranda, que ho farà la Maria Lladó, i després el dia 29 de maig, ja més a finals de mes, un altre itinerari que són els Camins de Gaudí a través del casc urbà del Jardí Invisible, a través de la Vanessa Martín. Aquest, jo diria, són elements. I després l'altra part, els tallers. Dèiem aquest taller de trencadís aquest dijous a la Ciutat Cooperativa al Casal de Barri.
1: Hosti, que xulo, això.
0: Molt interessant. I després repetim a Can Castells també un altre taller de trencadís en família el dia 23 de maig.
1: Molt bé, fantàstic, per entendre també el mecanisme i aquesta nova manera de construir i sobretot de convertir una façana, un banc, qualsevol element, per senzill que sigui, en una obra d'art, no?
0: Bueno, el trencadís recupera material de rebuig per donar-li una vida nova.
1: L'efecte del reciclatge aquí, també.
0: Maca, no? Aleshores, a vegades pensem que hem descobert la sopa d'all.
1: Sí.
0: Diu, no.
1: És l'aprofitament.
0: Fa 100 anys enrere ja hi havia algú que diu d'aquella peça aparentment trencada em puc emergir una cosa
1: clar
0: nova,
1: que sí,
0: no?
1: Clar que sí.
0: Hi ha aquella tècnica japonesa que a la gent li agrada molt de dir quan es trenca una tassa la reconstrueixen i la lliguen amb or, no?
1: Doncs
0: el trencadís és una opció més modesta, si m'ho permetge d'una altra manera, però que quan la veiem aplicada en qualsevol element arquitectònic ens commou
1: molt
0: i
1: bé.
0: Ens arriba, no? Per tant, i una metàfora també del trencadís,
1: a veure.
0: No? Quantes històries humanes que aparentment trencades
1: som
0: capaços de reconstruir quan acompanyem, quan generem vincle, quan generem comunitat, no? I a mi em sembla que tant l'Ajuntament com el Parc de la commemoració de l'any Gaudí també volem que sigui una commemoració per fer comunitat, per fer família, per fer amistat. Jo vinc del món de la salut mental i sempre que tinc ocasió i em deixeu, m'agrada dir, mira,

0: Veu, quan algú pregunta, però què puc fer jo per la meva salut mental, pel meu benestar emocional? Uh-huh. I tots els estudis, tots els experts diuen la mateixa cosa, els vincles, les relacions, la confiança, l'amistat, no? Aleshores, si allò que ens protegeix i ens fa bé és tenir relacions sòlides de confiança i de complicitat, allò que ens emmalalteix és la soledat no desitjada, hem volgut fer un programa d'activitats que ens connecti i ens regali la possibilitat de fer vincle.
1: Escolta, i per més metàfores que deies del trencadís, que en trobaríem moltes, però una mica també allò del caos, del que és trencat, de l'explosió, del caos, al final sorgeix la bellesa, no?
0: I davant de la desesperació, l'oportunitat, no?
1: L'oportunitat és de que reparar, de que cada peça tingui un protagonisme.
0: De reconstruir-nos,
1: sí?
0: Moltes vegades és reinventar-nos, no és tornar enrere, trobar un lloc nou des d'on ocupar l'espai, ocupar el món, i de relacionar-nos amb els altres i amb nosaltres mateixos, no? Que també el jardí, el del parc, però també el de Marianao, els jardins públics també són espais de reconnexió amb un
1: mateix. Escolta, i moltes façanes de carrers molt antics i emblemàtics de Sant Boi, on hi pots veure forjats, esgrafiats, que diuen ceràmica de colors, arcs, etcètera, etcètera, no? Que tenen, són testimonis d'una època i, fixa-t'hi bé, d'unes intencions, de la intenció de voler donar també això, de fer prevaldre i de donar testimoni d'un modernisme que ve, que també ho volia cadascú a casa seva.
0: Ara em feies pensar i dir, home, qualsevol veïna de Sant Boi que vulgui dir com puc celebrar jo l'any Gaudí, ara mateix, dic, pues, escolta, quan diambulem pel carrer, aixequem la mirada.
1: Ara
0: que anem sempre
1: senyor.
0: Mirant la pantalla del mòbil,
1: sí.
0: Aixequem la mirada i mirem aquestes façanes, veiem aquests espais que és patrimoni, que és cultura, que és art, a l'abast de tots, està al carrer, és gratuït. A vegades dius, no, els museus, les entrades, però si tenim l'art que ens envaeix i ens envolta, no?
1: Aquí saps què diem, Francesc, moltes vegades, com d'important és badar.
0: Home, m'encanta.
1: Badar. Aquest verb tan nostrat que de vegades diem, bueno, qui bada, el despistat, el no, badar, perquè si t'atures i et poses a badar per qualsevol cosa, normalment acabes descobrint coses que ni te n'adonaves qui eren.
0: Alguns experts diuen que descansar no és l'activitat de no fer res, és de fer coses diferents. I badar, potser avui és la millor manera de descansar, no?
1: Sí,
0: d'aquest ritme accelerat, de la producció, del que diran, del like, de l'escroll infinit. Ostres, regalar-nos l'oportunitat d'aturar-nos. De fer coses no fent res, no?
1: Això és extraordinari.
0: I badar per la ciutat és una manera de fer, de cuidar-te i de cuidar els altres, perquè quan
1: així
0: veus
1: mateix
0: el que tenim, comparteixes més.
1: Sí, senyor. Escolta'm, va, a veure si hi ha alguna activitat més que vulguis assenyalar. Nosaltres, al llarg d'aquesta temporada, anirem explicant les diferents activitats en el moment que pertoquen. Però per destacar alguna més.
0: Mira, estava pensant, bueno, jo perquè totes m'agraden molt, i perquè el museu, desconec molt sovint que la gent de Sant Boi s'apropa al museu, sé que tenen una programació interessantíssima, però jo diria, redescobrim el museu, perquè venen farcits, especialment aquest mes de maig, i passen moltes coses. Aleshores, veia aquí una xerrada que no havien comentat, però que busca les similituds entre Cuba i Sant Boi. Saps que Sant Boi també té aquesta mirada sempre des de la regidoria de cooperació i solidaritat, no de dir quins links tenim amb altres comunitats de fora. En aquest cas, aquesta xerrada també em sembla que
1: molt
0: és una opció
1: molt
0: interessant.
1: Després hi ha un tema, i perdona, a mi m'agrada que de tant en tant ens anem aturant, perquè crec que hi ha matisos que cal. Allò que dèiem dels oficis i de la tradició, que moltes persones de Sant Boi van participar a la construcció, per exemple, de la cripta de la colònia Güell, a través del que sabien, de la seva experiència, dels seus oficis, i que una mica també conèixer aquests oficis, alguns d'ells desapareguts, també és un valor que cal posar al damunt de la taula, no? I més en un any com és l'any Gaudí.
0: Sí, perquè a veure, comentàvem abans, no? És a dir, l'ocupació amb sentit del propi temps és un actiu que ens dona un lloc en la comunitat, no? Que Gaudí s'apropés en un territori que en aquella època Sant Boi era molt lluny, eh? Vull dir que diuen que havies d'agafar el carrilet, havies de creuar el riu, etcètera, no? I trobar un talent i una activitat i voler-la fer al costat de persones que aparentment, diguem, eren rebuig, no? Era, pensa que la història dels, la història del doctor Pujades, sí, que arriba aquí a Sant Boi, arriba expulsat de la ciutat de Barcelona. Això hi ha gent que no ho sap,
1: sí,
0: no?
1: Però quasi, quasi, vés-te'n a l'exili.
0: Completament, no? Completament, dius. Ella tenia el carrer Canut, el casc antic de Barcelona, sí, sí. I el governador li diu que ell i els seus malalts han de marxar, i aleshores se'n va exiliat i troba un espai aquí, a l'antic convent de monges de Sant Boi, i s'instal·la aquí, no? I aleshores creix aquest espai de 7 hectàrees, que és el recinte manicomanial de Sant Joan de Déu, i creen una petita ciutat dins de la ciutat, no? Com una colònia industrial.
1: Sí, tenim... jo l'anomeno un oasi, com un oasi, un oasi de moltes coses, perquè precisament el fet de que alguns d'aquests elements importants estiguin dins del parc sanitari els ha defensat davant de moltes coses que passen sovint, que van desapareixent edificis, que la gent malmeta, que de vegades han hagut problemes de... Doncs potser el fet de que alguns d'aquests elements estiguin precisament dins del parc sanitari ha estat un element de protecció.
0: Efectivament, completament. I un element, jo diria, de comunió entre una gent, com eren els pacients que els havíem expulsat, i d'una obra que, com que era terreny d'assaig, potser no estava cridada a sobreviure en el temps, no?
1: Imagina't.
0: I, en canvi, aquest jardí era l'espai de gaudi dels pacients.
1: Sí.
0: Era un espai de reconstrucció, perquè també, en la hipòtesi de treball, és que aquest jardí era un actiu per la salut dels pacients, perquè fixa't que en aquest recinte emmurallat, el punt més alt que permetia veure l'exterior era precisament el templet que hi ha al capdamunt del conjunt arquitectònic.
1: Sí, senyor,
0: no? Per tant,
1: sí, senyor.
0: També era un espai de gaudi. I un jardí que avui el veureu dessecat, però que estava dins d'un llac, perquè aquest és un jardí que era una cova cascada, no? I també l'aigua com a element de regeneració i de salut.
1: L'aigua en moviment, important aquí, que hi hagi un moviment i que estigui a prop de la gent i que, no?
0: I després té el jardí també una inspiració, diguem, si volem, més mística. Sí. Tenia una cripta dedicada a la Verge de Lourdes, que ho sabeu, que és aquesta verge que s'associa als miracles en l'àmbit de la salut,
1: sí,
0: no?
1: Senyor.
0: I per tant també era una proclama a posar un patrimoni al servei del més vulnerable, no? I a mi això em sembla que és molt interessant. En el món de la salut, l'art ha estat sempre un actiu present, no? Però moltes vegades ha semblat que era algo complementari. I en canvi avui l'Organització Mundial de la Salut li demana a tots els governs del món que explorin una cosa que en diuen les arts en salut. Com incorporar l'art a l'atenció sanitària millora els resultats en la recuperació i en la salut de les persones.
1: I l'efecte creativitat, insisteixo, no només el Gaudí, algú doncs que d'això de la creativitat ningú li havia d'explicar res, perquè segurament és un dels grans genis que tenen la creativitat com a valor, sinó que en la salut mental, com d'important ha estat sempre la creativitat, deixar que la gent s'expressin i aprofitar aquesta creativitat.
0: Clar, perquè a vegades pensa que ens comuniquem principalment, com estem fent ara tu i jo, a través de la paraula, no?
1: Sí.
0: Però que el llenguatge verbal i el llenguatge escrit també té limitacions.
1: Clar,
0: tenim
1: sí.
0: paraules per dir coses, però hi ha experiències de vida que tenen una intensitat, una força, que no hi ha paraules que les puguin contenir, no?
1: Correcte.
0: I per tant, la pintura, la música, el teatre, l'art en general ens permet magnificar la comunicació entre nosaltres i explicar-nos coses, transmetre'ns informació que amb les paraules ens quedem curts.
1: Brutal, fantàstic, et sentim parlar francès i quines ganes que tenim de gaudir, d'en gaudir. I de fer-ho amb la consciència, la responsabilitat i l'estima cap a una geografia que és molt nostra, la geografia gaudiniana dins de Sant Boi. Fixa't que ho anomeno geografia, no? Perquè amb tota la dimensió que comporta això, no? La petjada d'Antoni Gaudí, vaja, a Sant Boi, que enguany, celebrant l'any Gaudí, ho tornem a posar en relleu. Doncs al final es tracta d'això, d'unir forces al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu amb l'Ajuntament de Sant Boi i donar-li el valor que es mereix. Escolta'm, Francesc, badarem més que mai. Hem de badar i hem de bueno, aprofitar aquest any Gaudí, que crec que val molt i molt la pena. I bueno, i doncs molt agraïts de que hagis impartit el teu temps amb nosaltres.
0: A vosaltres per donar-nos aquest espai. La programació s'allarga fins a final d'any,
1: sí,
0: per
1: senyor.
0: Tant, tenim temps a badar, però aprofitem-la, eh?
1: Sí, senyor.
0: I encantats de que ens vingueu a conèixer tant en el Parc Sanitari, l'espai del Jardí Invisible, com la resta del patrimoni que tenim al conjunt de la ciutat.
1: De ben segur que ho farem d'aquesta manera i ja t'ho dic, anirem explicant més coses. Moltes gràcies, Francesc Garreta, que vagi molt bé i que tinguis tu també un bon any, Gaudí.
0: Moltes gràcies i visca la República.
1: Gràcies.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
4: L'espai de la ciència.

0: 9:34 minuts. Avui a l'Espai de la Ciència parlarem, us ho dèiem fa un moment, amb la Roser Bastida, i ho farem per parlar, per conèixer la missió Hypatia 3. Us explico com s'escriu. És una H, una I, Y, Hypatia 3. Què vol dir això? Va, és una missió del projecte Hypatia Mars, que és una organització dirigida per dones dedicada a promoure la investigació espacial i la divulgació científica amb un clar objectiu: destacar el talent femení i inspirar les futures generacions. I la Roser, doncs, forma part de l'equip d'Hypatia 3, i per altra banda també us he de dir que és farmacèutica, està especialitzada en comunicació científica. Actualment treballa com a tècnica de comunicació a l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està fent un doctorat en aquests moments en comunicació i disseny a la Universitat Central de Catalunya. Molt bon dia, Roser.
1: Bon dia, què tal?
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: No sé si alguna cosa corregida del que he explicat, més o menys, seria això.
1: Que ja m'he doctorat.
0: No, és el que anava a dir, que jo pensava... compte, aquí estem dient que està fent un doctorat, però és que ja és doctora.
1: Sí, des de fa un mes.
0: Molt bé, ha anat bé, no?
1: Sí, fantàstic, molt bé, molt bé. M'he tret un pes de sobre.
0: Bueno, un pes de sobre, però també has guanyat un bon pes, no?
1: Tant i tant.
0: Amb el bon sentit de la paraula. Doncs va, que avui parlarem de mar, i fins i tot, sabeu que us dic? Que fins i tot parlarem de poesia. Poesia a Mart. I algú pensarà, però què estan dient aquesta gent? Doncs, escolta'm, si vols, anem a pams, Roser. Explica una mica millor, jo ho he fet el més resumit possible, què és això de Hypatia Mars, aquesta organització fantàstica liderada per dones, que al final sí, impulsa la recerca espacial, però també altres coses.
1: Sí, doncs com dius, Hypatia sí. És una associació de dones que fem recerca espacial a partir de fer missions espacials anàlogues, que vol dir que és com si fossin missions espacials,
0: correcte,
1: però són aquí a la Terra, en llocs remots que d'alguna manera s'assemblen a com seria ser a un altre planeta, per com és geogràficament el lloc, etcètera, no? Perquè estan molt aïllats. Llavors aquesta associació ja ha fet dues missions anteriorment i ara estem preparant la tercera, que té la diferència respecte a les altres dues, que les altres dues van ser al desert de Utah.
0: Ah, carai.
1: I ara aquesta tercera serà en una illa a l'Àrtic canadenc.
0: A l'Àrtic, encara més difícil. Poses exacte, més difícil,
1: es complica
0: no?
1: una miqueta
0: però més. Això per què? Perquè la geografia és més extrema, perquè s'aproxima, no sé si per temes de temperatures, per temes de dificultats, etc, s'aproxima al que podríem pensar que es deu viure a mar.
1: Exacte, sí, és apropar-nos-hi un pas més, perquè ara les temperatures seran més fredes, per tant més semblant, perquè mar hi fa més fred, i també perquè hi ha unes condicions d'aïllament encara més extremes del que ho era el desert de Utah. El desert de Utah estava a 4 hores en cotxe de la població més propera.
0: Exacte.
1: I ara estem a 4 hores en avió,
0: de
1: la població més propera.
0: Sí.
1: Que, clar, si, per exemple, fa mal temps, l'avió no pot volar, llavors estem allà, doncs... això, amb unes condicions més complexes i l'objectiu és assemblar-nos al màxim possible a les condicions de mar.
0: Molt bé. Tot i que al final és com dir, no, ens n'anem a un laboratori que intenta emular doncs, aquelles circumstàncies, aquell ambient, aquell... Val. Tot i així, la il·lusió, els nervis i pel fet de dir és una aventura al final, no? I són, no, també?
1: Totalment, clar. Nosaltres estarem pensant-nos que estem a Mart, clar. Perquè si no això no funcionarà.
0: T'ho has de creure.
1: Nosaltres ens ho hem de creure. Llavors, estarem tancades en un espai molt petit, cada cop que vulguem sortir fora no podrem, o sigui, hi haurà uns moments concrets que són els moments de sortides extravehiculars, que vol dir sortir de la base, i llavors ens hem de vestir com si realment fóssim a Mart, hem de portar una motxilla que pesa el que pesaria si fos una motxilla d'oxigen, només els filtres, etc. Hem de replicar els protocols que faríem si realment fóssim en un altre planeta. Per això, per provar tecnologies, protocols i també com ens sentim I quins reptes hi ha a nivell personal, no?, pel fet també d'estar tan aïllades i estar en aquestes condicions.
0: Escolta'm, i patir a Mars, al final, mira cap a l'espai com a escenari per imaginar futures missions i també, doncs, com a plataforma per transformar la societat. Això m'agrada, no? I vosaltres dieu que, al final, l'associació és científica, sobretot, no?, però que té una reivindicació simbòlica importantíssima, com és obrir l'espai a les dones, donant-los lloc, donant-los doncs, el protagonisme que es mereix tot plegat. La veu, el coneixement, la recerca, l'exploració de l'univers. I en aquesta darrera missió, doncs, dels Estats Units, vèiem que hi havia una dona. Això no, això hauria de ser el més normal, no? Vull dir, però que fins ara tot plegat ha costat molt. Uh-huh. I mira que, això ho saps tu millor que jo, mira que la primera missió de l'Apolo, evidentment, sense la feina de les matemàtiques, no hagués estat possible.
1: Mm-hmm. Sí, per això també el nom de l'associació Hipàtia, que Hipàtia va ser una matemàtica molt important en la història, no? I llavors, mm-hmm, doncs, per voler-li fer homenatge de que les dones hi han sigut, però potser no se les ha vist tant.
0: Que no han deixat de ser-hi mai.
1: Exacte.
0: No? Una mica seria, mm-hmm, això. I, per cert, abans jo explicava... Sí, perquè també parlarem de poesia a mar. Mm-hmm. I a veure, hem de dir que, a banda de farmacèutica, de periodista, d'investigadora, ets artista, també.
1: Bueno, sí, m'agrada molt escriure poesia.
0: Clar.
1: Sí, i aquí ens havíem de presentar amb un projecte per aplicar. Mm. Llavors el meu projecte era poètic i la meva idea és, quan estigui allà... Clar, o sigui, cadascú té un rol. Llavors tu aplicaves en un d'aquests rols, i un d'aquests rols era el d'artista en residència. Jo, mm-hmm, vaig aplicar per aquí. I llavors sí, m'agradaria fer, a veure què surt, però un poemari on els protagonistes fossin uns animals que se'n van a Mart.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, a veure què,
0: i a partir d'aquí, home, també contribueixes una mica a donar-li ambient a la cosa, perquè les teves companyes, d'alguna manera, jo crec que acabaran participant una mica, no? O sent les primeres lectores seran elles, o què?
1: Sí, a veure, segur, perquè segur que voldré compartir les coses que van sortint, i segur, uh-huh, que en les converses també sortiran idees. Uh-huh. Sí, ja estic pensant a veure una mica com ho faré, i a veure també què tal escriure en un ambient així tan diferent, no? Perquè...
0: I tan diferent.
1: També això, com és un espai tan petit i som 7 persones compartint lloc, no? Normalment, uh-huh, per escriure, doncs, necessites silenci, necessites una tranquil·litat que no sé si tindré, però bueno, a veure què surt.
0: Molt bé. Escolta, en algunes notes de premsa vosaltres expliqueu que, a banda, doncs, d'impulsar el talent femení, etc., és despertar també les vocacions STEAM, que diem. Uh-huh. Explica'ns una mica el què, perquè al final, quan s'inverteix, per una banda amb calés, qui ho ha de fer-ho, i per una altra, vosaltres invertiu amb el vostre temps i amb el vostre talent. Al final és sí o sí s'ha d'arribar a l'excel·lència, perquè si ens quedem a mitges ja no, i això ja no funciona. Explica'ns una mica això de despertar vocacions, STEAM.
1: Sí,
0: el concepte.
1: Clar, això que dèiem, no? Les meves companyes, moltes són enginyeres,
0: sí,
1: carreres aeronàutiques, etc., no? I quan a vegades en entrevistes els hi pregunten: ai, qui eren les vostres referents? Doncs hi ha així una mica de silenci, no? Perquè és veritat que no hi ha gaires dones que hagin fet aquest camí. Llavors, uh-huh, doncs, un dels objectius d'Hipàtia és que nosaltres existim i que, per tant, doncs ja pugui ser una imatge on emmirallar-se per les nenes, sobretot, i pensar que això també pot anar per elles, no? Que si, uh-huh, els interessa aquest camp, que és un canvi possible. Uh-huh. I això, i sobretot en els camps més matemàtics, d'enginyeria, doncs encara hi ha molt camí a recórrer. En els camps més biomèdics sí que hi ha més dones. Jo, que vaig fer farmàcia,
0: sí,
1: la veritat és que érem la majoria dones. Però és veritat que, uh-huh, els camins que vas triant no són els mateixos els homes que les dones, no? Perquè després, quan mires en les farmacèutiques, etc., no? Com els llocs de més poder sempre són dels homes.
0: És així, que precisament jo m'estava mirant una mica l'equip i sí que és veritat que tens enginyeres com a oficial executiva, tens especialistes doncs, en missions, biòlogues, científiques d'altres tipus, en el teu cas periodista, però també farmacèutica, clar, això que dèiem.
1: Sí,
0: no?
1: Jo de fet soc, final... vaig fer un màster en comunicació, però no soc periodista, però el meu rol també, com això que dèiem, no? quan vaig aplicar, el rol era d'artista en residència i també el de periodista.
0: Per tant, hauràs d'escriure, deixa'm-ho dir d'aquesta manera, la crònica diària de l'emissió.
1: Sí, aquesta és una de les més tasques.
0: I això es traduirà a explicar-ho cada dia a través d'un mitjà de comunicació, o després es traduirà, doncs, no em facis dir, amb un article, un macroarticle seria això, amb un llibre o el que sigui, ho tens pensat?
1: Hi ha un blog al web que... Molt bé. Que allà a les altres missions també s'anava fent així. Clar, no tenim internet tot el dia, només hi ha una hora de finestra amb internet, i durant aquesta hora doncs una de les feines que faré serà precisament penjar aquesta crònica del dia a aquest blog perquè tothom pugui anar seguint el que ens va passant.
0: Dona, ja et dic ara que estarem a la guait. Hi ha unes àrees de recerca que són els punts de paller, és el més important, perquè al final durant aquesta missió la Hipatia 3 el que es mira és de començar a obrir camí, digue-li d'aquesta manera també, en quant a recerca multidisciplinària per donar suport a la futura exploració humana a Mart. Al final, totes les dades, totes les vostres conclusions sumen pels que algun dia creuen que podrem, com a humanitat, trepitjar Mart. No? Hi ha, per una banda, la biologia, que és la recerca de ciències microbianes, vegetals, animals... suposo que no és només comprendre la vida, sinó que, a més, és dir com a través de la biologia, dic jo, Roser, com podem ser autosuficients en un lloc tan inhòspit i tan difícil com Mart, en aquest cas, on estareu vosaltres, a l'Antàrtida.
1: Sí, sobretot la biòloga que ve en aquesta missió es centrarà en temes de dieta. Mira, a veure, com la dieta, una dieta més o menys restrictiva, ens afecta a nivell fisiològic, no? A nivell del funcionament del nostre cos.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, si compararem, durant uns dies tindrem una dieta, durant uns altres dies en tindrem una altra, llavors mirarem. A veure, per tal d'optimitzar, com que en un ambient així, doncs els recursos que tenim són molt limitats, doncs mira, a veure, amb què... ja és suficient, no? Amb quina dieta de mínims ja estem suficientment bé.
0: Home, ja posats en aquest punt que dèiem de la biologia, també et pregunto, tu creus que algun dia arribarem a cultivar cols i naps i cebes a Mart?
1: Sí, jo crec que això no és el més complicat.
0: No, el problema no seria aquest, no? Perquè això al final amb una bombolla, no?
1: Sí,
0: ho podem crear. Sí. Molt bé. Després hi ha el tema dels factors humans, estudis centrats en els reptes físics, psicològics, socials de la vida humana en entorns precisament aïllats. Hem vist l'espècie humana haver de superar reptes molt, molt bèsties en moments no només d'aïllament, sinó molt extrems, no em facis dir guerres, segrets, en presons, etcètera, etcètera, no? Al final és una mica això, dir com ens comportem psicològicament els humans en un lloc que, en aquest cas, val, d'acord, és un experiment, però a Mart, en un futur, qualsevol no agafa i diu m'he cansat de vosaltres, agafo l'autobús i me'n vaig. No.
1: Total, sí, un dels objectius també d'Hipatia és transmetre que no... És que just ho deia un dia que vaig venir precisament a aquesta ràdio, també ho comentàvem, que la idea també és explicar que la Terra és el nostre lloc i que no podem anar pensant, bueno, doncs espatllem la Terra, ens anem a un altre planeta, comencem i vull dir, allà estaríem molt incòmodes i precisament també és una de les coses que volem veure, que estarem... pues estressades i que passarem moments complicats segur perquè estarem tancades, perquè cada cop que vulguem sortir haurem d'anar vestides amb el tratge d'astronautes, perquè tot és complicat, no és obrir la porta, sortir i anar a prendre el sol, no? Vull dir que sí, que això és un dels objectius també d'Hipatia i per tant mirar com reacciona el nostre cos a totes aquestes condicions tan limitants també és una de les línies de recerca.
0: Molt bé, després ja el tema de l'enginyeria, que n'hem parlat una mica, però que al final estem parlant de tecnologia, no? I temes també molt informàtics, però també altres tipus de mecanismes i...
1: Sí, sobretot estic pensant en dos projectes. Clar, cadascú té els seus projectes i aniran sortint nous i s'aniran remodelant perquè encara falta un any per marxar. S'aniran polint, però de moment hi ha dues línies en ment. Una seria mirar d'optimitzar que l'habitatge on estarem que no tingui pèrdues de calor, etc. Llavors hi haurà un sistema de drons que analitzaran aquesta manera de... O sigui, de quina manera l'habitatge es pot optimitzar també perquè no perdi energia. I de l'altra també amb un sistema de satèl·lits mirar com la Terra, com el Terra es mou microscòpicament, perquè això sobretot en entorns molt extrems pot ser, per exemple, aquí que hi ha molt tema de gel, etc, no? que hi haurà, això provocarà una inestabilitat en la Terra que pot afectar.
0: Clar.
1: I això també passaria a Mart, no? De cara a les construccions on moviments mil·limètrics ja poden causar grans conseqüències.
0: Sí, sí. Doncs molt interessant també, no? El mirar d'investigar en aquesta direcció.
1: Sí.
0: I després hi ha un tema que és jo crec que és molt, molt important, evidentment, i potser cada cop més, les relacions internacionals. Al final és a fomentar la cooperació entre diferents cultures, diferents països, amb les guerres que tenim i amb tots els aldarulls que estem veient, al final hi ha una cosa que ens pot unir a totes i a tots, a tot el planeta, que és, respecte al planeta, el nostre planeta és la nostra llar, i després el que si hem de conquerir l'espai ho hem de fer-ho tots a una, o això serà impossible, no?
1: Sí, totalment. Com la voluntat de l'associació és la de fomentar les col·laboracions al màxim que es pugui per anar treballant tot. I en realitat la recerca, no, global en tots els àmbits ha de ser una mica així, anar construint conjuntament, perquè així s'avançarà molt més i més ràpid.
0: I el darrer pal de paller, que n'hi ha d'altres, però els principals és el que hem anomenat, és això que dèiem de la comunicació, de la divulgació, perquè no és només anar-ho explicant als que us estarem una mica seguint, no?, sinó que jo crec que el més important és el que donareu a les generacions que s'estan formant, no? Una mica, i sobretot a les nenes, a les nenes i a les joves que creuen que la carrera espacial, en aquest cas, també és cosa de dones.
1: Sí, l'associació està molt compromesa també en anar a fer xerrades a escoles, etc, no? Perquè també pensem que és molt important, i també explicar la recerca espacial, perquè sembla que sigui una cosa molt llunyana, no? Jo que no vinc d'aquest món també estic aprenent moltes coses, perquè jo ho veia una cosa com molt aliena, no? I això, doncs, tenir persones normals que poden parlar d'això, doncs crec que és molt important.
0: Molt bé, molt bé. Hi ha alguna coseta per anar acabant que també, home, a títol de xafarderia, que voldríem saber? A veure, en primer lloc, bueno, ja no és xafarderia, és informació. En primer lloc, quants dies hi estareu, allò que dius, a dins?
1: 15 dies.
0: 15 dies.
1: Sí.
0: I heu d'anar-hi com a mínim, dos dies abans ja esteu per aquella regió, no?
1: Clar, per arribar-hi són 4 o 5 vols, l'últim no és un vol comercial, que clar, i dependrà molt del temps que faci. Llavors sí que ens han dit que ens bloquegem un mes, que encara no sabem quin serà, però serà l'estiu del 27, i llavors en funció de les condicions meteorològiques òptimes, doncs suposo que s'avançarà una mica, es retrasarà una mica, i el mateix amb la tornada, són 15 dies, però si el dia 15 no podem volar perquè fa mal temps, doncs ens hi haurem de quedar una mica més.
0: Entenem que estareu sota l'aixopluc, no només científic, sinó que, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, semimilitar, no sé, o què us han dit. Qui organitza darrere de tot plegat?
1: Sí, no...
0: Clar, qui hi ha darrere, no?
1: Hi ha la Mars Foundation, que és una fundació que fa recerca sobretot en temes de Mart i que té diverses bases anàlogues pel món. Llavors, ells són els que faciliten tot el viatge i que allà, un cop allà hi hagi menjar, etc. No?
0: Però, clar, ja deia el tema defensa, volia dir, no sé si militar o policial, però que algú haurà també donant seguretat, no? Suposo,
1: esperem.
0: No sé. Fas una cara com dient, no ho sé, jo aquí sí que ja no arribo.
1: Espero que no ens vinguin a atacar. No sé.
0: Molt bé, molt bé. I va, tipus de xafarderia, coneixes el pressupost d'aquest projecte?
1: Sí, són bastants diners. Són uns 20.000 euros per persona. I llavors ara estem en la fase d'intentar buscar col·laboracions perquè ens ajudin a finançar-ho.
0: Molt bé. Molt bé. Doncs, escolta'm, serà molt xulo, i insisteixo, amb el tema de la poesia, no és que em sorprengués, no?, quan ho vaig saber, però sí que vaig dir, hosti, que maco que aportar això, no?, al final, la ciència, què és sense l'art, i l'art què seria si no té una mica també de fonament científic? No sé si mirar-ho des d'aquesta perspectiva, no? Al final, sí. Què ens fa més humans? Et pregunto, ara directament, Roser, la ciència o l'art?
1: Algú deia com que l'art, pel fet de ser una cosa accessòria, no, que no ens ajuda en realitat, no ens ajuda, però a nivell com espiritual, diguéssim, no? El ser una cosa que podríem viure sense ella, d'alguna manera, i entre cometes, fa que sigui molt humà, perquè els animals no fan coses que no tinguin una finalitat directa. I potser la ciència està més enfocada a la productivitat que no pas l'art, no? Llavors, potser l'art ens fa més humans, no ho sé.
0: Potser l'art. Mira, ara has tirat més cap a la banda art, Roser art, que no pas Roser científica, eh? Home, jo recordo a l'Einstein, bueno, ja ho deu saber-ho, no? Un periodista que en un moment determinat li pregunta si estigués vostè, hagués d'anar a una illa deserta, només pogués triar un professional, qui s'enduria, no? S'enduria potser un científic de quin àmbit? I va dir, no m'enduria cap científic de cap àmbit, m'enduria una persona creativa, un artista. Per què? I diu, home, perquè de solucions científiques n'hi ha moltes, però el que segurament em donarà solucions a qualsevol problema que va més enllà de la ciència serà el creatiu, no? La creativa, no? En aquest cas. Una mica allò de l'art, com d'important és i com...
1: Sí,
0: i com,
1: també ara ho veiem tot molt separat, però algun dia sí. Tot estava més junt, no? El coneixement i les formes d'expressió eren
0: segur.
1: Tot una
0: home,
1: cosa més...
0: Jo crec que la ciència pot explicar moltes coses de l'art, i que l'art pot envellir la ciència perquè encara sigui més fàcil, no?, d'arribar als
1: anys. Sí, al final tot és voler-nos apropar a conèixer el món i a intentar explicar-lo, i són diferents enfocs, però tot és una mateixa voluntat de conèixer on vivim i per què, i intentar entendre l'existència.
0: Escolta'm, per anar acabant ja, Roser, mira quina pregunta que et faig, que sàpigues llegir-la, sisplau. Jo sé que aquí no correu perill o que estareu... Home, més o menys, doncs, amb seguretat, no? Però què et fa por de tot plegat? I sàpigues llegir la pregunta. No estic parlant de seguretat, si jo ho sé que no us passarà res, ja ho sabem, això.
1: Clar, em fa por que és un entorn, és una situació que no he estat mai, per tant, no sé com reaccionaré, no sé com estaré tan aïllada i tan tancada, no sé com reaccionarà el meu cos, però sé que estaré molt ben acompanyada i que... I bueno, pateixo, però molt entre cometes, vull dir que també sé que ens prepararem molt, i per tant que anirà tot amb molts coixinets, diguéssim.
0: Molt bé. I en un futur què preveus? Perquè al final sou pioneres en aquest cas d'aquest experiment, ja sabem que s'han fet altres coses similars, però sou pioneres. El futur de la Roser Bastida, ja ho sabem, que és doctora, el tema farmàcia, tema artístic, moltes coses, però què preveus? On et voldries veure més endavant, eh?
1: La veritat és que no ho sé. Però bueno, a cada pas s'obren nous fronts i noves coses que em van interessant, i bueno, no ho sé, i també em va bé no saber-ho, perquè m'agrada que la vida em sorprengui.
0: T'agrada que la vida et sorprengui? És a dir, que no escrius en aquell llibre de la vida, no hi ha una plana d'un capítol de futur, està en blanc.
1: Està, no? Una mica en blanc, sí.
0: Està una mica
1: a veure,
0: en blanc.
1: Hi ha coses que sé que no passaran, però...
0: Molt bé, molt bé. Bueno. Molt bé, doncs, de Gavà a Mart, ho podríem dir d'aquesta manera, bueno, no, perquè ens entenguem, no?
1: De Gavà a Mart, vinga, de Gavà a l'Àrtic, primer.
0: Bé, de Gavà a l'Àrtic, i ja de pas, doncs, també a Mart. Escolta'm una cosa, estem molt agraïts que hagis invertit el teu temps amb nosaltres i que t'hagis explicat també, i que generis aquest esperit d'aventura i aquestes ganes de saber més. Jo Home, no podria dir que jo tinc més ganes que tu de que te'n vagis cap allà, però és que ja tinc ganes de que te'n vagis i que puguem explicar coses. I jo què sé, si a lo millor ens enviaràs un dia una fotografia o alguna cosa, o en tornarem a parlar quan...
1: Clar, la tornada...
0: Eh que sí?
1: A la tornada torno.
0: I per tant, ens has generat il·lusió, t'ho he de dir, i crec que és molt important. No només per un tema científic, és un tema que va més enllà del coneixement humà, però també de l'ètica i de la salut mental, d'entendre com d'importants són les científiques i les dones i com ho seran en un futur per la cursa, digue-li així, espacial, que cada cop veiem que serà més important. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Molta sort.
1: Per convidar-me.
0: Faltaria més. Bona poesia i bon viatge.
1: Gràcies.
0: I recorda allò de que bon viatge per les guerreres, que el seu poble són fidels.
1: Ah, mira, no sabia.
0: D'acord?
1: Això.
0: Va, viatge i taca,
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé, Roser. Roser Bastida, gràcies.
1: Adéu.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: Les 9 i 37 minuts, això és la partitura de la República, ho esteu escoltant. Molt bon dia, doctor Peris, Ricard Peris.
1: Bon dia, Mareu, bon dia, Sant Boi.
0: Torno a recordar el de sempre, només és doctor els divendres.
1: Els divendres, sí, sí, sí.
0: Però bé, no? Vull dir,
1: bé,
0: xulo.
1: Espero que tothom...
0: Escolta'm una cosa.
1: Aixecat i amb l'orella passada.
0: He començat hòstia, de manera molt xula,
1: sí.
0: I evidentment, evidentment amb una prova del que ve a continuació, jo crec que més que suficient perquè sapiguem que estem parlant d'alguna cosa potent. Tu fes els honors.
1: I que no
0: doctor.
1: És la primera vegada que,
0: no és la primera
1: que
0: vegada.
1: Ens visita.
0: Fes els honors.
1: Benvingut, Carlos Maestro.
2: Molt bon dia. Bon, què tal? Com esteu?
0: Bon dia.
2: Molt agraït d'estar aquí.
0: Un cop més a la República Santboià.
2: Moltes gràcies. Molt agraït d'estar aquí amb vosaltres un altre
1: Hem
2: cop.
1: Hem volgut començar amb una cançó que es diu sí. Ego i que en aquests moments està sonant molt.
2: Sí, la veritat que sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
1: Per això l'hem volgut fer tota.
2: Sí, sí, moltes gràcies, de veritat.
1: Sí, d'alguna manera, doncs...
0: Home, jo crec que val la pena. Moltes vegades es queixa la gent de dir, bueno, escolta, xerreu, però deixeu les cançons a mitges.
2: Senceres,
0: no? Va, sí.
2: No, antigament sí que s'agraïa molt també, no? Quan no estava tot el tema de l'Spotify i els MP3 i tal,
0: correcte.
2: Que molta gent el que feia era gravar les cançons, no? Al casset, no? Li donaven el rec i el play,
0: sí.
2: No? Jo era molt petit, però me'n recordo d'això, que no, que no hable el comentarista, que si no,
0: sí,
2: me fastidia la canció. No?
0: De piratejar, escolta'm.
1: És el que hi havia.
2: Era, sí, sí, no n'hi havia ni Spotify ni res, no? Era la manera de piratejar la cançó una mica, no?
0: Sí, sí,
1: teníem radiofórmules,
0: és veritat, és així.
2: Sí, sí.
0: Ricard, has fet els honors, però encara en tens més.
1: Sí. Bé, ja sabem per on anem sempre. Que és...
2: Miedo me dais.
1: Més... No, més entrevista.
0: No,
2: guai.
0: A qui ens agrada xerrar?
2: Sí, a mi em va la gresca. O sigui que...
1: No, jo volia fer... A veure, Amadeu i jo sempre intentem fer una mica de retrospectiva
2: perfecte.
1: De la persona, de l'artista que
2: Genial.
1: Ens visita, no? I una miqueta... Va, així és ràpid.
2: Sí, dispara.
1: Com comença, Carlos Maestro?
2: Uau, com comença? Pues va començar als 12 anys, que era un nen que pues, anava amb els seus pares pel carrer, anava per les Rambles de Rambla Catalunya,
0: sí.
2: I es va topar amb un músic de carrer.
0: Ja.
2: I em recordo que era hivern, estàvem molt a prop de les festes de Nadal, i feia molt fred, tal, bueno, pues, anàvem caminant per allà, ja estaven les llumetes posades, sí. Tal, lo típic. I vam veure aquest músic de carrer i, clar, jo em vaig quedar parat allà i ens van quedar, doncs, jo què sé, com 10-15 minuts mirant doncs, l'espectacle que estava fent el noi. I a mi em va impactar tant que vaig dir, ostres, jo vull tocar la guitarra com fa aquest noi, no?
0: Com fa aquest home.
2: I aquell Nadal doncs, jo vaig demanar la guitarreta als meus pares i sí, va caure la guitarreta.
0: Va triomfar aquell músic per sobre dels Pare Noels que hi havia.
2: Totalment, també, no? Totalment. Sí, és que...
0: Va ser el teu Pare Noel, diguéssim.
2: El meu Pare Noel va ser, sí, l'inspirador,
1: Què s'ha fet d'aquella guitarra?
2: No, encara la tinc.
1: Sí.
2: La primera guitarra s'ha de conservar o intentar conservar si es pot, no? En el meu cas jo he pogut i la veritat que sí, la tinc allà com rotllo relíquia,
0: no,
2: saps?
0: Clar, no.
2: Sí, és una passada. I és una guitarra espanyola la més cutre que n'hi ha segurament al mercat, però jo, per mi té un valor, clar, és incalculable, no? La veritat que és molt maco. La tinc allà com guardadeta, molt bé.
1: Tu t'has format musicalment? O...
2: Tot és autodidacta. Sí que m'he... Clar, és que avui en dia és molt fàcil conformar-te perquè si vols aprendre, tota la informació està allà, està a internet, i si ets una persona que té moltes ganes d'aprendre, pues, tu pues, ho pots fer. I jo sóc una mica culo inquieto. Llavors sí que m'he format, però no de manera igual oficial. O sigui, això d'anar a una escola de so, per exemple, o anar, doncs, jo què sé, a l'ESMUC o coses així, no. Sempre ho he fet de manera autodidacta i he tingut la sort de poder estar rodejat de persones, de professionals de la indústria doncs, molt bons, com pot ser, jo què sé, Jordi Armengol, que és família i és un professional, que és un productor doncs, de gent, Lluís Jac, Manuel Carrasco, Manuel García.
0: I tant.
2: Llavors, clar, he pogut aprendre moltíssim d'ell, continuo aprenent d'ell i d'altres persones que són del sector. I això, pues, mira, és una manera també d'aprendre a l'antiga.
0: Però creure-s'ho és molt important, i ell s'ho va creure des del primer moment. No, és veritat, perquè...
1: No, és que jo una mica, veient la producció, veient la, i escoltant, vull dir, la producció d'Ego i les altres també, es nota una producció molt acurada.
2: Moltes gràcies. Sí,
1: no, es veu una producció molt acurada.
2: Gràcies.
1: Tu ja saps que el pop-rock a vegades és perillós.
2: Sí, si et passes una miqueta de la línia, pot ser que, pues, que tinguis, pues, això, una miqueta com pues, masses guitarres que fa una mica de soroll. Sí, és complicat. Has de trobar l'equilibri una miqueta.
1: Un excés de bateria.
2: Sí, també. També. Bueno, la bateria sempre és més agraïda que no les guitarres. Mira que jo sóc guitarrista, evidentment, clar, i jo vaig començar amb la guitarra. Però sí que és veritat que amb el tema de guitarres elèctriques, distorsions i tot això, els guitarristes, no sé, tenim com l'enfermetat de sempre de pujar el volum i d'estar per sobre de tothom, no? Llavors, si ens passem, pues, llavors el que és la mescla, no? El que és el mix queda molt desequilibrat.
0: Molt bé. Però, bueno. Escolta, ella va començar, ho recordàvem, te'n recordes del Carmín,
1: sí.
0: que just abans, clar... just abans de la pandèmia llença com aquell que res el single i comença a rebentar d'entrada amb 100.000 baixades, digue-li com vulguis,
2: va ser
0: reproduccions,
1: increïble. Sí, realment.
0: I clar, per això ja et deia, tu ja comences
2: que t'ho creus. Sí, va ser la veritat que va ser molt, molt raro perquè van començar això el 19, va ser prepandèmia, però... rozando el larguero, que es diu, o sigui, van sortir en el pitjor moment perquè va ser presentar el projecte i de sobte als pocs mesos confinament, i va ser com, vale, algo que ha passat, no? Però sí, la veritat que va ser increïble. Jo crec que també va influir això, o sigui, el fet de que vam treure el single i als pocs mesos vam fer lo del tema, o sigui, va passar tot això del Covid i tal. Clar, la gent com es quedava a casa, va haver-hi com un pic també molt de consum de de cançons i de contingut multimèdia.
0: I de voler descobrir coses noves, no? Molt important.
2: Tenia molt de temps lliure.
0: Molt important.
2: Llavors jo crec que això també va afavorir una miqueta, pues, en aquest llançament, no? El que va ser el primer. I, però molt contents. O sigui, clar, va ser increïble, de sobte.
0: Home, un tret de sortida ja amb èxit.
2: Sí, va estar molt bé. I després ja vam poder fer la presentació a la sala Bikini, que va ser també molt, molt guai. Vam fer Sold Out, va ser
0: Razmataz,
2: hem fet Razmataz, Luis de Gas, Club Savage.
0: Escolta, a Razmataz jo he escoltat una llegenda a Jet Troll, d'acord? Amb Dalt a Tomatito, el vam portar aquí, d'aquí ens va enviar cap allà i vam anar allà, te'n recordes?
1: Sí.
0: Compte,
2: No,
0: estàs parlant d'un lloc emblemàtic,
2: És molt guai, sí, és mític. Bueno, qualsevol...
1: Jo soc que l'ha conegut al carrer Princesa.
2: Sí. Uau, això sí que és un privilegi,
0: Però entenem, no?, que al final jo crec que hi ha l'energia... Ara semblarà paraciència, això, tio. Però hi ha l'energia aquella... No, dels grans...
2: Bienvenidos a Cuarto Milenio, no?
0: No, que... Ei, que et contamina una mica, sí o no? Que sí?
2: Totalment, totalment d'acord. O sigui, el que és la música en directe i quan tu tens l'oportunitat de poder, pues, això, tenir l'artista, en aquest cas, pues, en el mateix joc, no? Que no sigui tot per ordinador o per plataformes, la veritat que es nota. O sigui, n'hi ha com... És com gairebé diria així, com física quàntica, no?
0: Sí.
2: És una mena de connexió que no se sap explicar, no?
1: Sí. Què t'anava a dir? Estàs a punt de treure un nou treball.
2: Correcte. A la setmana vinent, el dia 29, divendres, sortirà un nou single que es diu No voy a caer.
0: No voy a caer.
2: Sí. Ja. I, bueno, farem pues, llançaments durant cada mes. Cada mes farem un.
0: Val.
2: Fins complir el que és tot l'àlbum, i jo crec que de cara a l'octubre, novembre...
0: Estàs parlant de 11, 12 cançons?
2: Gairebé, gairebé. Si comptem les col·laboracions i tot això, segurament
0: home,
2: sí.
0: Home, t'ho dic perquè ens haurem d'esperar un any per tindre-ho tot.
2: No, però compta que a l'octubre, novembre, ja tindrem el que és tot l'àlbum, el segon d'estudi, i ja pues, el confinarem allà ben ficadet.
1: El fareu en físic?
2: A mi m'agradaria. De fet, porto molt de temps donant-li voltes a fer les copies en vinil, perquè jo sóc un superfan del vinil. Tinc tots els vinils dels meus pares, o sigui, els tinc allà a casa, tinc el tocadiscos dels meus pares que té els mateixos anys que tinc jo, saps? I el van comprar el mateix any que jo vaig néixer, llavors el tinc jo allà a casa i tinc tota la col·lecció dels meus pares, més la que jo m'estic fent, que vaig, pues, jo comprant per allà, que sé, els Encants de Barcelona, que no sé què... Llavors, sí, sóc molt fan de pues això, del vinil, del so, perquè és tot analògic.
0: Ho dèiem d'aquella manera, no? Ha tret un plàstic, dèiem, no? Sí, home, ho dèiem.
2: Sí, sí, home, clar.
0: Ha tret un altre plàstic. No, sí, no, mal sentit,
2: Sí, sí.
1: Doncs ara escoltarem un trosset.
2: Vinga.
1: De la segona proposta que ens fèieu, que es diu Polanco.
2: Polanco.
0: Encara hem marcat amb Ego, no? Encara dins del projecte
2: sí,
0: Ego.
2: Sí, ara us explicaré us explicaré una miqueta la història de Polanco.
0: Va, escoltem un bocinet.
1: Això ve algú de Mèxic?
2: Sí.
1: Tinc entès?
2: Sí, sí,
0: carai, carai.
2: Exacte.
1: Anem a escoltar una mica.
2: Vinga.

0: Això és el que jo anomeno talent generós. I t'ho dic seriosament, no en va, ha triomfat a Madrid, València, Saragossa, etc. I és que és d'aquells tipus, fixa-t'hi, ara que no ens escolta massa gent, és mentida, ens escolta molta gent. Però, Ricard, és d'aquells tipus que les festes majors les mares, quan l'escolten, amaguen a les criatures. No, sí, sí, perquè...
1: Exagerat.
0: No, perquè aquí hi ha moguda, és moguda. I dius, guai. Hòstia, quins registres i tal. No, les mares amaguen a les criatures...
2: O les criatures amaguen
1: a les mares.
0: A les mares, collado.
1: Això estaria millor.
0: Però és molt xulo perquè aquest canvi de... que no és de registre, però sí de ritmes, sí, en un moment determinat,
1: sí,
0: i de dir, us farem trempar. És a dir, mous la cadera cap aquí, doncs ara la mouràs cap allà.
1: Polanco té una peculiaritat que al final és una cançó que va sortir quan van fer l'any passat la gira per Mèxic, van fer el tour de Medis i també van fer alguna actuació allà. Van presentar el que és el projecte a Ciutat de Mèxic.
0: Molt bé.
1: I llavors, bueno, van passar coses, anècdotes que ens passen als músics i tal. Llavors va sortir aquesta història i l'havíem de contar d'alguna manera.
0: Ara ho anomenen anècdotes. Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo deixo sempre que això escolti la gent la cançó, perquè bueno, és molt explícita, ho explica molt clar, no? Però sí que van voler... Es surt una mica de la sonoritat o de l'estil que, per exemple, hem escoltat abans Ego, no? Uh-huh. És una miqueta diferent, però sí que és veritat que en aquest àlbum les cançons no estan connectades com en el primer. Origen sí que tenia...
0: Era com una llarga història.
1: Exacte.
0: Però
1: en aquest no. En aquest les cançons tenen la seva història pròpia i
0: més
1: és una mica inconex, però està molt guai.
0: Sí, però hi ha un denominador comú. Fixa-t'hi que ell parlava en una de les cançons de El soroll, no? Diu, hòstia, si estoy en medio del ruido i tal. No fuig del soroll,
1: no.
0: Sinó que és dir, porteu-me el soroll, que ja miraré de gestionar-ho. Sí. Que al final és
1: el maneguem.
0: Però és un discurs de rebel.
1: Sí.
0: De dir, estem aquí per jugar, hòstia, exacte. Som valents o no som valents, no?
1: Exacte. No hem de perdre l'essència de quan érem nens petits, que hem vingut a aquest món a jugar. Llavors, encara que ens fem grans, l'essència de voler jugar i estar aquí per divertir-nos,
0: ha
1: de seguir.
0: Allò.
2: Sí, no, i a més, n'hi ha una cosa que a mi m'agrada molt de les teves, m'agrada força de les teves lletres,
1: sí,
2: i és que no només parles a l'amor.
1: Clar, sí.
0: Però
2: hi ha més coses.
1: Sí, això és una de les coses, m'agrada molt que ho comentis, perquè és veritat que normalment els compositors o els músics sempre és com, ai, no s'ha dejado la novia, o no sé què, és com, sempre estem amb lo mateix, no? Que si el amor, el desamor, relació tòxica, el no sé què. Llavors és una mica com, ostres, es poden parlar de moltes coses a les cançons.
2: La vida és molt rica.
1: Clar, llavors, doncs parlem de l'ego, no? Que és una cosa que jo crec que tots hem de treballar. Llavors és... O parlem d'una història, una anècdota en concret que és com graciosa, no? Pues Polanco, va, pues vinga.
0: Sí.
1: I vas traient cosetes, perquè parlar de l'amor, evidentment que és un sentiment universal i que tots coneixem, però està molt sobau ja.
0: Però de vegades també de fantasia,
1: sí, també,
0: de coses
1: també.
0: Que passen que dius, hòstia...
1: O l'Isi, no?
0: Sí.
1: Això també és molt maco parlar. Això està guai.
0: Molt bé, brutal.
2: I, Carlos, què és el que portes ara al cap?
1: Uau, ara un barret. No,
0: és veritat, porta un barret fantàstic.
1: Porto un barret sempre.
0: Molt bé.
1: Pues porto, ara mateix estem amb el tema dels lanzamientos aquests que estem fent, no?, de totes les cançons, i fins l'octubre pues estarem amb això, amb promo, traient totes les cançonetes aquestes que són maquíssimes, i després el que tenim pensat és a octubre acabar l'àlbum, començar, donarem les dates dels concerts i també tenim pendents tornar a Mèxic aquest any perquè tenim també col·laboracions allà i vam fer molta... No es condió mucho el viatge a Ciutat de Mèxic,
0: que hem
1: de treure encara molt de profit d'això, i ara ja és com una parada obligatòria.
0: Però sí, els feedbacks
1: molt
0: positius, molt bons, i te n'adones que la gent t'estima pel no només pel que fas, sinó per qui ets i pel talent, no?
1: Sí,
0: que
1: i a
0: li
1: part
0: regales.
1: Que és molt curiós, perquè quan clar, molta gent no té l'oportunitat de poder viatjar amb el seu projecte i creuar el que és el charco, no? El típic que es diu, no? Però és que n'hi ha una diferència brutal entre el que com es pren la

0: la música pues en aquest cas a Mèxic i la diferència amb Espanya. És bastant, o sigui, aquí, per exemple, perquè una persona compri una entrada, no és que li hagis de suplicar, però com que no valoren tant el que és la cultura i la música. I allà encara... encara es manté el fenomen fan aquell que, pues que compren l'entrada per poder anar a veure un artista nou, saps? I llavors n'hi ha com n'hi ha una diferència molt brutal. Llavors per això els artistes espanyols quan anem a Mèxic o Argentina o tal flipem perquè és com, hòstia, esto es otro mundo, saps?
1: Clar. Llavors, jo sempre dic que els riscos es prenen al damunt de l'escenari, no a la guixeta.
0: I tant.
1: I aquí és on ja has de jugar amb
2: Jo amb això tinc la teoria de que, a veure, aquí a Espanya... A més, n'hi ha hagut un fenomen que, al meu entendre, ha produït bastant
0: el que està passant,
2: del que tu deies. I són les festes majors.
0: Ja, sí.
2: Perquè et veig gratis...
0: Per què pagar per una entrada, no?
2: Jo sóc d'aquells que pensa que els artistes tenen necessitats, tenen hipoteques, tenen
0: com
2: fills...
0: Com tothom, clar, sí. Somos seres vivos, no?
2: Exacte,
0: com otros.
2: Tenen cotxe, han de posar benzina, pagar impostos...
0: Comemos també, no?
2: I aleshores el tema aquest és gratis, sempre m'ha resultat, a la Maleu ja ho saps,
1: això ho parlem moltes vegades.
0: Sí, jo crec que és un mix d'això, del que dius tu, del tema de les festes majors, que està tot com massificat, tema festivals també, com que ara n'hi ha un boom molt bèstia, que tots són festivals. Abans n'hi havia 3 o 4 que eren com els grans, i ara n'hi ha festivals a punta pala.
1: És que no arribes a tots.
0: No,
1: arriba un moment que dius, bueno, escolti, he de triar, perquè...
0: És impossible.
1: Molt bé, molt
0: bé. I després també, bueno, el tema de xarxes socials, no? Que al final amb les xarxes el que... tens accés a la vida del personatge. Llavors, és com que sembla que estàs dins de la vida d'aquella persona, també depèn de la persona, Si ets una persona que publica... tot el que fas, pues clar, ja com que perd una mica la gràcia, no? La gràcia de, vaig a veure a l'artista a veure com està,
1: clar,
0: no? Vaig
1: clar,
0: a comprar l'entrada i el veig. No, ara ja com cada 5 minuts estan penjant coses a... És com que ja, pues ja l'he vist, perquè
1: però això
0: ja quan pugi la cançó ja
1: esclavitza una mica.
0: També,
1: clar, és que esclavitza, és que jo ho entenc, però estàs sotmès perquè dius, si no hi soc,
0: no existeixo,
1: i estarà tothom menys jo, no?
0: Exacte.
1: I una mica,
2: Carlos, la darrera proposta que ens enviàveu, de Tulove me flipa, és d'alguna experiència rara?
0: No, aquesta té una explicació molt senzilla. Aquesta, clar, el primer àlbum, a l'Origen, sí que eren cançons que estaven... Van fer com una recopilació. Jo parlo sempre en plural perquè tinc un equip darrere, una banda, manager, tal, que, o sigui, les decisions no les prenc jo sol. Llavors, Origen va ser com una recopilació de cançons que tenien en un calaix, no? I eren com cançons de quan tenia 15 anys, bueno. O sigui, era com una mena d'amics.
1: Amb els arreujaments, etcètera, i l'evolució que tenen.
0: Tu Love Me Flipa era una d'aquestes cançons que estaven en aquell calaix que no tenia pensat, de fet, que no anava a sortir en cap moment, i es va quedar allà. Però va arribar Jordi Saràbia, que és la col·laboració que he fet amb aquesta cançó.
1: Ah, molt bé.
0: I em va dir, Carlos, a veure si fem una cançó tal. Va arribar a l'estudi, llavors li vaig treure el cajón de los desastres. Digo, míratelo y a ver qué encuentras. Hòstia. Llavors va trobar aquesta cançó i li vam donar una volta perquè sonés una miqueta més actual. I tenint una miqueta la influència que jo sempre he tingut del pop americà, de bandes com Green Day, Offspring... O sigui, aquests són com molt punk rock.
1: Sí,
0: al final, la vam recuperar i així ha quedat.
1: És que ens agradarà acabar avui precisament...
0: Amb això,
1: Tulove, que diu ell. Aquí no es pot dir Tulove. No, Tulove.
0: Tulove me flipa. Tulove me flipa.
1: Tulove me flipa.
2: Molt bé, Carlos. Escolta'm, ha estat un plaer compartir amb tu.
0: El plaer és meu sempre. Amenazo con volver, sempre dic
1: el mateix. No, sisplau.
0: Sempre que em deixeu.
1: No, sisplau, de veritat, que ens agrada molt, tu ho saps. I jo sempre dic que el talent moltes vegades, una manera de veure on hi ha talent, i el Carlos això ho aconsegueix sempre, és quan tu dius, oi, això que fas molt fàcil, fota-t'hi a fer-ho tu. I aleshores te n'adones que és difícil. Aquest és el talent, que sembli fàcil.
0: Moltes gràcies.
1: El Carlos és gran. és gran i li agraïm que vingui.
0: Gràcies, moltes gràcies.
1: I és així, t'ho dic de tot cor.
0: Molt, molt agraït, molt agraït.
2: Desitgem l'Amadeu i jo, és una llarga, profitosa trajectòria.
0: Moltes gràcies, sí, moltes gràcies.
2: Que proveixis de la música tal com...
0: Que vosaltres ho veieu, també. Sí, sí.
1: De ben segur que serà, que serà així.
0: Moltíssimes gràcies, de veritat. Ha sigut un plaer.
2: Una abraçada i fins sempre.
0: Mil gràcies.
1: Doncs va.
2: Me flipa.
1: Sí, i el tuyo també, no et pensis que això. Vinga, rock and roll!

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'entrevista de la República Santboiana.

Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí, avui a l'espai de l'entrevista. El farem això més musical que de costum. L'avançament de la tecnologia en les darreres dècades és incontestable. Això en sectors com els cantants s'ha vist afectat amb l'aparició d'aplicacions, com ara ve l'autotune, que diuen. És més complicat trobar grans veus tan ben tractades com la convidada que avui ens acompanya. I aquesta veu, aquesta sí que no, aquí no hi ha trampa ni cartró. Estem parlant de la Jana Coromines, mezzosoprano de Sant Boi, que als 5 anys ja va començar els seus estudis musicals i que només amb 23 anys ja està començant a traçar una trajectòria enorme. Escolteu això.

0: Molt bon dia, Jana.
1: Bon dia.
0: Benvinguda a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi.
1: Moltes gràcies.
0: Que xulo començar d'aquesta manera, no? T'estem escoltant per aquí darrere.
1: Sí.
0: Impressionant, eh?
1: Bé,
0: t'escolto sí. Ara aquí i no et fa ahir cara. Saps què vull dir? Quan escolto el que estem escoltant, entén, em dic, no pot ser.
1: No és aquesta persona.
0: Però és la mateixa. Escolta'm, déu-n'hi-do, dèiem i hem començat explicant doncs, que la tecnologia en les darreres dècades doncs, estan fent coses molt, molt estranyes. Sí, sí, hi ha gent que no cantava i ara canta. I tu ja m'entens què vull dir, no? Però aquí sí que no hi ha trampa ni cartró. Aquí sí que quan et dediques al que tu... t'has volgut dedicar, en aquest cas a la clàssica, i t'has convertit en mezzo-soprano, ho dic bé, mezzo-soprano, no?
1: Sí, mezzo-soprano, sí.
0: Això vol dir que l'estima per la música és molt important i que l'entens, que em permeti, la gent que ens estigui escoltant que ho digui d'aquesta manera, que l'entens d'una altra manera, a un altre nivell.
1: Bé, jo penso que és completament un estil diferent. Vull dir, i penso que en el món del modern, que la gent que utilitza autotune i tal, o sigui, a vegades no es prioritza tant la veu, saps? I igualment hi ha gent que és artista i fa coses increïbles, però clar, en el meu sector és com la veu, o sigui, estàs sol, no? Evidentment, doncs hi ha una orquestra, hi ha un piano i fas música amb gent, però clar, no tens aquesta... no pots experimentar tant doncs, amb coses tecnològiques, és diferent. I llavors, clar, evidentment hi ha un treball, no?, que ells fan altres coses i treballen molt i fan altres coses diferents, però nosaltres hem de focalitzar-nos molt també en tot el tema de la nostra veu, la nostra qualitat de veu. Sí.
0: O sigui, dius, et sents com sola d'entrada. Com davant d'un... com ho podria dir? D'un espai... impressionant, on hi ha més vertigen que una altra cosa, no? M'ho començar?
1: Clar, sola, realment no, perquè sempre...
0: No, però entenc el concepte.
1: O sigui, és més el fet de la vulnerabilitat de dir està la teva veu aquí, i clar, per exemple, jo treballo en cors i quan estàs en un cor no se sent tant la teva veu, però quan estàs tu sola fent un recital amb un pianista... Llavors sí, o sigui, t'equivoques de... O sigui, el que sigui, et surt un gall.
0: I el fas tremolar amb ell.
1: Clar, llavors és com aquest risc, però que també és el més maco, perquè al final només tu i aquest pianista creeu una atmosfera brutal.
0: Cal una disciplina molt bèstia.
1: Sí.
0: Disciplina a banda de tot l'aprenentatge i de tota tota la carrera per endavant, sí, però també mires enrere i te n'adones la d'hores i hores...
1: Sí.
0: Que has invertit del teu temps?
1: O sigui, crec que és un estil de vida i és, clar, a mi m'encanta, però és sacrificat en el sentit de sortir de festa, beure poc. O sigui, evidentment, tampoc no és que t'hagis de tancar a casa, però vull dir, si tens un concert, el dia abans el que no pots fer és sortir de festa, dormir 3 hores i beure 4 cubates.
0: Està claríssim.
1: Llavors
0: està
1: és claríssim. Com, has de tenir un estil de vida que... en aquest sentit està bé perquè és un estil de vida saludable. Menjar, has de menjar bé, has de fer esport, t'has de cuidar molt psicològicament perquè és una, o sigui, és una feina que és dura i reps molts nos, reps la inestabilitat i has de tenir molta... Bueno, has de cuidar-te i jo encara estic en el procés, però doncs has de conèixer, de tenir paciència, de...
0: Sí. T'entenc. Escolta, anem a fer una mica d'ullada als fonaments de tot plegat, de bon vents i cap a on vas, eh?
1: D'acord.
0: A veure, tu comences a estudiar als 5 anys amb el mètode Suzuki.
1: Sí.
0: N'hem sentit parlar de vegades, eh? Però explica'ns una mica aquest mètode, perquè als 5 anys començar a cantar... escolta'm, explica'ns.
1: A veure, és un mètode que majoritàriament no n'hi ha de cant. O sigui, hi ha molt de violí, de corda, de piano, que els nens tenen un any i ja estan fent música.
0: Imagina't.
1: Però el meu professor es deia Jaume Fargas i era l'únic professor de tota Catalunya que feia el mètode Suzuki de cant. I llavors, doncs, era tot un mètode que ell el que feia era arranjava les cançons que igual ara doncs, jo canto en alemany, doncs sí. Jo de petita les cantava en català, no? Doncs com si fossin més cançons més, més populars, diguem, no? I ara penso, a vegades em donen, Jana, canta aquesta obra, te li dic, ostres, si jo això ho vaig cantar de petita.
0: Imagina't.
1: I doncs vaig començar a fer això i al final, doncs, clar, néixer, o sigui, vaig créixer ja rodejada d'aquest món de la música. I res, llavors als 11 anys vaig començar al Conservatori del Liceu, però al professional, fent classes particulars, llavors vaig ser el grau professional, llavors he fet el grau superior al Liceu.
0: Sí, sí, perquè el 2024 et gradues al Conservatori Superior del Liceu, després finalitzes el màster d'interpretació en interpretació de música clàssica i contemporània. Què més, què més? Perquè... crec que estaves cursant o que ja has acabat el màster oficial també del Lied Victoria de Los Ángeles.
1: L'acabo...
0: L'acabes ja.
1: Sí, o sigui, ja. Tinc el recital d'aquí un mes.
0: Molt bé.
1: O sigui,
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, suposo que ets optimista en que això anirà endavant i ho arreglaràs ràpid, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: A propòsit, parlant d'idiomes, clar, canteu doncs, a les òperes alemany, francès, anglès, etc. Quasi després del que implica la clàssica amb tota la seva complexitat i sobretot pel tema veu, aprendre idiomes ja és bufar i fer ampolles per tu.
1: Clar, o sigui, sí, però clar, no en el sentit de la gramàtica o el, és més el fet de la fonètica l'hem de dominar, perquè jo per exemple, o sigui, quan fas els graus fas fonètica italiana, anglesa, francesa, alemanya. Però clar, tema gramàtica, vocabulari sí, perquè al final en aprens, a l'hora de fer les traduccions acabes aprenent perquè hi ha paraules,
0: però la dicció
1: es treballa,
0: clar,
1: i és
0: clar.
1: Una feina molt difícil perquè no, a vegades sempre penses amb la veu, però clar, és que el text ho és tot.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, tot plegat t'ha portat a estar becada per participar en l'edició del 25 del programa de foment del talent Lead de Futur, es diu així, no, d'aquesta manera, que ha representat aquesta beca. Explica'ns una mica què és per tu doncs, aconseguir també aquesta fita.
1: Doncs, a veure, va ser una experiència molt xula perquè... És un festival d'elit increïble que es fa a Catalunya a l'agost i, i clar, per mi poder participar i treballar amb qui vaig treballar va ser molt xulo. I cantar al lloc on es fa el recital va ser, clar, era molt, va ser molt impactant. T'entenc. Perquè és on veus els grans cada any i de sobte trobar-te tu allà va ser com, uau. Però va ser una experiència molt, molt, molt maca, molt guai.
0: Molt bé, perquè a més també vas guanyar la beca Salvat de Música Barroca.
1: Sí.
0: Que això també és molt xulo, perquè al final està impulsada per la Fundació Salvat amb el suport de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana. I és un programa que selecciona cada any a 4 joves cantants, un per cada categoria vocal, no? I que a més doncs, rep una dotació econòmica cadascú i participen doncs, en un itinerari artístic i formatiu amb especialistes de prestigi, no?
1: Sí.
0: Clar, aquí et trobes que t'està explicant com funciona això, no? I que tu dius, ostres, quasi no m'ho crec, no?
1: Clar, jo, això per mi era una cosa que perseguia i que va ser... Bueno, em vaig estar molt contenta i també els companys que o sigui, amb qui de l'edició d'aquest any ja, o sigui, ens entenem molt bé per cantar musicalment també és maquíssim fer-ho amb ells. Sempre et toca treballar amb músics increïbles i els programes són molt xulos. Vam estar aquest març fent 5 concerts per Espanya i va ser maquíssim. I ara, clar, per exemple, ens trobem el juliol i ja en teoria s'acaba, diguem-ne.
0: Val.
1: Serà l'última producció.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Tu has estat amb gent, dèiem, com el cor de la cambra del Palau de la Música, el concert de Rams a l'Abadia de Montserrat, d'altres també, però sigui com sigui, suposo que cada concert, per molt que vagis agafant experiència, Jana, cada concert és diferent i cada concert et porta a tindre aquelles papallones a l'estómac necessàries, suposo que per altra banda, perquè has d'estar en tensió. Com es viu això? Com s'entrena això? Perquè al final, quan sabeu que teniu un concert, no sé, a 2 mesos vista, aquí comença també un entrenament i comença aquí una feina brutal, no?
1: Clar, al final és organitzatiu en el sentit de, al final et dediques a fer concerts, però clar, hi ha concerts que són més exposats que altres. Per exemple, el concert de Rams,
0: sí.
1: Jo estava nerviosíssima perquè era cantar a l'Abadia de Montserrat, sí, sola, o sigui, evidentment amb la meva companya, amb la Mariana, però sí, hi havia àrees que jo estava sola.
0: Clar.
1: Sí que, per exemple, ara que he estat amb el Jordi Savall, que hem estat també fent una producció, també estava nerviosa perquè era la primera vegada, però al final cantes en un cor i sents un suport enorme amb les teves companyes. Que al final aprens, sempre hi ha nervis, però també són diferents segons cada cosa, no? Igual jo aquest concert estava amb nervioses perquè era de memòria. Llavors, clar, doncs, era com, ostres, i si m'equivoco? També depèn de si has tingut un mal dia, si no trobes bé, si, jo què sé, portes cantant moltes hores, que depèn molt.
0: Clar.
1: Però tot és una preparació de... Jo, a mi m'agrada, el dia del concert m'agrada estar tranquil·la. I estar tranquil·la...
0: Sí? Com ho fas? A veure si ens podem imaginar què fa la Jana. És a dir, ara imaginem-nos, pel que sigui, que al Palau de la Música hi ha un concert que tu... T'han demanat que a les 5 de la tarda hi siguis perquè tot plegat comença, jo què sé, a les 7, no?
1: Sí,
0: 2 hores abans, més o menys, perquè...
1: Sí.
0: Val. Et lleves, és dissabte al dematí, imaginem-nos una mica la situació. Et lleves pel dematí, a quina hora?
1: Mira, primer de tot, jo el dia anterior no hagués fet res, probablement, ja.
0: Val. O sigui, estat... el divendres hagués estat en blanc.
1: En el sentit de no cantar, saps? Llavors
0: I xerrar poc.
1: Sí, dormir molt.
0: Dormir molt.
1: M'hagués aixecat sense alarma.
0: Val.
1: Un esmorzar, a mi m'agrada molt esmorzar tranquil·la, hagués estat al sofà esmorzant, mirant una sèrie.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors sí que dinar, doncs generalment quan tinc concert dino pasta, perquè em dona molta energia, sí.
0: Molt bé.
1: I llavors, doncs clar, doncs anar a Barcelona, vocalitzar tranquil·lament, fer
0: quan arribes quan arribes al Palau, en aquest
1: exacte
0: cas, ens ho estem imaginant, eh? Tu ja entres, saludes a la gent.
1: Saludo,
0: hola,
1: vaig al camerino.
0: Al camerino. I allà?
1: Llavors, doncs començo a vocalitzar, jo primer faig...
0: Sola o amb algun assessor?
1: No, sola,
0: sola,
1: sola. Sola,
0: molt bé.
1: Començo a fer estiraments, a vocalitzar tranquil·lament, sense passar-me perquè hi ha concert i no cal. Generalment es fa prova de so, per tant faria la prova de so.
0: Molt bé.
1: Llavors marxaria, em començaria a maquillar, a vestir i tal, tornaria a vocalitzar.
0: Molt bé.
1: I llavors probablement faria alguns exercicis de relaxació, de respiracions.
0: Molt bé.
1: I vinga.
0: Escolta, perdona, que no vull ser massa agosarat ara, però l'escalfament, les proves aquestes, un exemple, va, escalfem una mica.
1: Doncs jo, per exemple, faig
0: a veure,
1: faig ressonàncies, per exemple, faig com per començar a despertar, faig també amb la llengua, faig
0: és la Jana, no és un servidor. No ho dic perquè algú pensarà això no pot ser la... no, és la Jana qui ha fet això.
1: I
0: no, brutal, brutal.
1: Doncs, per exemple, faig i vaig pujant i baixant.
0: Molt bé. Impressionant, no?
1: I
0: molt bé,
1: ja està.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Escalfem i ara sí, ara hi ha tema doncs la vestimenta, el maquillatge, etc. Aleshores suposo que el director us don 4
1: sí, gaudiu
0: pautes,
1: molt.
0: Gaudiu molt.
1: Sí, estigueu tranquils,
0: vinga,
1: a gaudir.
0: Molt bé.
1: I cap a fora.
0: Surt, cap a
1: saludes,
0: fora, a triomfar.
1: I a mi em va molt bé mirar, mirar el públic abans de cantar, o sigui, miro de dir, vale, estaré aquí d'aquí uns
0: minuts. Els tinc localitzats.
1: Aquí estaré jo, sí, com ubicar el lloc
0: molt
1: on estaré
0: bé
1: cantant.
0: Molt bé.
1: Perquè, si no, a vegades era com sortia i deies, ostres.
0: Clar, clar.
1: Saps?
0: Clar.
1: Sí.
0: I la companyonia també important, la gent que tens al voltant,
1: sí,
0: us doneu suport uns als altres, evidentment.
1: Jo tinc molta sort perquè penso que sempre treballo amb gent maquíssima que m'ajuda, que ens ajudem entre tots a escriure'ns en plan, m'està passant això i doncs et dones consell i tal, o a vegades que t'has de substituir. Jo, per exemple, amb les meves companyes, que en teoria són competència, no? Perquè al final, quan no és una és l'altra, jo em porto molt bé amb totes. Som, o sigui, som amigues. I llavors, moltes vegades és com... no puc fer aquest concert, però els he dit que et truquin a tu, no? Uh-huh. I és com ens anem passant.
2: Mm-hmm,
1: perquè
2: bé.
1: És molt més fàcil això que no que hi hagi mal rotllo, no? Al final.
0: Uh-huh. Escolta'm, a propòsit que no ens queda massa d'estoneta per poder continuar xerrant, és una llàstima, però que portem ja força temps i encara, encara no hem explicat què és mezzosoprano, el concepte. Explica'ns-ho ràpidament perquè ho entenguem.
1: A veure, simplement és fisiològic, és a dir, uh-huh. les cordes vocals, segons com tinguis les cordes vocals, tens un registre o un altre.
0: Val.
1: O sigui, quan ets soprano, les teves cordes vocals són més finetes i tal, uh-huh. llavors per això tens aquest timbre més agut.
0: Molt bé.
1: Mezzosoprano no tant i contralt, pues, encara
0: clar,
1: menys.
0: Encara menys. Això
1: però
0: no...
1: jo no trio, és a dir...
0: Clar, però tampoc evoluciona o sí?
1: No, o sigui, jo no comences sent mezzo i acabes sent soprano.
0: No.
1: O sigui, sí que és veritat que hi ha vegades que comences treballant d'un registre i per motius de la vida, doncs igual dius, ostres, pues, porto 3 anys treballant de mezzo i resulta que soc soprano, o al revés, això
0: molt
1: passa.
0: Bé, molt bé.
1: Però vull dir, no és que jo d'aquí 50 anys em canvi el registre, saps? Evidentment la veu creixerà i serà més madura.
0: Però és
1: lo que
0: la teva condició,
1: sí.
0: És el que tu ets.
1: Exacte.
0: Molt bé, fantàstic. Escolta'm, on vols anar a espetegar? On vols arribar? No, mulla't, és a dir, no et tallis. On hem d'arribar, Jana? On has d'arribar?
1: Jo... on sigui, vull dir, a mi m'encantaria anar a tot arreu, a tots els teatres.
0: No te n'estiguis. A on t'agradaria?
1: És que al final jo el que vull és cantar, i si és a l'Òpera de Berlín, a la Filarmònica de París, al Liceu de solista, vull dir, al final crec que és més el fet de poder dedicar-me a això i de poder cantar de solista i tenir feina. I...
0: important això, eh?
1: Clar.
0: O sigui... Estem parlant, clar, de nivells molt alts de música que no tothom hi arriba, però que no es pensi la gent que això és arribar i triomfar,
1: clar.
0: Amb el sentit de que tot costa,
1: sí.
0: I que no tothom es pot guanyar la vida.
1: Exacte. Jo, és que, sincerament, en poder dedicar-me a això...
0: Clar.
1: Evidentment, doncs, òbviament, aspiro al màxim, aspiro a poder arribar el més lluny possible, a cantar de solista a teatres de fora d'Espanya, m'encantaria.
0: Clar.
1: O sigui, jo, la meva intenció és aquesta.
0: Sí?
1: Però
0: hi ha algun lloc que et faci molta il·lusió? Especialment?
1: A veure, clar, és que tenint el Liceu aquí...
0: Clar.
1: El Liceu és un dels llocs que m'encantaria, però hi ha molts llocs maquíssims, o sigui, hi ha teatres brutals, sobretot per Europa, hi ha teatres maquíssims. Llavors, m'agradaria, o sigui, sí que és veritat que m'agradaria poder debutar fora d'aquí.
0: Ja
1: i jo que sé, debutar a algun teatre d'Alemanya.
0: Tu creus que jo crec que a Catalunya sí, eh? Jo crec que sí, sincerament, però que es valora prou la gent que es dedica a la clàssica? T'ho dic perquè moltes vegades jo, parlant amb gent, amb músics, músiques força importants de molt de nivell, que van pel carrer per aquí, no els coneix ningú, i que són gent normal i corrent, faltaria més, però ells mateixes et diuen, és que quan estic, jo que sé, a Àustria, a Viena, a París, a França, és igual, a Nova York, és que quan t'obren la porta del cotxe que arribes a l'hotel, ja et diuen doctora, benvinguda a Nova York, o ja et tracten amb un nivell que te n'adones, que tenen un respecte brutal, cosa que jo no veig doncs a casa meva. Tu estaries d'acord amb això?
1: Jo crec que fora d'aquí hi ha una mena de prestigi en aquest món.
0: Clar.
1: I hi ha tants festivals, tants concerts, tanta cultura... Però he de dir, tot s'ha de dir, que s'està intentant canviar, i a poc a poc veus que aquí s'estan intentant fer més coses, s'estan fent més concerts, però sí que és veritat que fora hi ha com una mena de... No vull dir elitisme, perquè no és que ens creiem, o sigui, siguem superiors, però com que la gent ho valora molt, és com una cultura que valora molt.
0: Sí. Clar. Una pregunta, una mica tonta. Una mezzosoprano que escolta quan està de lleure?
1: Uf.
0: Quina música? Sí, pots explicar-me. Què escoltes?
1: Jo,
0: a banda d'òpera.
1: Clar, jo no sóc que escoltar música clàssica, a no ser que sigui amb algun objectiu o que em vingui de gust, òbviament. Però a mi m'agrada molt... quina vergonya. A mi m'agrada molt, doncs, la Rosalia, m'encanta.
0: Veus? Molt bé.
1: M'agrada molt el pop així com anglès dels 2000. Reggaeton a vegades també... hi ha hagut l'època, no, de quan tenies 20 anys, però jo sóc que escoltar més, doncs, això, la Rosalía, cantautors espanyols, pop anglès, sí. També per desconnectar, no? Perquè al final...
0: Sí. No, no, molt bé. A propòsit de la Rosalía, quina impressió et dona quan veus aquesta posada en escena, aquests canvis de registre?
1: Mira,
0: jo... El que intenta, el que fa veure i el que no fa veure, perquè ens entenguem.
1: Mira, jo vaig treballar perquè el cor de cambra del Palau vam ser els que vam fer el cor del seu àlbum, i jo vaig treballar en els cors, amb el cor de l'àlbum, i va ser maquíssim. O sigui, va ser una experiència molt guai veure també el que ella demanava, i clar, llavors per mi aquest àlbum, a part de que és especial per això, per mi és una dona que és això, no? Ella igual utilitza l'autotune en algun moment, però realment tu l'escoltes i tampoc no és que li faci falta, perquè té una o sigui, una veu increïble. Per mi és una persona que inspira molt, o sigui, fa obres d'art, diguem-ne, és com que no fa una obra completa, no? No és només veu, no és només música, no és només show, és com tot és una cosa global, no?
0: Molt bé, molt bé. No, m'ha agradat això de que una mezzo-soprano escolta molta cosa i pràcticament mai òpera. Bueno, tampoc seria això, però vaja, no? Molt bé. Bueno, està molt bé, està molt bé. Escolta'm una cosa, jo crec que tot el que has fet és brutal i que arribaràs molt lluny.
1: Gràcies.
0: I que et veurem en llocs impressionants i que aconseguiràs el teu somni, perquè al final depèn de tu.
1: Sí, sí.
0: Amb el sentit de que ho has de voler, ho has de materialitzar i has d'estar segura de tu mateixa.
1: Sí, sí.
0: Per nosaltres és un luxe, és molt xulo que la Jana Coromines hagi passat una estoneta aquí a la República Santboiana. Jo crec, queda res, un minut i escaig, però jo crec, home, que és de justícia que si t'hem d'acomiadar, que t'acomiadem, doncs, amb la teva pròpia veu, et sembla, no?, que escoltem alguna cosa.
1: Sí, està bé, clar.
0: Jana Coromines, que vagi molt bé, molta sort, i no t'aturis, perquè que tinguis aquesta veu i que la regalis d'aquesta manera ens prova a totes i a tots. Això és de rebut i això és molt necessari.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment, que vagi bé.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi,

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'espai de l'home curiós.

0: 14 minuts pràcticament passen de les 10 del matí, és dimarts i per tant el que pertoca ara són les curiositats que tenen nom i cognom. Ja el coneixeu, és l'home curiós, l'Ireneu Castillo. Molt bon dia, Ireneu, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Madeu. Què tal, com prova?
0: Molt bé, molt bé. Ho dèiem, ha refrescat una miqueta, oi, tampoc
1: sí,
0: massa.
1: S'agraeix tu.
0: Tampoc massa.
1: No,
0: no tirarem coets, no ens haurem de posar aquí una
1: jaqueta.
0: No n'hi ha per tirar coets, però vaja.
1: Ha baixat una miqueta, escolta, ja s'agraeix.
0: Sí, s'agraeix, a la seva manera, doncs, escolta'm. Sigui com sigui, Ireneu, jo deia, té nom i cognom, faltaria sí, més, no. I en té més d'un de cognom.
1: Buah, Ireneu. Fins a 8, mira, si busco, 8 en tinc i tot.
0: No, per això et dic que...
1: bueno, tothom en té, també.
0: Quasi...
1: Un dia sí. He d'explicar com es troba això dels 8 cognoms de cadascú,
0: sí,
1: i tot això,
0: sí.
1: Perquè té la seva sistemàtica.
0: Jo crec que ens provaria a totes i a tots que un dia ho expliquessis, no sé si en forma de curiositat o el que sigui, però,
1: sí, no,
0: però jo crec que seria molt maco.
1: Posant-me jo d'exemple?
0: Sí,
1: puc,
0: sí,
1: així,
0: sí.
1: Això ho puc fer.
0: Doncs
1: un dia ho fem.
0: Doncs planteja-t'ho, que crec que a la nostra audiència li agradarà molt.
1: Sí, sí, perquè
0: no,
1: és una forma relativament senzilla, però que és allò de dir, no? Els 8 cognoms
0: sí.
1: Catalans, els 8
0: sí.
1: Cognoms de bascos, no? Allò que deia.
0: Correcte.
1: Doncs tothom en té.
0: Sí, sí.
1: Tranquil, que tothom en té.
0: Com d'important és allò que dèiem, ho explicàvem a l'entrevista que hem tingut fa un moment, conèixer els nostres orígens, què és el que sí. Va passar per entendre no tan sols d'on venim, sinó cap on anem.
1: Sí, no, clar.
0: Bé, I què som ara mateix. Molt bé, escolta, que deia, sí, home, l'Ireneu Castillo, conegut arreu del Principat, l'home curiós, però que a més és l'amo i senyor, perquè és el creador del blog Memento Mori, aquest espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats. Sí. Amb unes xifres espaterrans de 5.700.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i de rellegir les seves històries després de 20 anys de recorregut. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. 21. Tu em poses 20, sí, però no, ja més de 20 anys.
0: Home, clar, ja estem consumint el 21.
1: Ara anem ja cap al 22.
0: Sí, sí, sí. Imagina't.
1: No,
0: molt bé, molt bé. Escolta'm, Ireneu, sigui com sigui, la curiositat d'avui, deixo anar el títol...
1: Sí, i comencem.
0: I tu, això, ens ajudes a digerir-lo.
1: Té tela,
0: Fixeu-se, això diu així. L'embassament de Mediano o el salvatge desallotjament d'un poble que no volia morir. Història, per tant, dramàtica, que té a veure amb l'aigua i sí. La neu.
1: Sí, sí, sí. Ara que dèiem de les pluges i tot això.
0: El desallotjament d'un poble, clar, que es va resistir, però davant d'un embassament, al final bueno, sempre guanya
1: sí,
0: el mateix.
1: Hi ha formes i formes.
0: Sí,
1: i aquí
0: segur.
1: Ja veureu que aquest és d'aquelles històries que dius, Déu-n'hi-do.
0: El Mediano,
1: sí senyor.
0: T'escoltem.
1: Doncs bueno, a veure, mira, avui que estàvem parlant això de la pluja i tot això, tot i agradar-me a mi...
0: Aquesta cortineta, sí, aquesta dutxa que ha caigut.
1: Sí, no, bueno, escolta, però ja va bé tu per fer una ruixadeta, que està molt bé que caiguin sis mesos continus, però tampoc no és qüestió que després estigui 6 mesos també sense caure res.
0: Està claríssim.
1: Una mica això. Doncs el que diem, a mi tot i agradar-me els paisatges verds i boscosos i tot això, i potser just per això, o sigui, els paisatges àrids i semidesèrtics m'han cridat sempre l'atenció. El fet de tenir personalment família a Bujaraloz, que potser heu passat sí. Per allà per l'autopista, anant cap a la Saragossa i a Los Monegros.
0: Això és un clàssic sí, sí. D'aquelles bueno, contrades.
1: Doncs tinc allà família. Doncs el fet de tenir allà la part de la família i saber que aquell erm, clar com el palmell de la mà, doncs havia estat fa segles un tancat bosc de sabines arrasat per la mà de l'home, doncs no feia més que despertar la meva curiositat per la possibilitat de revertir aquell desert en bosc una altra vegada. I quasi estan en camí perquè amb tots els panissars que tenen per allà i tot el rec que han posat i tal i això, doncs està revertint per totes bandes, el que passa que no per on deuria, però bueno. Tanmateix, en aquella terra, si alguna cosa faltava, era aigua. I de fet encara me'n recordo de les grans tines de fang que ocupaven l'entrada de casa dels meus oncles, on emmagatzemaven l'aigua que se'ls portaven amb cisternes. Jo devia ser un marrec i me'n recordo. Doncs aquell paisatge no es va normalitzar fins al 1975, ojo, quan els van posar l'aigua corrent. Al 75 els van posar l'aigua corrent.
0: Al 75?
1: Al 75, que no estem dient que no, no, va no. ser... No, que, no, no. Però l'aigua no va sortir del no-res, i tan sols la construcció dels grans pantans del Pirineu van permetre portar l'aigua a aquella assedegada terra, no? Pantans que construïts a cop de mai durant el franquisme, doncs van arrasar amb gran quantitat de pobles, passant el galop sobre qualsevol dret o voluntat popular. I un d'aquests episodis, per ignominiós i indignant, doncs va ser el desallotjament del poble de Mediano, ubicat a escassa distància de la presa homònima, a la comarca del Sobrarbe, a Osca.
0: Molt bé.
1: O sigui, clar, van fer... A veure, tots lloc, els pantans van patir.
0: Lloc molt especial, eh?
1: Sí, sí, aquella
0: molt
1: banda,
0: especial per moltes coses.
1: Aquella banda és molt curiosa. Sí, potser des d'aquí pots tenir una idea, però quan arribes allà, no sé... És el Pirineu, no? L'Alt Pirineu que diuen, però bueno, està bé. La conveniència o no de convertir en regadiu zones on els recursos hídrics són escassos, doncs és una polèmica que ha arribat a la societat fa tan sols pocs anys.
0: Una polèmica per alguns una necessitat i per d'altres un només un repte.
1: Sí, però el fet de plantejar-t'ho, no? Doncs és una cosa relativament nova, o sigui. Anteriorment, sobretot a finals del segle XIX i principis del XX, el debat es centrava en com fer-ho. I en cap cas per què fer-ho o les conseqüències de dur-lo a terme.
0: Clar.
1: O sigui, deies, necessites aigua, s'ha de fer un pantano. Doncs sí, aquí no tenien cap problema. Dius, ni que s'emporti per davant el romà, ni que s'emporti prendre. O dit d'una altra manera, que els únics limitants eren els tècnics i els econòmics, desestimant-se per defecte qualsevol limitació moral i mediambiental que posés en perill els interessos dels possibles regants.
0: Clar.
1: I si això implicava l'aixecament de mastodòntiques preses, doncs es feia i punt, encara que això provoqués a la llarga greus problemes col·laterals, com hem vist molt això amb els sediments que s'omplen i tal, això el problema que
0: hi ha últim. Que és el que passava, és el que passava.
1: Bueno, no, de fet, passa ara. O sigui, que ja han acumulat tant de sediment que resulta que estan reduïts. O sigui, tu veus un pantà i encara que estigui ple fins a dalt, doncs a lo millor possiblement només estigui d'aigua fins al 20%, al 30%, sí, sí. Però la resta són tots sediments.
0: Sediments.
1: Ah, i no es treuen, i és un problema.
0: Diem sediments...
1: Perquè resulta que tenim les mateixes preses tenen menys aigua.
0: Sí.
1: I clar, i si a sobre augmentes el consum, doncs tens això.
0: Bé. Molt bé.
1: Un d'aquests embassaments que havia de donar subministrament als canals d'Aragó i Catalunya, obtenint la seva aigua del riu Cinca, doncs era l'embassament de Mediano. És un d'aquests, és molt gran.
0: Sí, sí.
1: Un embassament que, si bé no afectava el poble de Mediano, del qual obté el nom, justament, doncs negaria una de les valls més maques i fèrtils del Prepirineu aragonès. O sigui,
0: sí, sí.
1: El que diem. Doncs clar, si ho converteixen en una vall, la converteixen en un embassament, doncs després el perds. Clar, el bé general, els interessos de l'oligarquia agrícola que es beneficiaria del rec derivat i un territori en despoblació que encara es desplaçava a lloms de cavalls i mules, doncs van fer que el 1915 el rei Alfons XIII aprovés el projecte de pla de recs i amb ell l'aixecament de la presa. Estem dient del 1915.
0: Sí, sí.
1: O sigui, ja ha plogut una mica.
0: Bastant. Fins i tot allà.
1: Sí, sí. A veure, l'embassament no va començar a construir-se fins a l'octubre de 1929. Jodó.
0: Sí,
1: se m'ha posat allà, l'alien se m'ha posat a la gola i escolta, no hi ha problema.
0: És el que anava a dir-te. Ara et portarem un gotet d'aigua pel Ireneu, sisplau. Un gotet d'aigua pel Ireneu.
1: No passa res. Que no pariqui el condó. Bueno, total. Doncs l'embassament no va començar a construir-se fins a l'octubre del 29. Però l'adveniment de la Segona República, el replantejament del projecte al 1932, que va passar a submergir el poble, o sigui, el van repujar, doncs la guerra civil i l'impagament dels jornals per part del contractista encarregat d'aixecar la obra, doncs van fer que l'embassament patís continus retards i paralitzacions. No va ser fins al 1941 quan Franco, pretenent convertir els Monegres en una zona agrícola amb més de 300.000 hectàrees de regadiu, doncs va no procedir a reprendre les obres de construcció de pantans, entre ells a Pantà de Mediano. No obstant això, doncs el projecte inicial no submergia el poble, per la qual cosa una tensa negociació per les compensacions de l'expropiació doncs es va posar en marxa en aquell moment. Bé, doncs Mediano, doncs, era un petit poble amb 14 cases de pagès, tampoc no era una gran població, no? Però bueno, tenia la seva vida, corresponents a altres tantes famílies, i si bé hi va haver gent que aviat va abandonar el poble davant la manca de futur clar, estem parlant de mitjans dels 40, cosa així, doncs, pots imaginar. Doncs, les ridícules quantitats que s'oferien per les propietats i terres expropiades, es va aplicar una llei de 1879,
0: van tirar força enrere,
1: per la qual rebrien el valor d'una propietat similar no pels danys ocasionats, de tal forma que els donaven 4 rals.
0: Ja.
1: Perquè és el que els tocava, l'un per l'altre.
0: Sí, el que fa la llei fa la trampa.
1: Exactament, ja que et van fer perquè no havia de donar calés.
0: Ja està.
1: Sí, va bé. Sí. Doncs bueno, va fer que bona part de la gent es negués a anar-se'n, provocant l'alentiment de les obres. Obres que dutes a terme per Dragados i Construcciones per 250 milions de pessetes.
0: Un històric.
1: D'aquell moment, i utilitzant gran quantitat de presos polítics republicans com a mà d'obra esclava, doncs, contrarialment al que es podria pensar, van omplir de vida el poble amb els seus treballadors. O sigui, d'aquesta manera, Mediano va arribar a tenir uns 800 habitants i tota mena de serveis, des de bar, cinema, bai, carnisseries, perruqueria... Mira, ironies de la vida que han acabat, el que anava a matar el poble justament li estava donant la vida. O sigui, que va ser en el moment de construir el que anava a carregar-se el poble, que resulta que tenia el poble amb més vida que havia tenint, o sigui, coses d'aquella rea.
0: Déu-n'hi-do. Clar, quan parlem de curiositats, diguéssim, geogràfiques, a mi m'agrada molt que la gent pugui, en el seu imaginari, retratar exactament què era allò, perquè no és el mateix parlar d'un lloc que d'un altre. Les circumstàncies, clar, geogràfiques marquen
1: molt,
0: fins i tot la història, fins i tot la curiositat, l'argumentari, sí, que deixes anar a Ireneu. I ho dic perquè és molt important això, entendre exactament l'entorn, sí, clar, i la geografia de la que estem parlant.
1: Sí, no, per això, que estem parlant allà d'un poblet allà perdut,
0: sí, sí.
1: Un poblet, a veure...
0: Sí, sí, no sé com... En castellà diuen aldea, quan un poble és tan petitó...
1: Sí, no, però això no era una aldea, o sigui, era un poble petit, bàsicament.
0: Molt
1: podia
0: petitó,
1: tenir sobre uns 100 habitants,
0: sí,
1: uns 100,
0: sí,
1: habitants,
0: sí,
1: o coses així, podia tenir en aquell moment.
0: Uh-huh.
1: Clar, després va multiplicar per 8 per tota la gent que va venir, però bueno...
0: No, clar.
1: Cap al 1960, el projecte va observar la incorporació a la presa d'una central hidroelèctrica gestionada per Enel, però els continus retards als tribunals pels recursos de la família resistents al desallotjament van arribar a exasperar els interessos de la hidroelèctrica i dels regants de la zona baixa d'Osca, que, hàbits del negoci fàcil en plena època desarrollista, que ja vam parlar d'això dels cotxes, dels Gràcies Manolo i els cotxes,
0: sí,
1: que anaven,
0: sí,
1: sota mà i tot això, que ja això era història, no, estem parlant dels 60. Estem parlant del 60, eh?
0: Sí, sí, totalment.
1: Que recordem que això ve del 1915. Sí, estem al 60,
0: sí,
1: ja.
0: Sí, imagina.
1: Doncs, bueno, tota aquesta gent, doncs, va pressionar les autoritats franquistes perquè entrés d'una punyetera vegada en funcionament l'embassament. Mm-hmm. Sí, clar, ja, jo, tants anys ja que estigués allò... No podia ser.
0: Aquí
1: no
0: es, va,
1: podia ser.
0: Es van rebel·lar.
1: Sí, es van rebel·lar, clar, els de dalt, perquè els que volien fer el negoci, i en aquell moment, i no, la gent d'allà del poble, doncs, a base de traves legals i tot això, doncs no els hi deixaven.
0: Bueno, tanmateix aquest llogaret...

0: pam, que si pam...
1: Exactament, dinamita, l'explosió de la qual s'utilitzava per destruir tal l'extraordinària resistència d'unes pedres centenàries, com la d'aquelles masies, com la moral dels que no volien anar-se'n. O sigui, clar, o sigui, arribaven això, doncs saltaven tots els vidres i tot això, i oi, mira, què tal? Doncs, no obstant, mentre es mantinguessin a casa seva, doncs el pantà no podria entrar en funcionament, perquè ja estava fet.
0: Oh, clar.
1: Bueno, o almenys això els havien promet des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: O almenys això els havien promès. Ai, ai, ai, que ja m'espantes.
1: Ja, sí, doncs espantat.
0: Ja.
1: El 27 d'abril del 69, de 1969, va aixecar amb un fort aiguat que no va parar en tot el dia, provocant la crescuda del riu Cinca. Tanmateix, a les 6 de la tarda, després de la missa de la mort, per la mort d'un veí, els veïns van veure aterrats que allò no era com tantes altres vegades. El nivell de l'aigua estava creixent a una velocitat endimoniada, amenaçant d'inundar el poble. Les comportes de fons del pantà no estaven obertes. Carai. I, oh casualitat, això, l'únic telèfon de la zona no funcionava per la pluja.
0: Ja.
1: Sí, ningú atenia les seves trucades.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, estava això...
0: Tu posa... Era com haver convertit aquell poble en un poble fantasma.
1: Sí, a veure, la gent que hi vivia...
0: I aïllat i oblidat.
1: Sí, sí, però és que a sobre... Tu
0: aquí us quedeu.
1: Tu imagina que estàs aquí a casa teva i tu veus que l'aigua puja.
0: Sí,
1: puja,
0: allò va, puja, el nivell va pujant.
1: Hòstia. De pressa i corrents...
0: Però que ningú t'escolta...
1: No, que ningú t'escolta, el telèfon no funciona, allò continua pujant...
0: És com si haguessis desaparegut.
1: Sí, exactament.
0: Vull dir, no et veu ningú, no t'escolta ningú, no et vol ningú. Déu-n'hi-do.
1: De pressa i corrents, els medianencs que resistien el mòbing franquista com l'aldea d'Astèrix, doncs van veure que o evacuaven o posaven en risc la seva vida. O sigui, ja no era qüestió ja de posar-me farruco, sinó que l'aigua allà no perdonava.
0: Ostres.
1: Així que davant l'augment...
0: Déu-n'hi-do.
1: Allà davant de l'augment inexorable del nivell de l'embassament, doncs van recollir corrents els pocs estris que van poder traslladar amb els precaris mitjans de què disposaven. I, bueno, la indignació i la impotència de veure submergit el seu poble... Clar, de fet, és que no s'havia ni traslladat al cementiri. O sigui, tenies allà tots els morts... Allà
0: sí,
1: tot, no,
0: que ja sabem que en aquests casos és una de les coses principals.
1: Que s'hauria de portar. Sí, sí, doncs allà no va això. Ja. Doncs, bueno, doncs tot això doncs, va omplir de llàgrimes l'ànima d'aquella gent.
0: Clar.
1: Fins i tot, una àvia que vivia sola va decidir que abans moriria ofegada que abandonar casa seva.
0: Què dius?
1: Sí, sí. Tancant-se per dins i negant-se a sortir d'allà del seu mas. Tan sols la força bruta de la Guàrdia Civil, enderrocant la porta, doncs va ser capaç de doblegar la tossuderia desesperada d'aquella dona que no només perdia una casa, sinó que perdia tot. O sigui, la seva vida,
0: el
1: seu record, la seva història, els seus morts...
0: Els seus morts, la seva gent...
1: O sigui, tot ho perdia amb aquella dona. Doncs bueno, va entrar a cop de porra i se'l van treure.
0: Al final, la seva identitat és aquest el problema més gran, no?
1: Durant tres dies, el cel es va obrir en canal, plorant com mai abans no ho havia fet. Uh-huh. Evacuats durant quan l'aigua ja arribava fins als genolls, el que no van poder emportar-se va pujar a les golfes en la vana esperança que l'obertura a temps de les fins aleshores, bloquejades com portes de fons, impedissin el desastre. L'embassament va arrasar amb tot. En aquells tres dies d'abril, el nivell va pujar 18,5 metres, enfonsant sota l'aigua tot el que quedava de mediano, obligant les sis famílies que van aguantant fins a la fi a buscar-se una nova vida. O sigui, així per les bones. Uns es van instal·lar a les cases de la Confederació Hidrogràfica va construir més amunt. Uh-huh. D'altres se'n van anar a pobles propers i d'altres van haver d'anar-se'n amb la família cap aquí a Barcelona. Uh-huh. Però tots... amb les seves existències trencades, sense remissió, convertits, en el pitjor dels casos, en autèntics morts vivents.
0: Un desastre. O sigui, va ser un desastre. Bestial.
1: De fet, mai es va saber què va ser el que va passar. No es va saber, però bueno. La Confederació Hidrogràfica diu que ningú va donar cap ordre, que van fallar les comunicacions per les pluges i va ser tot un desgraciat succés. Els evacuats no dubten que va ser absolutament premeditat per impulsar la seva llei i fer-los fora del poble, perquè estaven donant pel sac allà enmig de... Sigui un o sigui un altre, de mediano tan sols queda la torre de l'església, testimoni mut del patiment i la tristesa d'una gent, les vides de la qual van ser sacrificades sense misericòrdia, per satisfer les necessitats d'aigua de zones més seques, però sobretot per satisfer les ànsies de negoci de gent que ni vivia, ni coneixia, ni li importava el més mínim al territori ofegat.
0: Que sol passar, que sol passar.
1: Un any després encara es recuperaven coses de les cases. La pròxima vegada que aneu al lavabo, recordeu que d'aquella aixeta oberta amb tanta alegria, doncs potser que no només surti aigua, sinó també dolor, indignació i injustícia. Tinguem-ho en compte.
0: Déu-n'hi-do, frapant.
1: Home, són d'aquelles històries
0: impressionant.
1: Que...

0: si et poses una mica, tens una mica d'empatia, o si et tremola, o si et fareix dins de l'ànima. O sigui, jo quan vaig assabentar-me d'aquesta història, jo sé que no em va deixar...
1: Hi ha una cançó del Serrat que es diu Mi Pueblo Blanco, que acaba parlant, sí, acaba parlant fins i tot, no sé si ho recordes, és en castellà, acaba parlant fins i tot de la memòria dels morts i de tot plegat. Ves per on, potser no, clar, no té res a veure, però no, m'ho has recordat molt, Ireneu.
0: Sí. No,
1: és que l'estem escoltant per aquí darrere, fixa-t'hi. L'Albert l'ha trobat amb rapidesa. Escolta una miqueta.

0: M'ha vingut a la memòria, ves per on, aquesta cançó d'en Serrat.
1: Déu-n'hi-do.
0: En fi.
1: No, és això.
0: Ireneu.
1: Quan t'enteres d'aquestes històries, dius...
0: Potenta la història.
1: Sí, que a veure, que aquesta perquè va ser molt frapant, però pots imaginar que a qualsevol dels pantans que tenim per aquí també ha passat coses semblants.
0: De ben segur, el que passa...
1: Igual no tan extrem...
0: Que la història, saps què ens diu?
1: Que es repeteix.
0: Que sempre guanya el pantà. Los visillos a ese hombre joven. Molt bé, hombre joven, tu també ets un hombre joven, sí, home, sí, sí, com diu el Serrat.
1: Serà, perquè una altra cosa.
0: Ireneu, la setmana vinent més...
1: La setmana que ve ens anem cap al meu poble.
0: Sí?
1: Sí.
0: Brutal, fantàstic.
1: I explicarem per allà, doncs, que tenim per allà un patrimoni romànic...
0: Sí, senyor.
1: ...que ningú no el fa cas.
0: És el que passa, és el que passa. Escolta'm, moltes gràcies, com sempre.
1: Bé, a vosaltres.
0: I
1: ja porto 11 temporades donant-vos les gràcies, també.
0: Sí, sí.
1: Per l'oportunitat.
0: I nosaltres encantats.
1: Oh, mira.
0: Et sembla si marxem amb aquesta cançoneta?
1: Som-hi.
0: Sí, ens anem cap al No t'ho creuràs. Sempre ens ho acabem creient, perquè
1: sí.
0: Ho explica molt bé, en aquest cas avui la Marina, per tant... Aquí ens quedem, que volem saber més coses. Gràcies, Ireneu.
1: A vosaltres.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: No t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana, on al final t'ho acabaràs creient tot.
1: Les 10 i 32 minuts, el No t'ho creuràs, sempre per anar tancant la paradeta dels dimarts, esclar que sí. I avui, signat per la Marina Maillart. Molt bon dia, Marina, què tal estàs?
2: Molt bon dia, doncs molt bé, molt contenta.
1: Fantàstic, et sí. Sento com si estiguessis dins d'una mena de llauna, a dintre de... Sí, no sé què ha passat, ara mirarem de tocar, doncs, algun botonet, alguna cosa. Estàs com enllaunada, saps?
2: Llaunada, però vols dir com relaxada?
1: No. Enllaunada de so. Jo prefereixo que canvis potser de micròfon.
2: Vale, perfecte.
1: No, perquè sí, se't sent que qui no ho sàpiga es pensarà que estàs a la llunyania, estàs a no sé on. I no, la tenim aquí als nostres estudis. Recordeu que la Marina és coach de benestar per a empreses i famílies i mestra de ioga i d'altres disciplines com la meditació, i per nosaltres sempre una amiga i un referent.
3: Ara què tal?
1: Fantàstic.
3: Sí,
1: sembla
3: ara sí.
1: Un abans i un després.
3: Ah, jo pensava que em deies sí. que em veies com un...
1: No. El tema so, pel que sigui... estava com enllaunat, saps?
3: Vale.
1: Una
3: coses
1: cosa molt
3: directe,
1: rara.
3: Però això sí. És el maco, no?
1: Sí.
3: La imperfecció,
1: sí.
3: No, la perfecció d'estar aquí.
1: Home, per favor, encara et diré més. Déu faci que les errades no deixin de ser-hi, perquè tal i com estan les coses amb la IA, la gent dirà, això és IA o què és?
3: Bueno,
1: doncs no, aquí no. Ens equivoquem.
3: En directe. Bueno, ara saps què? Ara hi ha un pas més de la IA, que ara fan coses que siguin com imperfectes.
1: Ja.
3: No? Perquè ja
1: sí,
3: no sàpigues
1: no,
3: el que
1: sí,
3: és.
1: Sí, però no és el mateix.
3: No, així que aquí estem en directe.
1: Sí, en viu i en directe el No t'ho creuràs.
3: Sí.
1: Va, Marina, avui ens vols parlar de... Sí, d'algun concepte, d'alguna cosa, però que al final és parlar de moltes coses, però que esdevenen totes amb una mateixa manera d'entendre alguns problemes.
3: Sí, vinc amb una reflexió pels nostres oients i també cap a una mateixa, no? Perquè, bueno, aquest cap de setmana he estat a Palamós, que dices, ai, que guai, ha sigut fantàstic.
1: Maco, però, Palamós.
3: Maco, molt maco. I aquí vinc amb la primera reflexió que no sé si també t'ha passat a tu, no? Que quan marxem de casa nostra, encara que sigui, marxem a 20 quilòmetres, no? D'on vivim, no? És com que valorem, apreciem molt les situacions que estan visquent en aquell moment. Vull dir, per exemple, no? Quan tu estàs allà, no? A la platja i veus allà, dius, és que és fantàstico esto, no?
1: Home,
3: quina
1: esclar,
3: posta de sol aquí.
1: Tot molt bucòlic,
3: estupenda,
1: tot molt bonic.
3: Estupenda, quan a Sant Boi tenim uns paisatges estupendos, no?
1: Segur, clar.
3: Vull dir que hem de sortir cap enfora per poder parar, que aquí ja és un punt important, no? I poder apreciar el que tenim, no?
1: Uh-huh.
3: I una cosa que em va passar és que estàvem per allà i em vaig fer amb aquesta segona reflexió. Primer el que he dit, no? De valorar els petits detalls que tenim a la vida, i jo, aquí, als nostres oients, si us plau, si són santboians, santboianes, o de qualsevol poble del costat, fixeu-vos com si fos la primera vegada que veieu, per exemple, l'arbre que teniu davant, que sembla que dius, quina xorrada estàs dient. Doncs no, el cel, fixeu-vos, perquè és una passada. És a dir, tenim tantes coses tan maques que no valorem i no apreciem. I aquest cap de setmana m'ha donat molt per fer molta fotografia amb molt de zoom per poder apreciar els petits detalls, i em sembla que és increïble. Això per un costat. I després per un altre, penso jo, que m'ha semblat molt fort, molt interessant, segona reflexió, és que, bueno, vam entrar a una església que estava, que hi havia allà a Palamós, no? Perquè allà és un espai, pues, és molt maco, si algú no ha anat, pues, jo ho recomano moltíssim, i em vaig fer com una petita reflexió i vaig veure un noi allà que estava allà, pues, no sé si estava com plorant, reflexionant, no ho sé, bueno, i em va impactar moltíssim. Era un noi bastant jove i em va impactar moltíssim de dir, ostres, en quins espais tenim nosaltres, siguin joves, siguin persones més grans, més adultes, quins espais tenim per parar, per reflexionar, per plorar, per cridar...
1: Per deixar-nos anar.
3: Per deixar-nos anar.
1: Allò, que dius,
3: hi ha espais com aquests actualment.
1: Home,
3: és a dir...
1: tu has posat un exemple, una església. Clar, el sentiment que aquella persona devia estar passant, el moment que devia estar passant, probablement, evidentment només ho sap ell, però sí, probablement era un punt per ell important i ell es trobava, jo no sé si a l'aixopluc o en un moment dramàtic, però a l'aixopluc d'un lloc on sabia que podia meditar, resar o digue-li com vulguis,
3: exacte,
1: segur que sí.
3: Però les persones que, no? per exemple, pues no són religioses i aquests espais no se senten identificades, jo penso, tenim espais? És a dir, una dona, 45 anys, amb dos fills, que deixa els fills a les 8 del matí al col·le, que després va a la feina, que després torna, agafa els fills, els dutxa, no sé, quin espai té aquesta dona o aquest home, no? O la jovent, no? que estan a la universitat fent milions d'hores, quins espais tenen per reflexionar, per parar, per dir com em sento, necessito plorar, perquè moltes vegades es necessita
1: i és necessari
3: plorar, es necessita cridar, en quins espais tu pots cridar, en quins espais tu pots sentir-te escoltat, o amb aquesta meditació.
1: Bueno, escoltat o amb una solitud que necessites com a vacuna, a digue-li com vulguis, no?
3: I jo reflexiono, els nostres oients, teniu aquests espais? Bé. Necessiteu aquests espais? Clar. Perquè des del punt personal, jo sí que els necessito. De fet, a casa meva, com si no teniu espais per on anar, busqueu dintre dels raconets de casa vostra quin espai dius, ai, aquest és el meu moment o espai de reflexió.
1: Però puc contestar-te?
3: I tant.
1: T'ho dic perquè, a veure, sense esgarrar-te una mica, sense esgarrar-te el missatge, perquè el missatge és no només molt interessant i molt vàlid, però sí que intentant contestar-te,
3: Vinga.
1: A l'espai te l'has de crear tu. És a dir, cada persona tindrà el seu espai i el seu moment. Jo crec que algú es pot trobar molt bé a l'església, com algú es pot trobar molt bé en un racó d'una biblioteca,
3: total,
1: de poble petitona, que pot semblar que no t'aporti res i t'aporta molt, com pots estar en una plaça semiabandonada, sota un arbre, en una cantonada, en un banc d'un carrer, amb un empedrat, on tu notes el que necessites, la força de la soledat o la força de la,
3: total,
1: de la senzillesa, de la senzillesa. Cadascú s'ha de crear els seus espais i el que és vàlid per tu... potser per un altre no ho serà.
3: 100%. Això també és algo interessant, no? Clar. Moltes vegades volem anar a espais on allà no ens sentim identificats. La qüestió també aquí és, ens donem permís per tenir, crear aquests espais? Perquè amb el ritme que portem de vida, no? Que jo ho veig, o sigui, i moltes vegades reflexiono, només has de veure com la gent va corrent, però que no els hi agradaria, possiblement no agafen a la canalla allà corrent, no? Però... tenim aquests espais? Som conscients que podem crear aquests espais? Saps què dic? Que ho dubto.
1: Clar.
3: Ho dubto.
1: El que passa que suposo que avui en dia ha arribat un moment en què els espais no són físics, de vegades, no? I que la teva pròpia geografia no té fronteres. No sé com dir-t'ho.
3: A veure, explica, que això m'agrada.
1: I no és palpable.
3: No són físics, vols dir, per exemple, no és físic anar a un parc, o jo, per exemple, m'identifico molt anar a una platja molt concreta. Et refereixes més internament?
1: Evidentment, si estàs embolcallat d'alguna cosa que ja t'ajudi, la serenor, això és molt important.
3: Sí.
1: Però insisteixo, tu pots estar amb els teus auriculars, ja sé que això és una mica caòtic el que diré ara, estar meditant i estar tranquil amb un vagó de metre.
3: Totalment.
1: En realitat estàs aïllat, perquè avui en dia allò que critiquem sempre, no? Marina, que estem amb els mòbils, els transports, els mitjans de transport, i que dius, ui, sembla que siguem molta gent aquí, però tothom està sol, no?
3: Doncs, és que és la veritat.
1: Clar,
3: no?
1: Però al final jo dic que els espais no tenen per què ser de vegades físics, perquè tu... pots arribar a mentalitzar-te de que en aquell raconet d'aquell lloc, en aquell bar on tu estàs tranquil amb el teu cafetó o el que sigui, estàs trobant el teu espai. I quan dic la teva geografia no té fronteres, vol dir que no tan sols et pots trobar bé a Miami o amb una platja paradisiaca de no sé on, sinó que la teva geografia pot estar aquí a Sant Ramon, o pot estar en un parc, o pot estar
3: totalment
1: embolcallat d'altres coses.
3: I
1: no?
3: a vegades tenim la tendència, a vegades relacionat amb això, tenim la tendència de quan tenim una situació complicada, difícil, un problema greu, el que fem moltes vegades és marxar, no? Marxo de viatge el més lluny possible, no? A vegades et serveix com, bueno, per donar-te aire, no? I veure-ho des d'una altra perspectiva, però moltes vegades el que fas és fugir. I jo, relacionat amb el que tu deies, no? És molt interessant, no? Perquè tu pots aïllar-te dintre d'un espai, però mental, emocionalment, tu em portes. De la mateixa manera que et pots aïllar en un espai de caos, on tot és soroll, no?
1: Correcte.
3: I tu estàs ja supertranquil i tranquil·la, però a vegades per això dic, no? Marxem de viatge amb quin és el propòsit o l'objectiu, i a vegades t'emportes aquestes motxilles. Hi ha una reflexió molt guai que va dir Nelson Mandela, que va estar, crec que va estar a presó 25 anys.
1: Tranquil·lament.
3: 25
1: pobre.
3: Anys i amb un espai de 2 metres quadrats.
1: Correcte.
3: I ell va dir que ella es sentia lliure. Fixa't, és molt heavy
1: això. Sí, ho recordo això.
3: Relacionat al que tu dius, estava ja en una pressió que no el deixaven sortir i ell es sentia lliure, en pau, no? És a dir, uau! Llavors, bueno, són reflexions de dir, i tu tens aquest espai? Tu et dones permís per tenir aquest espai?
1: Però allò que dèiem de l'espai, no? Que al final, fixa-t'hi que hi ha molta gent que està molt allunyada del que sigui, de nosaltres mateixos, i la tens aquí al costat, al carrer d'aquí baix, però estan lluny de nosaltres, per molts aspectes. En canvi, n'hi ha que han hagut d'anar a l'altra quinta porra o a l'altra... I els tenim molt propers.
3: Sí.
1: És un exemple.
3: Totalment.
1: No?
3: Bueno, no, perquè moltes vegades ens donem, bueno, com estan allà.
1: Clar.
3: Com estan allà.
1: Escolta'm una cosa,
3: digues.
1: Marina. Arribat aquest moment, allò que fem sempre, aquella juguesca que fem sempre, de dir, tot això ho embolcallarem amb una cançó.
3: Vinga, a veure amb què ens sortirà
1: avui. A veure si
3: avui
1: me la compres.
3: Vinga.
1: Que de vegades la proposa la Marina o la Diana, i de vegades la proposa un servidor, eh? Vull dir que jo... saps què passa? M'he agafat i com sempre escoltarem un bocinet molt i molt reduït, molt petit, un bocinet, un tastet, i qui vulgui sentir-la del tot s'haurà d'esperar que acabi el No t'ho creuràs.
3: I em donaràs una petita pista de...
1: Ara mateix, perquè saps què passa? Que m'he agafat una mica el primer que has explicat, que has dit, ostres, de vegades un lloc bucòlic, un lloc proper a nosaltres que no té grans coses, no és una ciutat de grans edificis, ni és una platja paradisiaca de palmeres, són coses molt properes a nosaltres, són molt petites, aquí et dono una pista, molt petites, són molt senzilles, però ens omplen molt i molt i molt. Per què? Un bocinet.

0: El meu país és tan petit.
1: Impressionant.
0: Que des de dalt d'un campanar es veu el campanar veí. Escolta'm una cosa.
1: Ai,
0: després en parlarem. Bueno, en parlarem, no, la punxarem ja sencera.
1: M'encanta, la compro 100%.
0: Les coses senzilles, properes, que al final són la nostra pàtria, perquè enllà, quan parlava del meu país és tan petit, la gent diu, ah, parla de Catalunya. Doncs no, parla de l'Empordà, del petit Empordà. Imaginen, no?, la seva gran nació, no?, al final.
1: M'encanta.
0: Molt bé.
1: I m'agrada moltíssim, bueno, el que parlàvem a l'inici, no?, d'aquestes coses del directe, no?, d'aquesta manera de poder sorprendre els nostres oients i també a mi, així que molt agraïda per aquesta cançó, que vull escoltar-la al final.
0: Oh, i tant, la posarem pràcticament sencera. L'Albert ens indicarà el temps que necessitem, perquè ningú digui, ens l'heu esgarrat, perquè això els locutors de ràdio tenim, que les esgarrem.
1: Sí, i això de la música sempre ha sigut algo que forma part de la teva vida, perquè sempre ens fiques allà unes cançons, perquè aquí estem en directe,
0: no,
1: portem 10 minuts,
0: no,
1: i de sobte surt aquesta cançó.
0: Això són hores. Són hores.
1: Són
0: jornades. Són jornades.
1: Aquí ens veiem entre tots, sí. Molt guai. Bueno, és lo maco del directe. És lo maco del directe i és lo maco de viure, viure el present, no?
0: Reprenem, però, tot el que has portat, perquè al final parlaves d'una persona anònima per nosaltres, però que tu la veies assegut en un banc d'una església, en un estat, doncs, difícil de descriure, perquè suposo que suposava tristor, i pregunto, i potser soledat.
1: Potser, no ho sabem. Jo, aquest moment d'intimitat és per aquesta persona, però sí que l'energia que hi havia allà era... Per mi va ser molt forta, mira que jo sóc amb això molt...
0: T'entenc.
1: Però hi havia una energia i també d'allà vaig sortir amb aquesta reflexió, no?, de dir quins espais tenim. Espais físics i espais emocionals, no? I que és molt necessari, perquè si no anem amb un ritme de vida, amb una situació que al final veus a les persones completament desgastades i perdudes. Mira, m'he trobat a moltíssimes persones amb 30, 40, 50, 60 que m'han vingut i m'han dit, Marina, he fet tot el que la vida m'ha dit que haig de fer, tot el que la societat, tots els xecs, però ara mateix realment no sé qui sóc. Ara mateix no sé què tinc, sé què és la que necessito.
0: La pregunta és, t'has dedicat temps a tu?
1: Exacte, és a dir...
0: T'has aturat?
1: Exacte, llavors, en el sentit aquí, que crec que és important que donem aquesta reflexió, i sempre, no des del drama, sinó en positiu, de dir, què t'agradaria fer avui? Què t'agradaria treure avui? Què t'agradaria deixar a un costat, no? Cremar, com dic jo, no?
0: Sí,
1: de la teva
0: vida,
1: i deixa-la, no? I que potser aquests espais que tenim aquí, a la ràdio, amb tu, al No t'ho creuràs, siguin aquests espais que tinguin aquestes persones per reflexionar i per tenir aquesta estona per un mateix.
0: No, i dèiem aturar-se, i jo saps que penso que...
1: Digues.
0: Jo penso que si de tant en tant no sabem aturar el temps ens aturarà a nosaltres de cop.
1: Explica'm això.
0: Clar, al final tu has d'aturar-te, però sobretot allò que dèiem, aquell punt egoista, que no ho és, de mirar de tindre cura de tu mateix, de tu mateixa. Si t'atures i dius, saps què? Avui el dedicaré a una cosa que m'agrada. M'ho invento.
1: Sí.
0: Escoltar música amb soledat i amb tranquil·litat.
1: Sí.
0: Avui aniré a passejar per un lloc que normalment no hi vaig i en tinc ganes. Avui, fins i tot, mira quina banalitat, perquè em dono la gana, me n'aniré de compres, me n'aniré a comprar, passejaré, badaré, perquè badar és tan important d'aturar-se, si tu vols, davant d'una botiga, però també, per què no, davant de qualsevol cosa, un edifici, una cosa que no coneixies, etcètera, no?
1: Totalment.
0: Si tu no t'atures... Si tu no atures el temps, perquè això al final és aturar el temps, no et donaràs compte, volia dir amb això, no et donaràs compte i el temps arribarà un moment que t'aturarà tu.
1: Totalment. Jo moltes vegades, quan faig aquests, bueno, les formacions i els tallers, no?, que hi ha un exercici molt maco que es diu la tenda del temps, que és maquíssim, faig una reflexió a les persones, no?, d'aquesta tenda, com si fos la seva vida, qui hi ha dintre, no?, d'aquesta botiga, d'aquesta tenda, no?, i moltes vegades el que tens és pongos, no?, o sigui, no, això no em serveix de res. Això no em serveix de res a la meva vida, però a vegades són obligacions. Dintre del que tu has dit, que a mi em sembla maquíssim, que la gent s'ho agafi al seu terreny, a la seva realitat, perquè què passa? Que arriba a les redes socials on tu et compares tant amb la gent del teu voltant, perquè sempre la ment el que farà és fixar-se amb el que no tens, del, ah, mira, jo no tinc això, aquest viatge, no tinc aquest cos, no puc fer aquestes coses perquè no tinc diners, no tinc pasta per fer això, etc. No? Llavors és, dintre del teu temps, dintre de la teva realitat, quines petites coses pots fer?
0: Clar.
1: Te vols agafar una cançó, per exemple, la que tenim avui, i ja estàs al metro,
0: exemple,
1: i vols agafar perquè allà... no pots fer res, és a dir, estàs allà al metro, doncs aprofites i et fiques aquesta cançó que escoltem avui, tens els 5 minutets, 3 minutets per tu, que no vas al metro, que no et dona temps, bueno, doncs puja les escales de casa en comptes de l'ascensor i mous una mica el cos.
0: Sí.
1: Dintre de les possibilitats de cada persona, això és el que vull dir, i dintre d'això tens el teu espai, i dintre d'aquest espai, tornem com a l'inici, el que hem dit, la importància de tenir moments per tu, per reflexionar, per parar, per donar-te aquest temps de qualitat, encara que sigui un minut cada dia, són molts minuts.
0: Sí, tens tota la raó del món, un minut que es pot fer etern, que pots, amb el bon sentit de la paraula, que pot ser molt important, que pot ser reparador.
1: Totalment, bueno, fica't davant de qualsevol, pues, al microones, no? Et fiques davant un minut, ja veuràs tu com el temps et passa.
0: Vas veient com d'on voltes allò i ping,
1: clar, però
0: ping,
1: imagina't que has d'anar cap a un lloc en un minut, doncs per això és molt relatiu el tema del temps, no? Llavors,
0: totalment.
1: Què t'agradaria fer avui per tu?
0: Sí, aturar-te i dedicar-te aquell temps, perquè al final... el temps caduca, ho hem dit moltes vegades, i ningú te'l tornarà.
1: Sí, per això avui podem donar pues, una petita pràctica pels nostres oients, no?, de dir, què t'agradaria fer avui? Per tu.
0: Clar.
1: No fa falta que li diguis a ningú, però què t'agradaria? Una petita cosa que quan estiguis allà dic, això és per mi. Això és
0: sí,
1: per mi.
0: I preguntar-te per què és important això per mi. Per exemple, el meu poble, de Massa em vol dir-hi. Sí, home, sí, és la festa major, diguéssim, ja l'hem passada, més o menys, però demà és Sant Baldiri, no? Doncs, escolta, perquè és important per mi el meu poble, el meu barri, la meva gent, la meva família, la meva pàtria, allò que dèiem, el Lluís Llach ho diu, el meu país és tan petit, oi? Etcètera. I la teva gent.
1: Totalment.
0: Al final formen part de la teva geografia.
1: Totalment.
0: Allò que dèiem, de la teva geografia,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment, dintre aquest mapa que ens estem construint, no? Dintre d'aquest espai.
0: Sí,
1: fantàstic,
0: sí, totalment,
1: fantàstic.
0: Totalment.
1: La veritat és que són aquestes coses que aquest espai, no?, aquest temps per reflexionar i tenir temps per un mateix i dir, vale, això és el que necessito, això és el que ja no vull a la meva vida, no? Puc deixar-ho. I a partir d'aquí, pues, a veure què ens diuen els nostres oients, no? A veure què comenten.
0: Sí, i tant que sí, ens poden enviar missatges, ja ho saben, a republicasamboiana@gmail.com.
1: Molt bé.
0: Però també tens les teves xarxes, les teves pròpies xarxes.
1: Sí, totalment. Si volen pues, dir-me un hola a marina_mallar a Instagram i marina_mallar a LinkedIn, que per cert, si ens estan escoltant responsables de recursos humans o managers o CEOs, vaig a fer un superevento el dia 18 de juny, un espai exclusiu d'una de les emprenedores que va vindre aquí a Emprenem amb Salut, que té un espai que es diu Casa Mar Blava i farem allà envoltats de naturalesa, així que si volen que ens escrivin.
0: Clar que sí.
1: Serà superlimitat, exclusiu i
0: gratuït.
1: Aquí ho deixo.
0: Doncs, no, i ben fet,
1: ai,
0: i tant,
1: sí.
0: En prenem nota. Escolta'm, això, que tinguis també un bon Sant Baldiri, que
1: igualment.
0: Tu ets samboiana de soc arrel,
1: tant,
0: et sembla si ho deixem aquí?
1: I tant.
0: Ens anem cap a l'Empordà amb el Lluís Llach?
1: Sí? Sisplau.
0: Sí? Fem una volteta?
1: Vinga.
0: Ve de gust?
1: Sempre.
0: Doncs, Marina, moltes gràcies.
1: A tu, plaer.
0: Com sempre, un luxe. Veus com al final ens ho acabem creient? No t'ho creuràs, doncs ens ho creiem.
1: Sí,
0: ens ho creiem
1: sí.
0: sempre. Gràcies, Marina.
1: A tu.
0: I a vosaltres, estimades i estimats, doncs això, que tingueu un bon Sant Baldiri, ens tornarem a escoltar dijous. Aquí estarem, som els de la República Samboiana. Que vagi molt bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: El passat diumenge 24 de maig i a partir de les 9 del matí al Parc de la Muntanyeta va tenir lloc la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'esclerodèrmia. La finalitat va ser novament donar visibilitat a aquesta malaltia autoimmune i rara, fer promoció de l'activitat física i recaptar fons per la investigació. L'activitat va consistir en una marxa nòrdica de 2 quilòmetres pel Parc de la Muntanyeta. Durant la jornada vam poder parlar amb alguns dels protagonistes. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sant Boi, Maria Antònia Barragán, ens deia que Sant Boi era centre d'aquesta malaltia per un dia.
1: És un plaer sempre per Sant Boi col·laborar, participar i que sigui doncs, el centre per un dia d'atenció d'aquesta malaltia que afecta cada vegada malauradament a més gent i que amb aquesta petita col·laboració i el que fem és avançar doncs, tota la investigació que pugui haver-hi. És un dia magnífic, és un dia meravellós, marcat dins de la Capvuitada, que a més a més doncs, fa possible que participi més gent, i, bueno, i aquí estem, com sempre, amb el nostre granet de sorra, amb aquesta solidaritat.
0: Com a regidora d'Esports, doncs avui vincularem aquesta activitat solidària a l'activitat física, perquè, clar, es tracta de fer marxa nòrdica. Quins beneficis pot tenir l'activitat esportiva per una malaltia com aquesta, que a més és minoritària?
1: L'activitat esportiva sempre és beneficiós per la salut i mai es pot separar una cosa de l'altra, salvo l'alta competició, que també és beneficiosa per la salut, però d'una altra manera. Jo crec que el caminar doncs, el que fa és doncs, activar el cos, posar els ossos en condicions, en fi, mèdicament, és la millor manera, és la millor manera. Fer esport, poquet a poquet, fer esport d'una forma sana, fer esport amb aquest circuit, que és un circuit petit, d'un quilòmetre i mig, però que, bueno, a mesura de cada persona que tingui força pot fer una vegada, dos, tres, i, bueno, jo crec que Sant Boi cada vegada més té espais lliures, naturals, perquè, doncs, la gent que no pugui fer una activitat reglada per mil raons diferents pugui gaudir, doncs, de la nostra ciutat.
0: Doncs ens quedem aquí, perquè Sant Boi de Llobregat tenim la sort d'aquest meravellós pulmó verd, que no només és pràctica esportiva, sinó també salut, no? Està aquí en aquest entorn.
1: I no sols és aquest pulmó verd, que té aquest circuit meravellós i que és un espai magnífic, sinó que tenim el riu, tenim la muntanya, tenim molts llocs, estem rodejats de circuits per fer activitat a l'aire lliure, que sempre és saludable.
0: Si alguna persona acaba de rebre el diagnòstic d'una malaltia minoritària, avui parlem de l'esclerodèrmia, però hi ha moltíssimes altres, què li diries des de la regidoria d'Esports, Maria Antònia?
1: Diria, primer, que el seu metge li recomani doncs, la prescripció social, que la prescripció social doncs, està adherida a tots els poliesportius de Sant Boi, i segon, doncs, que també, si no és possible aquesta, doncs, la prescripció, la recepta social, que és la recepta que s'acaba de posar en marxa la Generalitat de Catalunya i que ens hem adherit i, per tant, en breu estarà a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes. És a dir, modifiquem medicació per activitat lliure. No sempre ha de ser modificat, sinó complementar.
0: Que bé, per tant, molt aviat aquesta recepta que tenim potser d'alguns tipus de medicaments es podran substituir, no sempre, però en alguna ocasió per l'activitat esportiva, també a Sant Boi?
1: Sí, bàsicament és això la pretensió, doncs que la vida sigui més saludable, menys medicable i que durem molts anys.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Maria Antònia, i que acabis de passar un molt bon dia de molta feina, moltes activitats a Sant Boi, eh?
1: I tant. Per tant, bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres per estar aquí avui.
0: La regidora de Salut de l'Ajuntament de Sant Boi, Salut González, definia la jornada com un dia espectacular en molts aspectes.
2: Dia espectacular, com tu dius, a nivell esportiu, a nivell de salut, a nivell de sensibilització, a nivell de solidaritat, perquè com sempre hem d'agrair a aquesta ciutat i a ciutadania de Sant Boi, que són espectaculars, que sempre s'apunten a qualsevol iniciativa solidària, sobretot en l'àmbit de salut, que està molt implicada. Amb la qual cosa, doncs, bueno, una satisfacció plena.
0: Sant Boi de Llobregat és, a hores d'ara, la seu de l'Associació Espanyola per l'Esclerodèrmia. És una malaltia minoritària, 3 de cada 10.000 persones, que afecta principalment a les dones, 4 de cada 5 persones que tenen aquesta malaltia minoritària rara autoimmune és una dona. Per tant, tu, sempre m'agrada preguntar-te també, amb la teva vessant com a metge, què és el que diries davant d'aquesta malaltia?
2: Doncs mira, davant d'aquesta malaltia el que diria sobretot és d'una esperança, perquè jo crec que aquesta associació, l'Associació Espanyola per la lluita contra l'esclerodèrmia, ho està demostrant. És veritat, fa falta investigació, perquè, bueno, és una malaltia autoimmune, és una malaltia que necessita molta investigació per intentar descobrir noves, bueno, nous instruments i noves molècules que puguin facilitar la vida d'aquestes dones, sobretot dones, com tu has comentat. Però a més, el que és important també és que també ajuden a acceptar, no, com es pot viure una vida plena, una vida satisfactòria malgrat la malaltia. Que la malaltia no sigui no només una malaltia que, bueno, que condiciona la vida, sinó que pugui superar-se, no, aquesta possibilitat de tenir una vida, pues això, satisfactòria, un projecte vital malgrat la malaltia. I elles ho han demostrat. L'any passat, per exemple, van fer el Camí de Santiago. Persones, totes amb malaltia, amb aquesta malaltia que afecta la pell, que afecta la mobilitat, que afecta les articulacions, i que són capaces de fer el Camí de Santiago, són capaces de fer moltes coses, i això és una acció de superació personal, de superació de malaltia, i sobretot de donar coratge, de donar esperança i empenta a que no en tot és la malaltia, l'important són les persones. I jo crec que això també és important, i això és el que també promou l'Associació Espanyola contra l'Esclerodèrmia. No només la investigació, sinó també aquesta superació.
0: I avui visibilitzem aquesta malaltia minoritària, l'esclerodèrmia, fent activitat esportiva, fent marxa nòrdica. Clar, algú podria pensar, potser és contradictori, però ni molt menys.
2: Ni molt menys. Precisament la marxa nòrdica és una de les activitats que està molt bé, que es pot adaptar molt bé a aquestes dificultats que condiciona la malaltia, que, com he dit moltes vegades, bueno, condiciona molt les articulacions, però és un tipus d'exercici que facilita una gran adaptació en funció una mica, doncs, de les capacitats i de les possibilitats, i que ajuda molt precisament això, a que puguin controlar el cos, puguin controlar la capacitat d'exercici, la capacitat de respirar, la capacitat de mobilitzar-se. És un exercici suau el que es pot fer amb la marxa nòrdica, o sigui que la marxa nòrdica és un tipus d'exercici que per la seva vida va fantàstica, però per moltes altres malalties també.
0: A més, el nostre entorn natural, el nostre pulmó verd de Samboy, no totes les ciutats poden dir que tenim doncs aquesta meravella, no?
2: Bueno, és que Samboy som una ciutat privilegiada, ser una ciutat metropolitana al costat d'una gran metròpoli com és Barcelona, i tenir que el nostre 60% de la nostra superfície sigui o bé fluvial, forestal o agrari, vull dir, entorn natural, entorn que és molt més saludable, això fa que Samboians siguem unes persones que segurament tenim moltes més facilitats per poder ser més saludables. Hem d'aprofitar-ho, i jo crec que és un gran privilegi.
0: Salut, com a doctora també et pregunto per la recerca. Què important és la recerca en qualsevol tipus de malaltia, però en les minoritàries encara més?
2: En les minoritàries hi són més, perquè, clar, tot això sempre va de laboratoris, per sort, per desgràcia. Llavors, laboratoris al final són empreses, les empreses busquen beneficis. Clar, quan tens malalties minoritàries, els beneficis no són els mateixos, perquè, clar, perquè no hi ha la possibilitat d'una venda massiva que produeixi els beneficis. Aleshores, jo crec que aquí les administracions, el món, la societat civil, ens hem d'unir, hem d'unir esforços per poder, això, entre tots, reivindicar que la investigació submereix qualsevol tipus de malaltia, sigui més majoritària o més minoritària, es mereix que tingui la suficient investigació com perquè, bueno, això, perquè es pugui anar superant de mica en mica.
0: Enguany, aquesta sisena edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia s'ha fet molt gran, i hi ha moltes altres ciutats de tot Espanya que s'hi sumen a aquesta iniciativa.
2: Doncs sí, la veritat és que tenim que donar les gràcies aquí a la nostra BEA. La presidenta, que actualment és la, sí, és la presidenta, vull dir, hem de dir que la BEA, que és samboiana, que va ser la que va tenir la iniciativa de fer aquesta primera delegació a Samboy, a Catalunya, de l'Associació Espanyola per Esclerodèrmia, doncs ara és la presidenta, i és veritat que és una dona amb una gran empenta, és una dona amb un gran esforç que està treballant molt bé, i a ella també li devem aquesta iniciativa de que aquesta activitat de fer marxa per l'esclerodèrmia no se quedi només a Samboy, que ja portem uns quants anys, de fet sembla que és la sisena que fem, doncs que això, pues, pugui expandir-se a tot Espanya, perquè realment és una iniciativa molt interessant que afecta, o sigui, que pot ajudar a totes les dones, sobretot, ja hem dit que sobretot són dones, i per això prefereixo dir dones, a totes les dones que tinguin aquesta malaltia, perquè vegin que es poden fer coses malgrat la malaltia.
0: I per acabar, salut, si alguna samboiana algun santboià doncs acaba de rebre el diagnòstic d'una malaltia minoritària, potser l'esclerodèrmia, però potser algun altre, què li diem?
2: Mira, el que hem de dir sempre és que, a veure, qualsevol malaltia d'aquest tipus sempre és un impacte. És un impacte emocional, un impacte familiar, i sempre un se sent sempre moltes vegades com molt sol, com decebut inclús de vegades de la vida, no? Doncs el que hem de dir és que no desesperi, que busqui, que si, hi ha associacions, moltes associacions que li poden acompanyar, les administracions públiques també, que vingui a l'Ajuntament, que pregunti, perquè segur que pot trobar persones que estan en situacions molt semblants amb ella, que la poden acompanyar, que poden ajudar-la, i que segurament hi trobarà coses que probablement el sistema sanitari no li donen i que són necessaris per continuar endavant, perquè, ja dic, normalment aquestes malalties acostumen a ser molt impactants.
0: Bé, ara ens ho confirmava també la regidora d'Esports, la Maria Antònia Barragán, que aviat a Sant Boi també es prescriurà aquestes receptes doncs, mèdiques per fer activitat física.
2: Doncs sí, nosaltres ja farà aviat, de fet aquest any tenim la intenció de presentar ja públicament el nostre projecte de prescripció social. Ja fa temps que rulla, ja fa temps que funciona el projecte, el que passa que és un projecte complex en el que estem participant molts agents, de participar a l'atenció primària, participa l'Ajuntament, participa les entitats de la ciutat, és molt complex i hem anat caminant poquet a poquet per configurar-lo de forma adequada, i dintre de la prescripció social fem aquest petit o gran pas, que jo crec que és un petit gran pas, que és afegir també l'exercici físic per millorar també no només el benestar emocional, l'estat emocional, el benestar general de les persones, sinó també a la mobilitat i l'exercici físic. Llavors jo crec que ara juntant la recepta esportiva, juntem la prescripció social, doncs jo crec que és un element molt important per la ciutat, perquè representa que els actius de ciutat, que tenim molts actius, molts elements a la ciutat que són elements saludables, elements actius de salut, doncs posar-los en valor perquè representin això, que les persones que vivim a Sant Boi, els santboians i les santboianes, ens puguem beneficiar de tots aquests actius, que els coneguem, els podem beneficiar, i sobretot aquelles persones que per lo que sigui, doncs tenen una malaltia concreta, doncs des dels mateixos ambulatoris, siguin els professionals sanitaris, que puguin realment doncs receptar, prescriure, no?, aquestes activitats que no només es limitin a fer prescripció de fàrmacs, que ja està bé i que a vegades fan falta, evidentment, però no tots són fàrmacs, sinó que moltes vegades totes aquestes activitats faciliten la relació, faciliten el benestar i faciliten que la persona estigui molt més saludables.
0: Per ser salut, has vingut preparada amb els teus pals de marxa nòrdica, per tant participaràs a la marxa.
2: I tant que sí, jo participo cada any, jo me la faig cada any, sí, m'agrada molt, de fet, quan puc, quan em deixa el protocol, intento fer-ne, i amb el meu home acostumem a anar per la muntanya, perquè ja dic, tenim el privilegi de poder tenir un entorn forestal meravellós amb el qual podem practicar la marxa nòrdica d'una forma perfecta, a mida, depenent del temps que tinguis, o sigui que és un privilegi i jo l'aprofito.
0: Molt bé, doncs que vagi bé la participació.
2: Moltes gràcies.
0: Salut.
2: Adéu.
0: Supervisant i protegint la salut dels participants va estar present durant tot el matí l'empresa Grupo Pas. Escoltem el seu gerent, Miquel Àngel Grima.
3: Nosaltres estarem aquí des de les 9 a les 13 hores, tot el que dura, i res, estem aquí, ojalà que per res, simplement per si algú li passa qualsevol incidència, una cura o qualsevol cosa així, estem aquí.
0: Per tant, quin equip porteu avui?
3: Nosaltres avui portem, sobretot, el desfibrilador, portem també doncs, per donar aire si fos necessari, i després tenim botiquins bàsics de cures, fred local i coses així. I avui són petits traumatismes que es poden ocasionar, ja està, tirites, coses així. I també portem material per si és alguna desgràcia, però vamos que no.
0: Qui sou, Grupo Pas? Hi ha molta gent que ja us coneix, però potser algú ara ens està escoltant i diu exactament quin és el dia a dia de Grupo Pas.
3: Pues Grupo Pas com a tal són diverses àrees, diferents àrees de productes sanitaris o de recursos sanitaris. Tenim la part de la tenda, la botiga, que és el que més coneix la gent d'aquí entre el poble, que venem material sanitari. Després tenim la Cardiopas, que és la, com estem fent això, vull dir, serveis preventius, desfibriladors, tot el que és els espais cardioprotegits. I després tenim l'associació en salim de lucre, que fem els tallers, sobretot de primers auxilis, per AFAs o petites associacions.
0: Què vol dir que una ciutat sigui cardioprotegida, com és Sant Boi de Llobregat?
3: Pues vol dir que té recursos, vull dir que té desfibriladors públics, per tota la població, que estan distribuïdes amb un rati que abans de 5 minuts tens un desfibrilador, que aquí a la policia local ho aconseguim de sobres, perquè tots els cotxes de policia tenen un desfibrilador, i després que

0: I s'han d'utilitzar que estiguin allà, no?
1: Sí, bueno, la realitat és que s'utilitzen poc, els que s'utilitzen són els de la policia local, però és això perquè sempre van, quan passa l'urgència, a vegades arriben abans que l'ambulància, vull dir, tenim en la policia local, és una cosa que tenim persones que poden salvar una vida o començar a salvar aquesta vida. Així que sí, si no s'utilitzen millor. Són màquines que es fiquen per no utilitzar-les.
0: Que hem de dir que Sant Boi és una ciutat cardioprotegida, tal i com m'has pogut explicar amb tot el detall. A partir d'ara, per exemple, des de Grupo Pas, quines accions teniu?
1: Doncs mira, ara, ja et puc dir, el 16 d'octubre, que és la primera que ho sap, sou els primers. Sí, sí, perquè estem encara no estan i estem començant. El 16 d'octubre aquí a Sant Boi es farà una jornada de RCP de 12 hores. L'Ajuntament ja ens ho ha confirmat i farem, encara suposo que serà al Massalleres, encara no està clar on la farem, però farem una jornada de 12 hores de cardioprotecció.
0: Molt bé, doncs des de Ràdio Sant Boi cobrirem evidentment la notícia i des d'aquest programa a Dies de Ràdio, però igual d'important és ser una ciutat cardioprotegida com tenir la formació per després poder utilitzar doncs aquesta maquinària, que sempre dieu que és molt senzilla, però s'han de saber una sèrie de coses.
1: Cada minut sense fer la reanimació es perd un 10% aproximadament de possibilitats de supervivència. Vull dir, jo, és que no és que sigui una cosa més important que una altra, però les dues són imprescindibles. Vull dir, si la gent no sap fer reanimació, per molt que tinguis desfibrilador, si la gent no l'ha vist a la seva vida i no fa la reanimació, tampoc té moltes probabilitats de supervivència. Vull dir, la formació és importantíssima, és el que salva vides.
0: Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel. Que tingueu poca feina avui, que això sempre serà una bona notícia, no?
1: Ninguna. Avui estem aquí per disfrutar de l'ambient.
0: Gràcies, bon dia.
1: Gràcies, Mònica.
0: L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, parlava d'un dia de visibilitat, activitat física i recerca.
2: La veritat és que Sant Boi acull un any més doncs, aquesta marxa nòrdica i és la sisena edició impulsada per l'Associació d'Esclerodèrmia i que té aquesta, com deies, totes aquestes, diguéssim, components i aspectes a destacar. Primer, doncs, es tracta això d'una trobada per fer activitat física, però sobretot una trobada per fer visible i per donar a conèixer aquesta malaltia, que és una malaltia rara, una malaltia desconeguda i que necessita també doncs, recursos per continuar amb la recerca. Com totes les malalties rares, doncs, és complicat perquè afecten a poques persones, però sí que són, doncs, és molt necessari que la recerca continuï per trobar doncs, cures, per trobar tractaments adequats.
0: A més, Sant Boi de Llobregat ja era seu de l'associació des de les delegacions d'Espanya, de l'Associació Espanyola i Catalana, però des de fa un mes la Bea García és la presidenta de l'Associació Espanyola de l'Esclerodèrmia.
2: Doncs sí, estem contents perquè jo crec que també és una manera de reconèixer la feina que ha fet la Bea. És una veïna nostra, una veïna afectada per l'esclerodèrmia, però que porta des del seu diagnòstic anys doncs, lluitant d'una forma molt clara doncs, i de forma incansable justament per això, per recollir recursos per la recerca, sobretot per socialitzar, per doncs, donar a conèixer la malaltia, doncs, per generar espais d'ajuda mútua amb altres persones diagnosticades i sobretot solidaritat i acompanyament. I jo crec que això ha estat una manera, jo crec, molt important del reconeixement d'aquesta feina, que sigui la nova presidenta de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia i, com bé deies, que aquesta associació tingui d'alguna manera la seva seu i la seva representació a Sant Boi. I des de Sant Boi s'impulsa tot tipus d'activitat i iniciatives que es van replicant pel territori.
0: És una malaltia autoimmune, rara, que vol dir que afecta 3 de cada 10.000 persones i a més principalment afecta dones, 4 de cada 5, és a dir que és una proporció molt i molt gran de dones que tenen aquesta malaltia.
2: Doncs sí, la veritat és que té totes aquestes característiques. És rara, per tant afecta poques persones i això doncs per una banda és bo per entendre's, però per una altra banda és un hàndicap perquè significa que dedicar recursos a la recerca i a buscar tractaments doncs, és més complexa. Però per altra banda també, com bé deies, és una malaltia feminitzada, és una malaltia que afecta majoritàriament a dones amb unes edats concretes, els diagnòstics doncs, apareixen amb unes edats concretes i clar, això realment doncs, afecta molt, doncs, bueno, evidentment, la seva qualitat de vida i la seva, bueno, doncs, una mica també el seu benestar, a part de la seva salut, òbviament, no? I per això nosaltres, des de Sant Boi, sempre des de que, la Bea es ve a posar en contacte amb nosaltres, com a l'Ajuntament, per poder, doncs, bueno, doncs, poder doncs, buscar els nostres recursos, hem estat sempre al costat de l'associació i doncs, intentant acompanyar, com deia abans, doncs, totes aquestes activitats que elles impulsen, que l'associació impulsa, perquè ens creiem que són molt necessàries i, evidentment, doncs, quan les impulsa una ciutadana de la nostra ciutat, allà estem.
0: Clar, estem davant d'una activitat esportiva i algú podria pensar, estem parlant d'una malaltia rara, autoimmune,

0: I d'una activitat esportiva. És que és fonamental, sembla, fer esport.
1: Doncs sí, la veritat és que sí, és que l'activitat física en general, perquè moltes vegades la gent, quan parla de, quan apareix la paraula esport, s'imagina doncs, molt de, diguéssim, molt d'esforç, no? Molt de, doncs, d'exigència en la pràctica esportiva, però estem parlant d'activitat física. Estem parlant d'una activitat que el que fa, i a més la marxa nòrdica, i és una marxa, bueno, és una activitat física que jo crec que és molt assequible per la majoria de la ciutadania, doncs que pot practicar la majoria de la ciutadania. Ara justament estem escoltant doncs, un dels instructors que venen cada any a les marxes perquè ens diuen com és l'atac, la tècnica, no? Que és una tècnica molt completa que fa treballar doncs, tot el cos, tots els músculs, i això i l'activitat física va bé a totes les malalties. Ara, per exemple, parlava doncs, del càncer de mama, no? I de les com doncs, ajudar després d'una mastectomia amb el tema del moviment del braç de la marxa nòrdica. Doncs, també ajuda a l'esclerodermia, no? És a dir, que és una, com deies, és una malaltia immune, precisament com que és una malaltia immune s'ha de treballar molt potenciar i reforçar el servei immunològic i els sistemes immunològics de les pacients, de les persones, i l'activitat física està comprovat científicament doncs, que ajuda a reforçar aquest sistema immunològic. I jo crec que encertadament a l'Associació d'Esclerodèrmia d'aquí Sant Boi, liderada per la BEA, van impulsar aquesta marxa que cada any es produeix i que després la gent practica, perquè està ajudant realment. És una, el doctor Castellví, que és el científic del, el metge científic del comitè científic de l'associació, ho ha ratificat i per tant aquí estem.
0: I a més, si ho podem fer en un entorn natural com el nostre, que no totes les ciutats grans al costat de Barcelona poden disfrutar i gaudir d'un pulmó verd com el nostre, Lluïsa.
1: Exacte, a més tenim això, doncs podem fer i practicar aquesta marxa nòrdica en el Parc de la Muntanyeta, aquest parc metropolità de 20 hectàrees al centre de la ciutat, doncs que és un pulmó verd i que és un pulmó que permet doncs, gaudir de l'entorn natural en un entorn urbà, però sobretot també gaudir d'un espai magnífic per practicar això, esport, activitat física, i com has vist hi ha gent d'arreu, és a dir, no solament hi ha santboians i santboianes aquí, sinó hi ha gent d'arreu de tota Catalunya que, doncs, bueno, doncs, que evidentment vol bé a participar en aquesta iniciativa, però sobretot que ve doncs, a gaudir del nostre, bueno, d'aquest parc i del nostre entorn natural.
0: I aquest any que la marxa per l'esclerodèrmia s'ha fet encara més gran i en ciutats de l'estat espanyol que s'hi sumen a la iniciativa.
1: Exacte. Com bé dèiem, no? De Sant Boi al món. Sí. Doncs de Sant Boi ara, doncs, que va ser la pionera amb aquesta iniciativa, ara, com bé deia la presidenta, la BEA doncs, està fent a tot arreu, a un grapat de municipis espanyols, doncs, està replicant aquesta marxa nòrdica, perquè s'ha comprovat doncs, les bondats d'aquesta activitat física per a la malaltia, però també s'ha comprovat també que a través de la marxa nòrdica podem donar a conèixer la malaltia i a més podem recollir recursos doncs, per ser solidaris amb la recerca.
0: Les regidores de Salut i d'Esport ens confirmaven fa uns minuts que Sant Boi de Llobregat tindrà també la prescripció social, és a dir, prescriure, és a dir, una recepta per fer pràctica esportiva a la nostra ciutat. Estem d'enhorabona, Lluïsa.
1: Doncs ja fa temps que ho fem, però ara sí que és veritat que el Servei Català de Salut ens ha triat com a doncs, municipi pilot, per entendre'ns, per implementar doncs, aquesta pràctica que ja s'ha formalitzat. Fins ara ho havíem, doncs, s'havia aplicat en alguns CAPs de la nostra ciutat doncs, com de forma experimental, sí. Però ara ja s'ha formalitzat com a part de, diguéssim, de l'activitat sanitària del nostre sistema català de salut en l'atenció primària, i és doncs, que bueno, doncs a part de prescriure medicació quan calgui, doncs es prescriurà activitat física, no? Si aquesta activitat física ha de millorar, que segur que sí, a qualsevol diagnòstic, a qualsevol patologia, sobretot les patologies cròniques, doncs, i clar, la nostra ciutat també hem estat triats, no, pel Servei Català de Salut, perquè aquesta activitat física es pot practicar i es pot practicar molt bé, i es pot practicar doncs, majoritàriament a l'entorn, a l'espai públic, a l'entorn natural, a part dels equipaments esportius. Però, per exemple, ara doncs, això, tenim aquí un grapat de gent que doncs, molts d'ells, i sobretot les persones amb malalties cròniques, les persones més grans, doncs, que han estat els seus sanitaris, els seus metges i metgesses de referència, els han prescrit activitat física i l'estan practicant a la nostra ciutat.
0: Moltíssimes gràcies, Lluïsa, que vagi bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: La vocal de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, Mercè Piñero, ens deia que estaven vivint la jornada amb molta satisfacció.
2: Amb molta il·lusió, amb moltes ganes, molt contents de la participació i res, donant una mica més de visibilitat a l'esclerodèrmia i a l'associació.
0: Fa uns minuts que ha sortit, ja s'ha donat el tret de sortida d'aquesta sisena edició. Podem confirmar les inscripcions?
2: Doncs ja participant ara mateix hi haurien unes 70 persones inscrites, n'hi ha més, n'hi ha aquí a Sant Boi presencials unes 82. S'han apuntat algunes persones més a última hora, o sigui que, però vaja, participant avui presencialment són unes 70 persones. Arreu d'Espanya, perquè la marxa aquesta es fa arreu d'Espanya, hem aconseguit aquest any més de 700 inscripcions. La veritat és que ha sigut un èxit. El fet de fer-la presencial a tants llocs com us vam explicar,
0: sí,
2: doncs és ha sigut un èxit rotund. A l'Ènova, a València, hi ha més de 100 inscrits, a Córdoba n'hi va haver-hi una setantena, a Valladolid també, a Tres Cantos, el mateix, Cizur, són unes 30 persones, i aquí ja et dic, més de 80.
0: Que bé, aquest any per primera vegada es feia doncs, aquesta convocatòria a moltes ciutats espanyoles. Això és molt maco, no?, perquè aquesta llavor que es va plantar a Sant Boi, aquest girassol que es va plantar a Sant Boi, s'ha anat replicant per tota Espanya.
2: Doncs sí, la veritat és que ens fa molta il·lusió. Jo crec que la crida presencial també ha animat molt a la gent a venir. La gent està, quan es veu a les fotos, quan ens veu, ens veia a Sant Boi, que érem tanta gent, tenia com moltes ganes de que a casa seva, no?, a prop de casa seva, es fes alguna cosa així. I bueno, aquest any ho hem aconseguit i la veritat és que ha estat tot un èxit.
0: És una jornada per visibilitzar, per fer pràctica esportiva i també per fomentar la recerca, perquè tot el que s'aconsegueixi d'aquestes marxes per tota Espanya i per l'esclerodèrmia servirà tot íntegre per la investigació.
2: Doncs sí, mira, els últims... des de l'associació portem ja hem donat dos beques d'investigació, una primera per aspectes psicològics de la malaltia i aquesta última sobre teràpia ocupacional, que en el congrés que farem a finals de mes ens presentaran els primers resultats sobre com ha anat a l'estudi. I aquesta, la primera es va dotar amb 10.000 euros, la segona amb 20.000, i ho vam poder fer gràcies doncs, a aquestes marxes on recaudem diners, queda lletja la paraula, però és el que fem, també gràcies a la loteria que venem cada any per Nadal i a donacions que ens han fet persones que eren properes nostres i que desgraciadament ja no hi són.
0: Algú podria pensar que, clar, estem davant d'una activitat esportiva, algú pot pensar... malaltia rara, autoimmune i esport i pràctica esportiva, explica tu els beneficis.
2: Mira, nosaltres també som una malaltia reumatològica. Cada vegada està més demostrat, hi ha estudis que assessoren que la pràctica de l'esport físic millora la mobilitat, redueix el dolor, genera endorfines, que això dona positivisme i energia a les persones, i per tant està molt recomanat. No està recomanat anar a fer-te, jo què sé, a pujar a la Neto, però també. De fet, l'any passat de València es va fer una iniciativa que es deia Reuma Neto, que van pujar a la Neto uns quants pacients reumàtics, uh-huh, i aquest any des dels germans Trias i Pujol de Can Ruti i des de Bellvitge, si no m'equivoco, estan promocionant una, es diu Reuma 3000, que és també una pujada a un 3000 amb pacients de reumatològics. Això no vol dir que tothom ho puguem fer, però sí que és important moure's, per això que he dit, no? Perquè dona benestar, il·lusió...
0: Ja arriben les primeres!
2: I això, la pràctica esportiva és bo per tothom, amb més o menys mesura, a la mesura que a tu t'hagi bé. I l'altra cosa és la marxa nòrdica, ho han explicat ara fa una mica els instructors, no? És un esport molt complet perquè mous pràcticament tot el cos. Gràcies al moviment dels bastons, no només mous les cames, també mous els braços. És gairebé equiparable a la natació sense ficar-te a l'aigua. Llavors, ànims a tothom a participar i a practicar-ho.
0: Mercè, si alguna persona ens escolta, especialment dones, perquè afecta de cada 5 persones, 4 són dones.
2: Sí.
0: Si ens escolta alguna d'aquestes dones que acaba de rebre el diagnòstic, què li diríem?
2: Jo li diria que primer de tot, si vol consultar a internet ho faci, però que consulti pàgines oficials, que tinguin un pes mèdic al darrere, de la Societat Espanyola de Reumatologia, de Medicina Interna, la nostra pàgina web, esclerodermia.com. Tenim un comitè científic que ens avala tot el que publiquem. Que miri, però, si és d'aquí, si és de Barcelona, si és de Sant Boi, tenim una seu a Can Massalleres que està oberta a tothom que vulgui venir els divendres al vespre. Si busqueu a la nostra pàgina web esclerodermia.com podeu trobar el nostre telèfon, truqueu-nos, demaneu cita, us atendrem encantades i us ensenyarem, que tenir esclerodèrmia pot ser greu, però no és la fi de tot. Hi ha esperança i podem fer moltíssimes coses adaptades a la nostra realitat, però endavant, que la vida no s'acaba així, perquè sí, per un diagnòstic.
0: Moltíssimes gràcies, Mercè, i enhorabona per l'organització d'aquesta 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia.
2: Moltíssimes gràcies, Mònica.
0: Durant la celebració de la 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia vaig conèixer a la Marta Leguia, de 28 anys i amb un tipus molt concret d'esclerodèrmia diagnosticada quan tenia 8 anys.
3: Jo tinc l'esclerodèrmia localitzada en cub de sabre, que me la van diagnosticar quan tenia 8 anys, i bueno, és un cas bastant inusual, i bueno, sobretot és una afectació dermatològica, però que amb tota la medicació doncs, tens més afectació. Tinc afectació òssia, tinc afectació esofàgica, tinc més afectacions, però no, arriba un punt que ja, com era tan petita, no saben què és l'afectació de l'esclerodèrmia i què és l'afectació de la medicació secundària.
0: Com et trobes ara?
3: Bueno, a dies no puc fer la caminata perquè ara m'han infiltrat a la cadera, m'han infiltrat al genoll i llavors, bueno, tinc limitacions, moltes limitacions per tindre 28 anys.
0: Avui estem per visibilitzar, per fer pràctica esportiva, per difondre l'activitat esportiva, l'activitat física i també per promocionar i fomentar la recerca.
3: Exacte.
0: Perquè segurament fa uns anys un diagnòstic com el teu no s'hagués potser descobert als 8 anys.
3: Exactament, el que falta és visibilitzar la malaltia per poder tindre tota la investigació possible, perquè aquest diagnòstic, que a mi per sort va ser molt ràpid, hi ha molta gent que triga 4 i 5 anys en fer aquest diagnòstic. Això és el més important, perquè com abans comencis a tindre un tractament i a tindre aquest diagnòstic, les afectacions secundàries que tindràs i l'evolució de la malaltia es podrà tallar l'abans possible. I potser hi ha afectacions que no t'arribaran si tens un diagnòstic certer des d'un principi, i això és el més important de tot.
0: Què és el que li diries a qualsevol noia com tu, qualsevol dona, perquè afecta principalment a les dones, de 5, 4 són dones, què és el que diries si ara mateix ens estigués escoltant?
3: Que hi ha una comunitat molt important de l'esclerodèrmia, que preguntin als seus metges de capçalera, a les seves infermeres de capçalera, que s'informin i que tot el que necessitin aquí els hi podem ajudar a tindre informació i a fer costat.
0: Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: La responsable de comunicació de la Societat Espanyola de Reumatologia, Ana Lazeras, valorava aquesta iniciativa.
4: Para la Sociedad Española de Reumatología es súper importante, ¿no? Siempre usamos nuestro acrónimo y decimos que los pacientes son nuestra razón de ser, y con este tipo de actuaciones nos lo creemos de verdad, porque sí que creemos que los reumatólogos están en la consulta, están atendiendo a estos pacientes, pero al final el día a día está fuera de esa consulta, ¿no? Y hay que visibilizar, y es verdad lo que se ha hablado ya, ¿no? De que son enfermedades que tienen una discapacidad no visible, y que la manera de poder llegar a la sociedad y de que esto sea visible, ¿no? Y seamos todos como sociedad más empáticos, pues es esta, y es vuestra labor, sobre todo en los medios, que sois altavoz de lo que se está haciendo ya aquí. Entonces, pues nada, nosotros encantados de colaborar con este tipo de iniciativas, y luego también con el deporte, ¿no? Que está demostrado científicamente que el deporte pues beneficia mucho a los pacientes que tienen este tipo de patología.
0: Que parece una contradicción, pero no, está demostrado, ¿eh?
4: Justo, está demostrado, porque además pues la fatiga la mejora también la rigidez articular. Es verdad que a veces te meten en ese círculo vicioso de como me duele me quedo en el sofá y no me muevo, pero si te mueves pues va a ser mucho mejor para ti, entonces hay que insistir mucho también. Y luego bueno, el nivel de endorfinas, sociabilizar, ¿no? Todos los beneficios que da el ejercicio al margen de la patología en sí.
0: Que este año la Marcha Nórdica por la Esclerodermia se ha hecho muy grande y ha plantado diversos girasoles por diversas ciudades españolas.
4: Totalmente, se está haciendo viral. A ver si se puede seguir replicando en otras muchas, ¿no? Nació aquí en San Boi y bueno, la verdad es que a ver si ojalá y todas tomaran el ejemplo y se hiciera como aquí, porque sí que es verdad que ha tenido muy buena acogida desde el principio.
0: Muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Suerte.
4: Gracias a vosotros, nos vemos el año que viene.
0: L'instructor de marxa nòrdica de l'equip de marxa nòrdica de Collserola, Xavi Ortega, va donar unes lliçons bàsiques sobre aquesta activitat esportiva.
5: La marxa nòrdica està catalogada com l'esport més complet que hi ha. Revisió del 2022 en la Universitat de Harvard va veure quins esports eren més complets i un dels més complets, podien dir top, seria la marxa nòrdica. El que he explicat avui, la marxa nòrdica, per què la marxa nòrdica? La marxa nòrdica activa més musculatura, quasi bé el 90% de la musculatura, treu pes a les cames, turmell, genoll, maluc, sobre un 25%, caminem més de pressa, la gent, jo sé que quan surt, vol fer esport, el que vol fer és cremar calories, doncs crema més calories, unes 440 calories, quan caminar sense bastons estaríem amb unes 260 calories hora. Vull dir, i després el més important també per mi és la tancar i obrir la mà, és a dir, que és un bon exercici per lo que seria tota la circulació perifèrica o linfàtica, i després que la teva postura es millora moltíssim. I això seria una mica les coses més importants de la marxa nòrdica.
0: Clar, avui estem parlant de l'esclerodèrmia. Quins beneficis pot tenir per a aquestes pacients?
5: Moltíssim. És a dir, estem activant el 90% de la musculatura. L'esclerodèrmia és una malaltia, diguem-ne, que provoca que la cèl·lula és immunològica. És a dir, és una malaltia rara, però el més important és que hi hagi molta activació muscular, que hi hagi molt d'oxigen. Doncs jo penso que això aniria superbé per la marxa nòrdica, per l'esclerodèrmia.
0: I què té el nostre entorn natural? Perquè fer un entorn natural com el nostre suposo que també té molts beneficis.
5: Home, clar, i això que Sant Boi tingui aquest lloc, aquesta muntanya, jo penso que és convidar a tothom a que vingui aquí a la muntanyeta a fer caminar o fer marxa nòrdica, el que vulgui. Si algú vol més informació de la marxa nòrdica, sí, tenim un Instagram que és marxa, con X, marxa nòrdica Collserola, i fem moltes activitats. Ara, per exemple, anem a Montmeló i fem la Copa Nacional de Marxa Nòrdica i fem moltíssimes activitats. Cada mes hi ha una activitat per fer.
0: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies. Fins la propera.
5: Gràcies a tu.
0: La presidenta de l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia i delegada de Catalunya, la santboiana Beatriz García, destacava que era un dia que, malgrat la calor, lluïa bonic amb les samarretes taronges d'aquesta 6ª edició.
6: Un dia molt bonito, ¿eh? Aunque tenemos muchísima calor.
0: Molta calor.
6: Pero luce muy bonito este parc de la muntanyeta con tanta camiseta naranja visibilizando la esclerodèrmia.
0: Perquè avui es tractava d'això, de visibilitzar, de fer activitat esportiva i de fomentar la recerca, Bea.
6: Así es. Con esa intención creció esta iniciativa, la de visibilizar esta enfermedad rara, muy poco conocida, con la intención de fomentar la práctica del ejercicio físico, tanto entre las personas afectadas como entre la sociedad en general, y algo muy, muy, muy importante, la necesidad de investigar, y con esta marcha nórdica se consiguen recaudar fondos que se destinan íntegramente a la investigación.
0: Clar, uns diners per la investigació i una activitat física que algú podria pensar. Activitat física, esclerodèrmia, una malaltia autoimmune, una malaltia rara, però és que ens ho acaben de confirmar tots els protagonistes. És fantàstic fer marxa nòrdica.
6: Marxa nòrdica, ja has visto que és un exercici supercompleto que hace mover todo el cuerpo. Y es importante que las personas con esclerodèrmia, con esa... fibrosar que tiene la enfermedad, que nos hace más rígidos, hay que expandir, hay que hacer ejercicio, y por eso es tan importante, porque pasa a ser parte del tratamiento en el abordaje de la enfermedad, una parte de un tratamiento no farmacológico muy necesario y que debería de estar prescrito siempre.
0: Quasi 100 persones, 70 han fet la marxa, quasi 100 inscrites aquí a Sant Boi, que està molt bé, ara parlem de la resta d'Espanya, però de moment la participació santboiana, què t'ha semblat, Bea?
6: Muy buena, cada vez son más personas las que se acercan, sentir un orgullo tremendo por ese acompañamiento de la parte institucional, por parte del Ayuntamiento de Sant Boi, con todo el apoyo que nos brindan,
2: teniendo a la alcaldesa, la regidora de salud pública y salud comunitaria aquí con nosotros. Teneros hoy a vosotros aquí y a ti, Mónica, es maravilloso para darnos visibilidad. Y lo valoramos pues tremendamente bien, porque esto lo único que hace es darnos fuerza para seguir adelante, seguir luchando por tener un futuro mucho más esperanzador.
0: I aquest any 2026 s'han plantat girassols, s'han replicat les marxes a moltes altres ciutats espanyoles. Quin orgull, no?
2: Pues es la verdad que algo que nace aquí, una iniciativa que nace en Sant Boi, que se haya podido realizar la semana pasada en Córdoba y en Laguna de Duero, Valladolid, que hoy se esté celebrando de la misma manera en Tres Cantos, Madrid, en Lenova, Valencia, en Cizur, Mayor, Pamplona y aquí, pues la verdad que es un orgullo ver que desde cada rinconcito se va pues poniendo un granito de arena por hacernos pues eso, más visible y tener una mejor esperanza.
0: Claro, porque aquí la clave es la recerca, vea.
2: Sin lugar a duda, lo necesario es investigar. La investigación es conseguir un futuro mejor y una mejor calidad de vida.
0: Encara que tu ja representaves a la delegació catalana i a l'associació espanyola, ara la presideixes. És un repte molt important. Què t'agradaria per l'associació, per les malaltes? Perquè principalment és una malaltia en femení. De 5 pacients, 4 són dones. Una malaltia rara, 3 de cada 10.000 persones. Què t'agradaria, doncs, amb la teva presidència aconseguir?
2: Pues, por un lado, me gustaría conseguir estar cerca de todas esas personas afectadas para que estén bien informadas y formadas acerca de su enfermedad, que es muy importante. Me gustaría que se visibilizara para conseguir cada vez que el diagnóstico sea lo más precoz posible, porque muchas veces llegamos tarde, porque en algunos casos la demora en el diagnóstico son 5 años... y una vez que la afectación, ¿no? O sea, una vez que ha podido afectar a cualquier órgano interno, el daño es irreversible, con lo cual el diagnóstico precoz es esencial. Y me gustaría, pues eso, mi sueño, de que pudiéramos saber, es una enfermedad que no sabemos cuál es su origen, que no hay una medicación para tratarla, sino medicaciones que van intentando parar o paliar los daños que hace la enfermedad. Pues me gustaría pues que pudiéramos conocer cuál es la causa de esta enfermedad y que en un futuro lo más cercano posible pues pudiera tener cura.
0: Si alguna persona que ara ens escolta, alguna dona que ens escolta amb el diagnòstic recent, què li diries?
2: Pues le diría que no se asustara, que estuviera tranquila, que recurriera a la asociación, a fuentes de información fieles, donde hay una rigurosidad de la práctica informativa rigurosa, como puede ser, bueno, como digo, ¿no? La asociación, que contamos con un comité científico que nos avala en toda esta parte, para que pueda estar informada y sobre todo que no se asuste, que la esclerodermia es muy diversa, que no afecta a todas las personas de la misma manera, que de mi diagnóstico hace 18 años y aquí sigo al pie del cañón dando guerra y espero seguir haciéndolo muchos años más.
0: Moltíssimes gràcies, Bea, i enhorabona per aquesta iniciativa d'èxit novament a la nostra ciutat, a Sant Boi.
2: Gràcies a ti, Mònica, per estar hoy aquí, per darnos visibilitat i per tenir sempre el micrófono abierto.
0: El reumatòleg de l'Hospital de Sant Pau i membre del comitè científic de l'Associació Espanyola de la Esclerodèrmia, el doctor Ivan Castellví, parlava de la importància d'aquesta 6a edició de l'activitat solidària.
7: Aquesta és una activitat molt maca, que ja porta 6 edicions, que fa l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, que té una força molt important a Catalunya i concretament a Sant Boi. Actualment la presidenta és de la vostra ciutat. I gràcies a aquesta activitat doncs, podem aconseguir recursos que ens ajuden a avançar en la investigació per atacar aquesta malaltia que, desgraciadament, doncs, produeix molt patiment a la gent que la té.
0: Ho expliquem. És una malaltia reumatològica, dintre de les malalties reumatològiques, autoimmune, rara, 3 persones de cada 10.000, principalment femenina, de cada 5 persones, 4 són dones. Què més podem dir per explicar, perquè la gent ho entengui, què és l'esclerodèrmia, doctor?
7: Doncs l'esclerodèrmia o esclerosi sistèmica, desgraciadament, és una de les malalties més invalidants que existeixen, inclús fora de la reumatologia, fora de les malalties autoimmunitàries, que són aquelles que estan causades per al sistema defensiu, no? Quan no funciona bé el sistema defensiu i ataca el propi organisme. L'has definit molt bé, afecta fonamentalment a dones. Potser afegiria que afecta també a gent jove, o sigui, no és... moltes vegades la gent pensa que les malalties reumatològiques afecten només a la gent gran, no? S'associen a artrosi, osteoporosis, aquest tipus de quadres, doncs no, en aquest cas, aquesta malaltia, desgraciadament, a part de poder afectar gent gran, però sobretot afecta a gent en edat laboral, dones en edat laboral, ja us imagina l'impacte que té. I a part d'això, és una malaltia que té moltes cares, o sigui, pot afectar moltes parts del cos de diferents maneres.
0: Mm. Clar, podríem pensar, estem en una activitat esportiva, on es fomenta la pràctica esportiva, però estem amb gent que, persones que tenen una malaltia. Doctor, expliqui el per què és bo fer esport, fer activitat esportiva.
7: Doncs fer esport és bo dins i fora de les malalties. De fet, hi ha estudis, o sigui, això és ciència, no és opinió, en el qual la gent que fa exercici viu més que la gent que no fa exercici, independentment de que tingui alguna malaltia o no. I dins de l'esclerodèrmia també és molt important, perquè una de les coses que pot afectar la malaltia és a l'aparell cardiovascular, el cor, els pulmons, els músculs, i tot el que és fer esport d'una manera controlada, d'una manera assessorada, doncs és bo, perquè produeix un entrenament d'aquests òrgans que fa que estiguin més adaptats no només a tenir una vida més sana, sinó que la pròpia malaltia tingui un impacte menor dins del cos de les persones afectes.
0: Sabem més coses de l'esclerodèrmia perquè hi ha hagut recerca, doctor, ni més ni menys.
7: Exacte, o sigui, això, estem en una època durada de la recerca dins de l'esclerodèrmia, des de fa uns 15 anys que hem tingut moltíssimes novetats. Abans d'aquests 15 anys, desgraciadament, no teníem moltes eines a fer perquè no sabíem exactament què és el que passava dins de la malaltia, i avui en dia, gràcies a la recerca, sabem què és el que passa, no? Sabem com es comporta la malaltia en diferents òrgans, en diferents persones, i gràcies a això hem pogut desenvolupar certs tractaments que, si bé no aturen la malaltia, perquè desgraciadament encara no podem aturar o revertir la malaltia, sí que podem aturar o atacar algunes de les complicacions de la malaltia, i això ha canviat radicalment, doncs, l'esperança de vida i les expectatives de la gent amb esclerodèrmia.
0: Sabem per què, pregunto, dues dones, perquè principalment afecta dones, amb una vida similar, amb una edat similar, una desenvoluparà esclerodèrmia i l'altra no? Això ho sabem ja o encara no?
7: Desgraciadament, això encara no ho sabem exactament, i tenim alguns supòsits que ens ajuden a saber per on aniran els trets, però no ho sabem exactament. Sí que és veritat que no és una malaltia genètica, o sigui, si fos una malaltia predominantment genètica, sí que podríem saber qui desenvoluparà i qui no, no? És allò que quan tens un pare o un avi que l'ha tingut, et tocarà tenir-la. No és així, afortunadament, en aquest cas. Però sí que és veritat que hi ha una sèrie de marcadors de la genètica de les persones en gent que està en alguns ambients o exposada a alguns tòxics o algunes bactèries, microorganismes, virus, alguns coneguts i altres desconeguts, que el seu sistema immunològic, això sí que és el que sabem, funciona malament, perd la tolerància contra el propi cos, i al perdre la tolerància contra el propi cos genera aquesta malaltia.
0: Davant del diagnòstic, imaginem que ara ens escolta una dona que acaba de rebre el diagnòstic d'esclerodèrmia. Què li diríem?
7: Doncs que s'assessori bé, que demani tota la informació al reumatòleg que l'hagi diagnosticat. El professional, sens dubte, la pot assessorar molt bé. Si té dubtes, en comptes de navegar a cegues per internet, que és una cosa que avui dia és molt fàcil i fa molta gent, no ho recomano gens, és que s'informi en llocs adequats, com pot ser, doncs, l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, el qual compta amb un comitè científic que assessora tota la informació que dona, o dins de la web inforreuma.com, que és una web també sota el paraigües de la Societat Espanyola de Reumatologia, on dona també tota la informació fiable d'aquesta malaltia i d'altres malalties reumatològiques.
0: I tu mateix, doctor, estàs en aquest comitè científic?
7: Sí, jo mateix estic en aquest comitè científic des de la seva fundació, ja fa uns anys.
0: Quina és la vostra aportació? Què és el que intenteu des d'aquest comitè?
7: Doncs bàsicament el que hem d'intentar també des de les nostres consultes, ajudar la gent amb esclerodèrmia. En aquest cas sí que és veritat que hi ha moltes activitats, molta informació, no?, que pot ser verídica o no pot ser verídica, activitats que poden ser bones o no per la malaltia. En aquest cas, doncs, jo mateix i també els meus companys del comitè científic, que són la doctora Carreira de Madrid, de l'Hospital 12 d'Octubre, la doctora Maica Freire, que està a Galícia, i la doctora Carmen Pilar Simeón, intentem, doncs, donar una miqueta de llum i assessorar de que les coses que promou l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia esclerodèrmia realment siguin coses bones pels malalts amb esclerodèrmia. A part d'això, també, evidentment, avalorem, doncs, perquè l'associació rep projectes d'investigació, que aquests projectes siguin viables i que realment tinguin un punt positiu per als malalts amb esclerodèrmia al seu desenvolupament.
0: Moltíssimes gràcies, doctor, i fins la propera.
7: De res, un plaer, gràcies a vosaltres per donar visibilitat a aquesta malaltia.
0: La 6a edició de la Marxa Nòrdica per l'Esclerodèrmia va estar organitzada per l'Associació Espanyola d'Esclerodèrmia, una associació de pacients sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública i presidida per la santboiana Beatriz García.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.
1: Ja desperten les flors, giren sense esforç.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, ara per parlar d'una nova activitat a Sant Boi. S'estrena un nou festival de literatura organitzat per la llibreria La Buctiga. Neix aquesta primera edició de Llibres d'Estiu Festival. Des del 18 de juny i fins al 17 de juliol viurem una celebració, una festa de la literatura. I per saber una miqueta més d'aquest festival, hem vingut, ens hem traslladat, la ràdio s'ha traslladat a l'escenari d'aquest Llibres d'Estiu Festival, que és al carrer Lluís Castells 24, és a dir, a la Buctiga. I teníem nosaltres a la Buctiguera i també a escriptora Cristina Puigvert. Cristina, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Molt bon dia d'estiu. Encara no estem, diguem-ne, a l'estació de l'estiu, però les temperatures...
2: Ja és estiu. Exacte. Amb aquestes temperatures no podem dir una altra cosa.
1: És així. Per això, doncs, parlem d'un festival que, bé, ara que hi ha tants, no?, festivals de música que coincideixen amb sortir a l'aire lliure, d'escoltar bona música, d'estar, doncs, també fora, amb una bona temperatura, vosaltres el que feu és una miqueta similar en aquesta ocasió per barrejar, doncs, això, bon temps, bona climatització, perquè aquí la temperatura és excel·lent, això és un refugi climàtic, i també un refugi literari, Cristina.
2: Doncs sí, la veritat és que la idea va sorgir una mica per això que dius, no? Si a l'estiu normalment el destinem a anar a viure festivals de música, per què no crear un festival literari on la gent pugui descobrir històries, també? Mm.
1: Doncs va néixer d'aquesta manera, però suposo que no d'una manera així tan senzilla com ho expliques, no. Que va tenir tot un procés d'elaboració, de creació, o de pensar, o de coincidències, no sé, com va anar exactament?
2: He de dir que a mi tots aquests processos creatius jo els gaudeixo molt. No els pateixo tant, sinó que els gaudeixo. Però sí, va començar... Al final, la idea era una mica promoure un parell o tres de llibres que poguessin enganxar a l'estiu, que de vegades doncs, aquesta calor tan feixuga ens obliga a fer coses més lleugeres, no? Que no ens ajuda a concentrar-nos. Mm. I llavors sí que és veritat que de vegades dona la sensació que l'estiu pot costar trobar el llibre adequat, no? Que t'enganxi i que et permeti continuar llegint. Llavors, doncs partint d'aquesta idea, vaig començar a pensar, no? Com podia recomanar llibres que fessin així estiu, que la gent pogués llegir d'una manera fàcil però alhora enganxar-se i tenir ganes de continuar llegint. I vaig començar una mica amb la idea de fer la romàntica, que sol ser un estil, un gènere literari que enganxa molt, que pot ser més fàcil de llegir, potser, no crec que sigui fàcil d'escriure, però més fàcil de llegir, segurament. Però també volia donar altres gèneres, perquè, clar, no a tothom li agrada la romàntica, no? Llavors vaig pensar, bueno, romàntica, contemporània, el thriller, la novel·la negra, home, la novel·la negra encanta, no? I sobretot a l'estiu, què millor, no?, que està resolent un assassinat de sota un parasol a la platja. I així pues, vaig anar veient forats que podien encaixar i vaig començar a parlar amb autors que són afins a venir a la llibreria. De fet, en aquesta primera edició doncs, trobarem autors que han vingut a fer clubs de lectura, autors pues, que estaven pendents de venir, que no havien trobat encara la data per venir però que volien. Al final són autors que podríem dir potser autors amics, no? Que gent que amb els que ja hem estat doncs, en converses per promoure la literatura entre els lectors.
1: Clar, tu podem dir que no comences de zero ni a la llibreria ni tampoc fent doncs, aquests clubs de lectura, perquè tu el primer que ens vas dir quan obries portes, que va ser el 15 de novembre de 2024, tu ja deies que no volies només vendre llibres, que també volies que això fos això que dèiem un refugi literari, no? A part de climàtic, refugi literari, és a dir, fer altres cosetes, no? Presentacions de llibres, clubs de lectura...
2: Clar, perquè és que al final els llibres no són només llibres. Evidentment, doncs, és un producte final, no? Però darrere d'aquest producte final hi ha tot un procés És un producte cultural que val la pena no només comprar-lo, sinó viure'l, no? I tota l'experiència literària no és només llegir un llibre. Per mi, només les presentacions, ja com... Quan veus com un autor parla del seu llibre, ja t'enamora una miqueta més. Hi ha vegades que no saps en quin llibre llegeixo, aquest o aquest, i només que vegis una petita entrevista de l'autor o assisteixis a una presentació, com que t'agafen més ganes, perquè a veure, coneixes una miqueta quin ha sigut el, com s'ha creat allò, no? I si a més doncs, ho combines amb que hi ha autors que són experts en segons quins temes, per exemple, a la juvenil que comença ara aquest dijous, tenim dues professores d'universitat, a part d'escriptores, i un professor de secundària. Qui millor que ells sabran què és més convenient perquè llegeixi un jove, no? Un adolescent. I d'aquí poden també sortir converses molt interessants. El Cristian Oliver, per exemple, fa poc ha estat en els mitjans parlant del perill de la IA als instituts. Jo crec que això són converses que poden convidar a entendre una miqueta més el món de l'adolescent, tant pels pares, com per part dels professors, com per part dels propis adolescents, no? I crec que es poden... Doncs això, hi ha aquest refugi literari, però que també és un refugi cultural i que val la pena doncs, potenciar-lo perquè es poden sorgir converses i temàtiques molt interessants.
1: Doncs recordem que ens trobem a la Botiga, al carrer Lluís Castells 24. Estem presentant aquesta primera edició de Llibres d'Estiu Festival. Que si et sembla, Cristina, igual que els festivals d'estiu, quan parlem de música, hi ha gent que només va als festivals d'estiu de... que són musicals. Després hi ha gent que no, que es reparteix durant l'any i assisteix a més concerts. Amb els llibres passa una cosa similar, que hi ha gent que a l'estiu s'enganxa a la lectura i que potser durant la resta de l'any ho té una miqueta aparcat o de tant en tant agafa un llibre o no. Hi ha gent que durant tot l'any enganxa amb els llibres. Vosaltres la idea és en la doble vessant?
2: Vols dir d'allargar el festival d'alguna manera? Doncs no ho havia pensat, però sí que és veritat que fan el Cruïlla d'hivern. Llavors, per què no? Per què no englobar-ho dintre d'aquest... Saps què passa? Com li hem ficat aquest títol, llibres d'estiu, igual sí que s'encapsula més en el moment de l'estiu... Però, bueno, com deies abans, al final la llibreria està sempre fent activitats. Ja estic pensant en quines presentacions faré al setembre, a l'octubre. Ja tinc aparaulats un parell o tres a contacontes. Al final la idea és sí que farem una parada a l'agost, perquè a l'agost Sant Boi, pues ja sabem que marxem tots de vacances. Sí. Però sí, a partir del setembre hi ha prevista moltes coses dintre de Festival de Llibres d'Estiu. O fora, però que podran trobar moltes coses aquí a la llibreria.
1: I creus que aquest tipus de festival o aquestes iniciatives poden fidelitzar a aquell lector que potser no llegeix gaire, doncs que s'enganxi, que sigui una bona oportunitat a l'estiu, i el que potser llegeix tot l'any i ho deixa a l'estiu, doncs que no ho deixi?
2: Home, a mi m'agradaria que fos així, que la idea és una mica aquesta, no? Que arribem a final de curs una mica cansats, tots plegats, i potser de vegades la lectura se'ns fa una mica més feixuga, doncs, perquè tenim aquest malentès, no? Perquè ve que no deixem de mirar la tele.
1: És així.
2: Encara que siguem cansats, no deixem de mirar la nostra sèrie preferida, no? Doncs per mi la idea és aquesta, que es pugui trobar un llibre que pugui mantenir-te viu en la lectura, perquè al final la lectura t'impulsa la imaginació, t'ajuda a entendre com es construeixen les frases, t'ajuda a parlar millor, t'ajuda a tenir més vocabulari i t'ajuda a moure el coco. O sigui que jo crec que tant si arribem a final de curs com si no, la lectura ha de ser-hi.
1: Volem moure el coco, per tant, ens hi posem, perquè hi ha moltes activitats, hem dit des del 18 de juny al 17 de juliol, el Llibres d'Estiu Festival, que sempre serà aquí, a Lluís Castells 24, aquesta és la idea, i que serà... al final has hagut de diversificar, però has hagut de concentrar també, no? Per temàtiques, sí?
2: Sí, sobretot ho he fet per gèneres. Com deies, tot es fa aquí a la llibreria, exceptuant un, perquè una hora del conte, no, al final el dissabte 20, que és aquest dissabte ja, fem dues sessions d'hora del conte per promoure la literatura infantil. La del matí sí que la farem aquí perquè inclou un taller, llavors els nens podran estar aquí pintant, fent les màscares, faran màscares d'animals, serà molt xulo. Però a la tarda sí que ens n'anem al Centre d'Art de Can Castells, ens anirem al Pati de les Magnòlies, que hi ha ombreta.
1: Sou veïns, per tant, estem aquí.
2: Estem, què, a 30 metres, i llavors estarem allà, i tindrem a Vivim del Cuento, que és la tercera vegada que els porto ja. He de dir que jo mateixa sóc fan de Vivim del Cuento, així que no puc no portar-los cada vegada que tenen una novetat. I en aquest cas estarem fent una... estaran ells estrenant un llibre de la col·lecció de l'Agència Remei. L'Agència Remei ja està pensada per nens de 4 o 5 anys que estan començant a aprendre a llegir. És amb lletra de pal, i la veritat és que els llibres estan molt bé perquè són interactius i no només has de llegir, sinó que pel camí doncs estàs de fixar en els detalls que té el llibre, al final té les activitats habituals que tenen els llibres que t'ajuden a aprendre a llegir. I bueno, salvarem la festa major, vull dir, s'ha de fer perquè no sempre se salva la festa major.
1: Doncs som-hi, ens hi posem. Comencem per la primera, 18 de juny a la tarda, a més moderat per una col·laboradora del Dies de Ràdio, com és la booktuber, la que llegista, Misha.
2: Doncs sí, la veritat és que amb la Misha hem coincidit diverses vegades, hi ha una molt bona entesa, ja ho saps com és,
1: sí,
2: la Misha,
1: sí.
2: Ja ho sabem tots. Llavors estarà moderant una xerrada, un col·loqui de literatura juvenil que, a la que hem convidat a la Glòria Sabater, la Núria Prades i el Cristian Oliver, que és un cartell de 10, jo crec que no us el podeu perdre.
1: Molt bé, això serà dia 18, el dia 19... el Francesc Molero, moderat per el president de Sant Boi Comerç, que és el Joan Ros.
2: Això mateix. El Francesc Molero ha viscut durant molts anys a Sant Boi, i ara, doncs, coses de la vida, crec que viu a Castelldefels. Ara no tinc clar si Castelldefels o Sitges, però va fer la seva primera novel·la i també la va fer amb l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, ens vam conèixer, vam estar parlant, hem tingut professors en comú i tal, i em va dir, home, Cristina, a mi m'encantaria venir a la llibreria un dia amb el Joan fer la presentació, i li vaig dir, doncs, vine cap al festival que ens ho passarem bé.
1: Molt bé, quin és el títol del llibre?
2: Despertar el cadí.
1: Molt bé, i la temàtica una miqueta?
2: Jo crec que és una mica de thriller, però haureu de venir a la presentació i que us expliqui ell una miqueta la sinopsis.
1: Fantàstic, això el dia 19, a literatura infantil, com dèiem, aquestes dues hores del conte, una aquí a la Botiga, sí, i l'altra al Centre d'Art.
2: Exacte, llavors ja el dia 20 de juny, que és el dissabte, aprofitant que a final de curs, el dia 19, tots els nens ja acaben l'escola, doncs el dia 20 poden aprofitar i celebrar-ho en dos moments. A les 11:30 estarem fent literatura infantil de la Núria Nistal, que és l'Arte de ser León, un il·lustrat molt maco, on es convida no només a explicar el conte, sinó a dibuixar i a pintar dins el conte. O sigui que és un llibre a mig camí entre l'àlbum il·lustrat i el llibre de creativitat, així per l'estiu, de distreure's una estona, no? I a la tarda, a les 5:30, com dèiem, al Centre d'Art, doncs venen Vivim del Cuento per explicar la novetat de l'Agència Remei.
1: D'acord. Ens hi posem amb el relat curt. Coneixem a la Montse Piqué, encantadora, el llibre és una meravella, el va presentar el Dies de Ràdio també, que estarà acompanyada, bé, pel César Porcet, un altre samboià.
2: Bueno, jo crec que no necessiten presentació.
1: És un tàndem explosiu aquest,
2: Ni la Montse ni el Sergi necessiten presentació a aquestes alçades, i llavors el Xavier Gràcia els estarà moderant. En aquest cas, doncs, parlaran del relat curt, perquè, com ja sabeu, el Sergi Porcet va fer tan lluny de casa, i la Montse Piqué, el Flors i Cendra, encara que és una novel·la, si us hi fixeu, cada capítol es pot llegir com un relat curt. I, de fet, ella, doncs, això que dèiem, a l'Ateneu Barcelonès va fer l'itinerari de relat curt, de conte, o sigui que jo crec que serà un bon tàndem al que també heu d'assistir. És que jo crec que no hi ha cap sessió a la que no hagueu de venir, però aquesta especialment serà molt bona.
1: I aquesta de relat curt és el 2 de juliol a 6:45 de la tarda, oi?
2: Això mateix.
1: Molt bé.
2: Tots són a 6:45 de la tarda, i llavors el dia 3 de juliol tampoc no us ho podeu perdre, perquè tindrem a la Maite Moreno i a la Maria Rosa Noguer. La Maite Moreno, ja sabeu, és la presidenta de Tinta Sant Boi. La Maria Rosa Noguer és escriptora, és professora d'escriptura a l'Ateneu Barcelonès. També ha fet un curs aquí a la Biblioteca de Sant Boi, amb els Premis Delta, crec. Mm. I estarà moderant Emília Bravo. En aquest cas, elles us estaran presentant les seves novel·les, que són Llibertat assetjada i La noia del TR, que també tenen reminiscències de literatura juvenil, o sigui que els que us hagueu perdut la primera de literatura juvenil d'aquest dijous, doncs podeu venir, que estarem parlant d'això encara una mica més.
1: Molt bé. Això serà el dia 3 de juliol. Passem al dia 9 de juliol. Amb quina proposta?
2: El dia 9 de juliol és una proposta molt especial perquè tenim tres autores, són d'aquí de Sant Boi, i estan escrivint romàntica. Estan escrivint romàntica i ho estan fent de la mà de Penguin, de Suma de Letres, de la mà de Titània i de la mà de Planeta, també.
1: És a dir, que no de qualsevol editorial, han apostat molt per aquestes noies.
2: Per aquestes autores. Uh-huh. Llavors tenim a la Marina Cotanda, amb Sin Querer Nosotros, la Carla Marpe, amb Querido Books, Instagram, i la Judit Camacho amb Somos una hora. I estarà moderant la Ainhoa Muñoz, la moderna del Baixo, sí, que és molt maca i sí, ja està estudiant, ja s'ha comprat tots els llibres i ja està llegint per poder preguntar sobre tots els petits detalls de cada novel·la.
1: Mira, en aquest punt, si vols, i després ho direm també al final d'aquest repàs que estem fent a l'agenda de llibres d'estiu festival, hauríem de dir de quina manera la gent es pot inscriure per tenir vosaltres una idea de l'aforament, perquè és bo que ho diem ara i després insistirem al final.
2: Hem creat un Google Forms, hi ha un formulari que està penjat a la nostra pàgina d'Instagram, però si no ens podeu escriure per WhatsApp, ens podem escriure pel mateix Instagram, ens podeu venir a veure la llibreria i jo mateixa us apuntaré en aquest formulari. Evidentment, tot és gratuït, que a l'assistència podeu venir, passar l'estona, tindrem l'aire condicionat posat i ens ho passarem molt bé, però sí que és veritat que necessitem saber quantes cadires hem de posar, perquè no sabem si serem 10, si serem 20, si serem 30, o sí que estaria bé que ens ho diguéssiu. Val a dir que per aquest festival, perquè no seria un festival de veritat si no tinguéssim una pulsereta.
1: Clar, una pulsera que ja veig que tu la portes. I és la pulsera d'entrada a qualsevol festival.
2: Exacte. Llavors, quan arribeu a l'activitat a la que us heu apuntat, us donarem aquesta pulsera. Aquesta pulsera no només és decorativa, que queda molt xula a tots els canells, sinó que us dona un descompte del 5% en tots els llibres que compreu durant el festival.
1: Fantàstic, doncs què més volem, amb aquesta entrada, diguem-ne, presencial, perquè la podem portar sempre posada i, a més, amb aquest 5% de descompte.
2: Això mateix, molt això bé. Mateix.
1: Doncs vinga, som-hi, continuem. Ens quedem ara en el dia 19 de juliol, oi?
2: No, el dia 10.
1: 10.
2: 10.
1: 10.
2: El dia 10 de juliol, doncs mira, aquest em fa especial il·lusió, doncs perquè estaré jo presentant La mesura exacta i ho estaré fent amb la Laura Cera, que ha publicat Gel a 40 graus, uh-huh. I com a novetat d'última hora, avui hem publicat a Instagram que s'uneix a nosaltres la Laia Bové amb Saber Tornar. I em fa especial il·lusió perquè amb la Laia ja estàvem parlant per fa temps que vull llegir la seva novel·la, però a més ja és el club de lectura previst per octubre. I parlant amb ella, li vaig dir, escolta, que hi ha aquest festival, si vols apuntar-te, i no va trigar ni 10 segons en dir-me, sí, m'apunto, o sigui que ja l'hem inscrit aquí amb la...

0: està molt bé, la psicologia del personatge està molt ben treballada. I mira, precisament parlant amb la meva editora del Llibres d'Estiu Festival, em deia que realment és una novel·la que fa molt estiu. Que fa molt estiu. Això que dèiem, no? En una hamaca al costat de la piscina te la llegeixes en un momentet.
1: Doncs és la mesura exacta, el llibre de la Cristina Puigvert, que clar, ara en aquest punt he de preguntar si hi ha una propera novel·la de la Cristina Puigvert.
0: Doncs mira, tinc algunes idees.
1: Sabem que has estat molt enfeinada darrerament, eh?
0: Sí, la veritat és que entre preparar el festival, la llibreria, i el que no és la llibreria, doncs no he tingut massa temps per ficar-me darrere d'un foli i ficar-me a escriure. Però sí que és veritat que tinc un parell d'idees que cada vegada van agafant més forma. O sigui que m'encantaria que ben aviat poder-vos dir que sí que hi ha un segon llibre.
1: Que tindria a veure amb la mesura exacta o res?
0: No, la història de la Lali comença i acaba a la mesura exacta.
1: Bé, doncs estarem pendents de la teva vessant com a escriptora, a la Cristina Puigvert. Doncs vinga, ens havíem quedat en el dia 10 de juliol, que serà el teu dia, el de la Laura Cera, tot això moderat per la Laia Bonjoc. Anem cap al 14, oi?
0: Sí, el dia 14 és una presentació que em fa molta il·lusió, i és que la Montserrat Gibert i la Lluïsa Rocher estaran en moderació de la Maria València, estaran explicant-nos sobre el llibre de l'Escola Barrufet, que a més és un llibre que tot el que es recaudi doncs va per les escoles, i en aquest sentit doncs a mi em fa especial il·lusió, perquè la Montse i la Lluïsa són clientes habituals, són... Bueno, ja sabem qui són, no? Són persones de Sant Boi que les heu de conèixer. I són unes bellíssimes persones, i crec que necessiten que els hi fem una gran abraçada aquí venint de públic a veure l'Escola Barrufet.
1: A més que són mestres i estarà moderat per la Maria València, que també és mestra, encara que regidora d'Educació, és mestra també de formació.
0: Això mateix.
1: Sí que tindrà un toc especial,
0: eh? Sí, jo crec que serà una jornada molt especial.
1: Doncs som-hi, el dia 16 de juliol.
0: El dia 16 de juliol, que serà la penúltima sessió, treballarem la novel·la negra. En aquest cas, a 6:45, seran la Laia Vilaseca i l'Oriol Canals explicant les seves novel·les. L'Oriol Canals ja el deveu conèixer, que ha escrit No dormiràs i Diví, que ha sigut l'últim. Especialment No dormiràs, jo crec que per la vuitena edició ha tingut molt d'èxit. I la Laia Vilaseca estarà parlant de l'Udol de l'Aigua. No, si no ho sabeu, l'Udol de l'Aigua passa al Delta del Llobregat, i crec que té una especial implicació amb que estigui presentada aquí a Sant Boi. De fet, i també anava per aquí una mica el tema de totes les presentacions, volia que tinguessin una mica aquell toc de talent santboià. Encara que, ja dic, a la novel·la negra no hem ficat algú que era de Sant Boi, sí que és veritat que estem parlant del Delta del Llobregat, cosa que sempre és com més a casa, no?
1: Sí.
0: I l'estaré moderant jo mateixa.
1: Molt bé, és a dir que déu-n'hi-do també la feinada, moderadora, presentadora de llibre, llibretera,
0: Sí, bueno, m'agrada. M'ho passo bé.
1: I tancarem aquest Llibres d'Estiu Festival el dia 17 de juliol.
0: Tanquem amb una sessió que no podia tenir un cartell més estel·lar, no? I és que tenim a la Raquel Guy i el Xavier Bonet, que estaran fent un tàndem explosiu parlant de la novel·la gràfica. La Raquel Gu vindrà doncs, amb el seu És una bruixa, amb la Marga i els vampirs. També tindrem unes quantes de data estupenda, la taula periòdica, i el Xavier Bonet estarà amb les seves Lilis, que no només és il·lustrador, sinó que és l'autor. I tot això ho estarà moderant l'Isra Gordon, que ja el coneixeu també.
1: Acompanya la ràdio.
0: Que són super amics amb la Raquel i el Xavi, o sigui que serà una tarda fantàstica.
1: Bé, doncs déu-n'hi-do, quin programa el de Llibres d'Estiu Festival. Jo crec que no faltaria cap tipus de literatura, no? Les heu tocat totes o quasi totes.
0: M'ha faltat la no ficció, però perquè, clar, jo quan vaig obrir la llibreria vaig pensar, jo faré una llibreria especialitzada en ficció. I sé que la gent a la que no li agrada la ficció li faltarà aquesta vessant, però prometo que a la segona edició hi haurà alguna sessió.
1: Bé, doncs aquí ve la pregunta. La idea del naixement de Llibres d'Estiu Festival, la primera edició, és que això continuï, és a dir que...

0: Hi hagin edicions posteriors.
1: I tant, i tant. La idea és que això continuï. La meva idea també és que al final de tot el festival doncs, tenir una bústia oberta per a ruegos i sugerències i que la gent em digui què li ha semblat i què ha trobat a faltar per poder incloure-ho a l'edició següent.
0: Doncs tornem a dir de quina manera podem participar en aquesta primera edició de Llibres d'Estiu Festival, com hem de fer la preinscripció prèvia, de quina manera, Cristina?
1: Doncs mira, hi ha un formulari que poden trobar tots els lectors a Instagram, a la biografia del perfil d'Instagram de la Buctiga, que és @labuctiga, i si no, doncs em poden escriure al WhatsApp de la llibreria o pel mateix Instagram, o poden venir aquí a la llibreria i els apuntaré jo mateixa.
0: I parlàvem de la teva vessant com a escriptora. El 21 de febrer de 2025 presentaves La mesura exacta, obries portes de la Buctiga el 15 de novembre del 24, t'hem entrevistat doncs, per les dues coses, també pel Sant Jordi. Una valoració, Sara, et pregunto, una valoració doncs el dia abans de l'obertura de la Buctiga, imaginem que és 14 de novembre de 2024, el que pensaves en aquell moment que seria la teva història, el teu somni, perquè era el teu somni tenir una llibreria, com aniria, clar, estem el juny del 26, ha passat aquest temps, és el que tu et pensaves? Tu, si aquell dia haguessis pensat, jo vull que la Buctiga sigui, és el que és avui, Cristina?
1: Bueno, avui és molt més del que jo havia imaginat. Clar, jo no sé si... No tenia masses expectatives, és a dir, evidentment, doncs, sabia que volia fer club de lectura, el tema de l'hora del conte sempre la vaig tenir molt clara. Estic supercontenta. Molt poc temps, jo crec que hem aconseguit fer molta comunitat i espero que duri durant molt, molt de temps.
0: T'has emocionat.
1: M'he emocionat, però no m'emociono.
0: Sí, perquè aquest era el teu somni. Igual que el de la Lali de La mesura exacta o similar, sí. El teu era remenar llibres.
1: Era remenar llibres. El meu somni era ser escriptora, però sí que és veritat que tenir una llibreria, ser llibretera, sempre estava allà. Sempre estava... No, hi havia alguna cosa, pues, com a la Lali li deia al seu pare, no? El seu pare li deia com t'has d'anar a fer això, doncs jo sempre tenia aquella cosa de com m'he de pagar jo mateixa i si no surt bé i llavors què, no? Aquesta inseguretat de l'autònom. Però sí, la veritat és que sempre ho vaig tenir al cap, fins que va haver un dia que ho vaig tenir més al cap que... No? Pues com això, com a la Lali, fins que un dia que va ser somiar les truites, però fa massa temps que somio amb aquesta truita, no? Llavors és que s'ha de tirar endavant.
0: Clar, també sempre que t'entrevisto m'agrada preguntar-te què estàs llegint. Clar, una llibretera amb tots els llibres que estem veient aquí a la Buctiga, jo no sé ara mateix, llibre en singular o llibres en plural? No ho sé, Cristina.
1: He de dir que llibres en plural.
0: Sí?
1: Sí. Mira, estic acabant l'últim club de lectura, que em trenca els esquemes perquè no és una lectura habitual en mi, que és La germandat de l'àngel caigut, del Jaume Clotet. Com ho estic passant superbé, és com llegir l'Indiana Jones, llavors és molt entretingut, és molt ràpid de llegir i m'encanta i us el recomano a tots. També és una lectura d'aquestes que et desbloquegen. Després m'estic llegint Se tiene que morir mucha gente, perquè ha sortit la sèrie, sí. I me'l vaig mirar fa 2 o 3 anys, però no me'l vaig arribar a llegir i llavors ara que ha sortit la sèrie he dit, abans de mirar la sèrie m'he de llegir el llibre. Llavors hi ha dies que vaig a ficar-me a la sèrie i penso no, llegeix primer. Llavors tiro enrere, llegeixo i després he començat a llegir Saber tornar, que és el llibre de la Laia Bové, que com ens acompanyarà, és la novetat que ens acompanyarà al festival, doncs vull portar-lo llegit abans d'arribar al dia.
0: Clar, ara s'acaba l'escola, s'acaba el curs escolar, molta gent ja agafa vacances, si no ara doncs serà juliol, l'agost, podem dir que a la Buctiga trobaran el llibre sí o sí que els hi pot anar bé per aquest estiu. Home, Cristina.
1: Això segur. A més, la meva intenció és que tots aquests autors i moderadors que venen al festival també ens facin un petit vídeo recomanant una novel·la, ja sigui la seva o la d'algú altre, i ho tindré penjat a xarxes per qui no hagi pogut assistir a les sessions, però aquí trobaran una pila de llibres. Pels més petits també tenim quaderns d'estiu, que potser per ells no és el que voldrien, perquè volen descansar, però els pares sí que ho agrairan, o sigui que també en tenim, i molts llibres, molts, molts, molts llibres per omplir la prestatgeria del lloc de vacances. Mm.
0: Per tant, la idea és seguir, no?, les vostres xarxes socials també per aquests vídeos que dius, que serà una miqueta resum de llibres d'estiu festival.
1: Això mateix, això mateix. Mm. Bueno, com ja us comentava abans, doncs, poden seguir-nos a Instagram, que és l'única xarxa que té la llibreria. Han de ficar arroba, guionet baix, la Buctiga, tot seguit, i allà estarem.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, a la Buctiga neix aquesta primera edició de llibres d'estiu festival del 18 de juny al 17 de juliol, aquesta celebració de la literatura, aquest festival d'estiu, emulant doncs, els festivals d'estiu de música al carrer Lluís Castells 24. Potser hi ha algú que no podrà venir, tindrà l'oportunitat de veure aquests resums a les xarxes socials, però potser vol venir algú a comprar llibres, que aquí hi ha uns quants. Quin és l'horari de la Buctiga, Cristina?
1: Doncs mira, ara el juliol farem de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 4 i mitja a 7 i mitja. Juliol, com a l'estiu, els caps de setmana, i que fa tanta calor i tothom està a la platja, doncs nosaltres farem el mateix.
0: D'acord. Vacances feu a l'agost?
1: Sí, tancarem l'agost.
0: Fantàstic. I al setembre se'n tornem-hi, no?
1: Al setembre se'n tornem-hi, doncs, de 10 a 2, de 4 i mitja a 7 i mitja, i els dissabtes al matí de 10 a 1 i mitja.
0: Molt bé. Imagina't, algú ens escolta. Fa molt de temps que no llegeix. Vol llegir ara a l'estiu. Què li diries? A part de que vingui, que remeni aquí... No sé, alguna frase d'aquestes teves per que faci el clic. Ara, aquest temps que tindrà temps realment per llegir, l'excusa és que no tinc temps.
1: Clar, jo li diria que triï el llibre, que no s'estanqui, que si no li agrada un llibre, que no continuï llegint-lo.
0: Això està molt bé, perquè és veritat, a vegades volem acabar-lo i no...
1: Si no t'agrada, no t'agrada. Que busqui alguna cosa que l'enganxi des de la primera pàgina i que comenci per lectures més àgils.
0: Bé, això per la persona doncs, que potser no ha llegit gaire durant l'any i vol llegir ara a l'estiu. Sí. Ara, un missatge per la persona que llegeix habitualment, de gener a desembre, que no té cap problema, però a l'estiu a vegades diu, em vaig a descansar de llibres o vull un llibre una miqueta més fresquet. Què?
1: Doncs que aquí a la llibreria en trobarà una pila, que vingui al Llibres Estiu Festival, que tenim una pila d'autors que estaran recomanant uns llibres que realment fan molt d'estiu.
0: Doncs ja sabeu, Llibres d'Estiu Festival, aquest refugi, hem dit, climàtic, s'està de meravella aquí, climàtic i literari, del 18 de juny, 17 de juliol, a la Buctiga, al carrer Lluís Castells 24. Cristina Puigvert, un plaer, com sempre, parlar amb tu, i confiem que tinguis molt d'èxit, que segur que sí, i que repeteixin els propers festivals, no?
1: Esperem que sí. Espero fer que aquesta primera edició quedi molt xula i que la segona edició, pues, més i millor.
0: Gràcies, Cristina, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: Dos quarts d'una del migdia i un parell de minuts. Continueu a la sintonia de Ràdio Samboy. El dia és de ràdio. Obrim l'espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui avancen la Pool Party l'After Sant Boi. I per això ens acompanya la tècnica de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, la Tània Hernández. Tània, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi, ens hi posem. Si fa calor, si comença aquesta recta final del curs, bé, queden un parell de dies, i si se'ns suma ja l'estiu a tocar, que arriba aquest diumenge, vol dir que ja esteu preparant doncs aquestes activitats més de remull, més aquàtiques, no? Més festives també a l'aire lliure, no, Tània?
1: Sí, per suposat. En aquest cas parlem de la Pool Party, que és una, com diu la paraula en anglès, és una festa a la piscina.
0: Que és una de les més recents que organitzeu, eh? Ara pensava jo en l'estiu entre adolescents, que segurament és també de les més noves, si no la més nova, però la Pool Party és, no sé si la segona edició, aquesta.
1: És la segona edició.
0: És la segona edició,
1: exacte.
0: Per tant, és de la recent, de les de remull, és la més recent, oi?
1: Sí, l'any passat va estar la inauguració, sí, com aquell que diu, la prova pilot d'aquesta festa.
0: Recordem per què va néixer. Quin era el clam que hi havia en un sector de la població juvenil de Sant Boi per fer aquesta festa?
1: Doncs tenir un espai a la piscina, a la fresca, amb activitats, música i gent jove, on poder trobar-se amb persones de l'institut o d'altres barris que coneixen. Què passa? Que de sempre ha existit, bueno, de sempre, des de ja fa gairebé 10 anys, l'activitat After Sun, que després en parlarem, però sí, que consisteix en tenir tots els dijous al vespre la piscina des de 8:45 fins a les 11 disponible només per a gent jove de Sant Boi. Uh-huh. Llavors, què passa? Que a Sant Boi, Mònica, es mou moltíssima gent que no viu a Sant Boi però que està molt vinculada al municipi perquè estudia aquí, perquè té els amics, les amigues o la parella o qui sigui, no? Les cosines, o perquè ha viscut o ha estat empadronada a Sant Boi molts anys però ara viu a Santa Coloma o aquí a la vora però ja no està empadronada a Sant Boi. Llavors hi havia un reclam per part de gent més jove de 16 anys, perquè el que no hem dit és que a la activitat de la piscina normalment s'entrava a partir dels 16 anys, uh-huh, no? Perfil joventut, dels 16 als 30-35 anys. Llavors ens demanaven gent més jove i de fora de Sant Boi, vinculada al municipi, poder tenir aquest espai o aquesta petita festa o trobada a la piscina a l'estiu també.
0: Principalment nois i noies d'uns 14 anys i fins als 20 anys. Aquesta és la franja d'edat a la que va dedicada la Pool Party, no?
1: Exacte, la Pool Party ha nascut com una mena d'inaugurar l'estiu però d'acomiadar el curs escolar, no? Llavors el perfil d'edats, no, és enfocat a persones entre 14 en aquest cas, perquè és l'edat mínima per poder accedir a la piscina sense els teus progenitors, fins als 20 anys, que considerem que a Sant Boi, com s'estudien cicles formatius, doncs pot haver-hi persones fins als 20 anys que estiguin interessades en venir, que no siguin de Sant Boi. Llavors, poden venir qualsevol persona que estigui empadronada a Sant Boi amb aquesta edat, sí, 14 a 20 anys, però també persones de fora de Sant Boi que no estiguin empadronades però que estudiïn o que hagin estudiat durant aquest curs que finalitza ara mateix en un centre educatiu de Sant Boi.
0: Estem fent referència a la Pool Party, aquesta festa de final de curs, que tindrà lloc el proper divendres, no aquest divendres, sinó el proper divendres 26 de juny a partir de 8:45 del vespre. Què és el que proposeu en aquesta Pool Party? Perquè no només serà remullar-se i ja està, no? És a dir, aquest intercanvi, aquestes sorpreses que hi haurà, sempre hi ha sorpreses en les vostres convidades, oi?
1: Exacte, doncs és una festa de final de curs a la piscina de la Muntanyeta en horari de nit, i proporcionem d'entrada hi ha l'actuació d'uns DJs, que és el primer cop que treballen amb joventut i que tenim doncs un hype, com es diu ara, no? Unes expectatives molt altes amb la programació de DJs d'aquest any, que han estat propostes totes de joves, DJs joves de Sant Boi que estan començant la seva trajectòria, no? I aquests DJs són els Fat Folia Desh, que en Instagram són fat_duo, i que s'encarregaran de dinamitzar aquesta festa i d'inaugurar, no?, aquesta temporada d'activitats d'estiu a la piscina amb joves. Després tenim per allà, com sempre, el nostre equip de dinamitzadores, també de Fem Carrer, d'entrenadores socials, que estaran dinamitzant tot un seguit d'activitats per a qui vulgui participar, i doncs, com sempre, hi haurà sorpresetes i alguna coseta més, però la idea també és que vinguin, gaudeixin de l'ambient, de l'espai, si es volen remullar, que es remullin, i si no, doncs tenen també llocs de taula a la seva disponibilitat i de cartes, i es crea un ambient molt guai, i sobretot de trobada, no?, de persones que potser estan al batxillerat i hi ha altres treballant i són companys o companyes de l'institut o de la primària que es retroben en aquest ambient.
0: Doncs estem parlant de la Pool Party, que arriba a Sant Boi el 26 de juny a partir de 8:45 del vespre a la piscina de la piscina de la Muntanyeta. Serà fins a les 11 de la nit aquesta convocatòria festiva. Si alguna persona que ens escolta ara o després amb el nostre podcast i vol venir a la festa, què hauria de fer, Tània?
1: Reservar entrada, perquè hi ha un aforament molt limitat perquè es fa de nit a la piscina. Llavors posem il·luminació extra i podem fer servir les dues piscines, la gran i la petita, fins a una hora determinada. Quan es fa molt, molt fosc, ja la il·luminació no ens serveix, com aquell que diu, i tothom ha de passar a la piscina petita. Llavors l'aforament que tenim no és complet de tota la piscina. I ja queden la meitat només de les entrades. Vale? Queda una setmaneta i alguns dies més, però clar, això va de boca en boca entre els instituts, i la previsió l'any passat es van exhaurir les entrades una setmana abans. Llavors, que corri en reserva d'entrades, si ens està sentint algú i vol venir, i la reserva d'entrades és mitjançant l'Instagram de Joventut, @joventutsantboi. Allà tenen la reserva directa d'entrada penjada a la descripció del perfil, i si no, hi han pòsters i minidíptics per tots els equipaments municipals i instituts. A tots els centres educatius de secundària de Sant Boi hem fet arribar la promoció amb el codi QR que et porta directe a reservar la teva entrada.
0: I també hi ha una falca que sona per una emissora de ràdio local, concretament per aquesta, Ràdio Sant Boi, i que també, així de manera resumida, ho diu tot.
2: Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys, cal autorització per entrar, i estudiants de Sant Boi no empadronats, cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
0: Doncs aquí, resumit, està tot el que passarà la propera setmana, el dia 26 de juny, a la piscina a la Muntanyeta, aquesta Pool Party. Insistir que qui tingui més o menys clar que vol assistir a aquesta festa, doncs que s'afanyi, perquè l'any passat, ara ho dèiem, doncs es van esgotar més d'una setmana les entrades per poder participar-hi, oi?
1: Sí, i bueno, una cosa que diu a la falca i no l'hem dit és que menors de 16 anys cal autorització del pare o la mare, un seguit de documentació, llavors que s'afanyin ja per tard de recopilar aquesta documentació i fer-nos-la arribar per aquell dia de la festa, no agilitzar tota la feina, no? Persones que estudiïn a Sant Boi i no siguin de Sant Boi han de portar un justificant, com que han estat matriculat o matriculades, o les notes de final de curs, no? Com que han estudiat aquest curs a Sant Boi, i tot això és feina que genera aquesta activitat, que clar, l'últim dia, si arribes amb l'autorització sense el DNI dels pares, ja no entres, no? Llavors, quan abans reservin la seva entrada, molt més àgil serà tota la història.
0: Doncs aquesta és la primera de les festes, de les convocatòries que teniu properament, que avui volíem posar sobre la taula, la Pool Party, però arriba una altra que ja té molt més bagatge, molts més anys de història i de tradició, que es diu l'After Sant Boi. Recordem, en primer lloc, com neix i de quina manera neix aquesta activitat també estiuenca, que es tracta d'ocupar els dijous del mes de juliol de joves de Sant Boi a la piscina a la Muntanyeta de nit.
1: Exacte, en el mateix horari que la Pool Party, de 8:45, és a dir, quan tanca la piscina municipal, que tanca a les 8, surt tothom, i a partir de 8:45 ja poden entrar persones, en aquest cas, com que és l'After Sant Boi i és els dijous, poden entrar qualsevol persona que en aquest cas sí que ha d'estar, el requisit és que estigui empadronat o empadronada a Sant Boi, i que tingui entre 15 i 30 anys, però 15 que faci aquest any als 16, és a dir, persones nascudes al 2010.
0: És a dir, que aquest 2026 facin 16 anys.
1: Exacte, tot i que encara això també va canviar, perquè al principi havies de tenir 16 complets.
0: De gener a desembre, tot l'any, cobreix tot l'any.
1: Per què? Perquè ens trobàvem doncs amb persones que feien el 16 a l'1 d'agost, no? I l'últim dia de l'aftersun era el 31 de juliol. Ostres, vull entrar, no? Totes les meves amigues o amics són dins. Doncs vam ampliar una miqueta aquesta franja d'edat. I es tracta, doncs, això va néixer també com un projecte de poder oferir, no?, un oci saludable, un refugi climàtic, un espai de trobada segur, no?, entre persones joves i en un ambient que els agradés, no?, exclusiu per a ells i elles, i on es treballa, doncs, això, no?, la dinamització i l'ambient respectuós, saludable i segur per a persones adolescents i joves. És una activitat que ho peta, com diem, no?, a joventut. Ja...
0: Anava a preguntar perquè l'aforament és d'unes 200-220 persones de la piscina. Anava a preguntar això, l'èxit de les convocatòries anteriors.
1: Sí, total. Un èxit rotund. De fet, l'After Sant Boi va lligat, en aquest cas, amb diferència amb la festa de final de curs, va lligat amb un carnet, el nostre carnet SB Jove, que és un carnet gratuït, virtual, que es treu o es tramita en menys d'un minut i que també te'l pot fer en qualsevol moment des de l'Instagram de Joventut i que dona accés gratuït a aquesta activitat d'After Sant Boi, no? Llavors, des de fa un mes ja tenim cada dia una pujada de sol·licituds d'activacions de carnets o de que els el tornem a enviar el carnet perquè ja saben que arriba l'After Sant Boi i que aquell dia, no, han de tenir el carnet preparat. I es nota, sense haver fet, encara no s'ha fet la difusió de l'After Sant Boi, sortirà després de que passi la pool party, no? Doncs encara que no està a les xarxes ni arreu, la gent ja ho sap i portem més d'un mes activant carnets. Llavors, aquesta activitat consisteix això, no? Els dijous, trobada a la piscina, també amb DJs, activitats, una mica semblant a la pool party, però per a una franja d'edat diferent. Comença el dijous 2 de juliol, tots els dijous de juliol, aquest any són 5 dijous, i allà hi serem tota la unitat de joventut que treballem amb moltíssima il·lusió a aquestes activitats perquè ens agrada moltíssim que vingui molta gent.
0: Igual que dèiem amb la pool party, no només que també l'After Sant Boi és per remullar-se, doncs per fer coneixença, per retrobar-se, doncs, amb companys i companyes, sinó que també aprofiteu, doncs, això, per música en directe, per sorpresa, sortejos, etc. Feu altres coses, no?
1: Exacte. Dels 5 dijous que hi ha programació de piscina, tenim 3 amb DJ. El dia de la inauguració de l'After Sant Boi tenim el DJ Ferritista, que també és un DJ de Sant Boi que ha punxat a la Festa Major. Gairebé tots els que tenim durant aquest any han tingut una programació activa, no?, en Festa Major, en les nostres festes DJs que fem també cada mes, i ara a l'After Sant Boi. Inauguració amb Ferritista. El 16 de juliol tenim un dels nostres habituals ja també a piscina, que és el DJ Marcos Martínez. I el dia del tancament també tenim els Urban Stars, que també participen en moltíssimes de les nostres activitats i a la piscina estan presents cada any, juntament aquest any com a novetat amb un DJ molt molt jove de Sant Boi, acaba de complir els 16 anys i es diu Martí Ibáñez i té moltíssimes ganes de punxar i nosaltres de donar aquesta oportunitat, no?, a aquestes persones també.
0: Bé, és una manera també de que aquests joves que es volen dedicar o que s'estan dedicant, doncs, al món de la música, que tinguin una de les seves primeres actuacions, en aquesta ocasió amb un foro com és aquest, no?, el de l'After Sun.
1: Sí, sí, sí, perquè a més és molt, les tardes que hi ha DJ són molt agraïdes, tot i que les altres tardes portem música també, no?, però la música en directe sempre s'agraeix, no?, i les sessions que siguin dinàmiques, temes que ells i elles, doncs, estan connectats i connectades i llavors es crea un ambient, ballen dins de l'aigua i és molt vistós.
0: L'After Sant Boi serà tots els dijous, que aquest any són 5 del mes de juliol, i el mateix que et preguntava per la pool party, tema de reserva d'entrades, què s'ha de fer?
1: Aquestes, en aquest cas, sortiran cada setmana. Cada divendres obrirem la reserva d'entrades a partir del 20... Suposo que la primera, com que és el dia 2 de juliol, passarà la pool party el dia 26 i el mateix dia 26 o el 27 o el 30 dilluns obrirem la reserva per al dia 2 i a partir d'allà cada divendres, un cop que passi la festa de cada dijous, obrirem reserves. Quan més aviat reservis, més àgil per tu i per nosaltres, perquè s'exhaureixen. Fins i tot l'any passat ens va ploure dos dies, amb tormenta de raig i tot, sí. I la gent allà esperant a veure si escampava, o podem entrar tot i que plogui, pues entreu, si, per seguretat de tothom, no? Perquè tothom, sobretot els pares i les mares, estiguin tranquils i tranquil·les. Tenim contractat servei de socorrisme extra, o sigui, fins i tot més socorristes que hi ha durant el dia, no? Perquè com que es fa fosc i és gent jove, doncs que no falti. Seguretat, o sigui que preparats estem tot i que plogui. I allà esperem a tothom, Mònica, moltíssimes ganes de començar allà i de reunir-nos nosaltres també.
0: Seran aquests 5 dijous del mes de juliol l'After Sant Boi, i potser, perquè una de les preguntes sé que és si es poden anar inscrivint durant tots els dijous, o això té, doncs, només per una setmana, per dues setmanes, explica-ho tu, perquè sé que és una de les preguntes.
1: Pots venir tots els dijous, però has de fer la reserva cada setmana. O sigui, tu cada setmana només podràs reservar per al dijous següent. I si vols venir als 5 dijous, doncs has de reservar cada setmana. Uh-huh. El primer dia no podràs reservar per als 5 dijous.
0: Aquesta és la pregunta. Llavors, no pots fer un abonament del pack After Sant Boi. No, cada setmana hauràs d'anar comprant la invitació de la setmana propera.
1: Exacte. En aquest cas, així com la pool party, la primera que hem dit de final de curs, es necessiten autoritzacions dels pares, als menors, i hi ha tota una sèrie de paperassa de per mig, en aquest cas no, en aquest cas és tenir el carnet de ser jove, i si no el tens, el pots sol·licitar a la mateixa porta de la piscina i entraràs. El requisit per poder tenir el carnet i per poder entrar és que en el moment que vulguis entrar a la piscina estiguis empadronat o empadronada a Sant Boi i tinguis entre 15 i 30 anys. Persones nascudes a partir del 2010 i fins als 30 anys. Si aquest requisit el compleixes, que nosaltres mateixes ho comprovarem amb l'ordinador a l'entrada, no?, que compleix aquest requisit, podràs entrar i et farem el carnet al moment.
0: Molt bé. Doncs hem escoltat abans aquesta falca on resumia tot el tema de la pool party. Tenim una altra falca també que resumeix aquests 5 dijous del mes de juliol amb l'After Sant Boi.
2: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.
0: Doncs ara escoltàvem aquesta falca que queda molt resumit tot el que passarà el mes de juliol, i hem tornat a escoltar el tema del carnet SB Jove i sobretot tenir-lo actiu, que no només que també serveix per aquestes activitats, per remullar-se el mes d'estiu, els mesos de juny-juliol, sinó per moltes altres coses, Tània.
1: Tenim gairebé 70 avantatges, Mònica. Autoescoles, hamburgueseries, barberies, botigues de tatuatge, o sigui, tot establiments d'interès juvenil. Llavors convidem a tothom que també a través del nostre Instagram @joventutsantboi o bé a la web municipal de l'Ajuntament de Sant Boi, tu poses al buscador carnet SB Jove i et surt tot el llistat d'avantatges i el formulari directe per sol·licitar-lo i activar-lo, que és un minut i mig, és un carnet gratuït i digital que es porta al mòbil i t'obre un munt d'avantatges municipals dins de Sant Boi.
0: També passa, potser ara passa menys, però a l'inici del carnet SB Jove passa que el tenien els joves però no l'havien activat. Ara no sé si passa més o menys, o potser l'havien activat i ara l'han de tornar a activar, o l'han perdut, o no el tenen visible al mòbil. Tot això soluciona també ràpid.
1: Clar, això ens fan arribar un missatge també per Instagram directament, per privat: escolta, que no trobo el carnet, me'l pots reenviar? I te'l reenviem sense problema. Ara mateix hi ha actius gairebé 4.000 carnets.
0: 4.000 carnets.
1: Però són persones, entre com et dic, nascudes entre el 2010 i fins als 30 anys. Quan fan els 31, es caduca el carnet. Hi ha molts més joves i volem arribar a tots aquests i aquestes joves, no?, amb aquest carnet, perquè el poden treure molt de profit. Llavors, doncs, per bandera el portem també al carnet de Sevilla.
0: I tant, que és per aquestes activitats d'estiu, per remullar-se a la piscina, però també dèiem
1: formació
0: abans...
1: Formació gratuïta, les nostres edicions de la formació d'Obre Portes, que properament vindrem a fer difusió de les que comencen al setembre, i concerts gratuïts, moltes activitats gratuïtes, i sobretot descomptes i avantatges en establiments d'aquí, de Sant Boi, del municipi.
0: Doncs que val molt la pena tenir el carnet SB Jove activat per aquestes activitats i per la resta de descomptes i promocions que hi han amb aquesta col·laboració que es fa amb el comerç, principalment amb el comerç local, però també amb d'altres associacions i inclús i entitats de la nostra ciutat.
1: La Bacus, per exemple, és un dels nostres establiments adherits, i alguna franquícia o cadena de coneguda també, o sigui, que facin un ull a la nostra web i que el tramiti quan vulguin.
0: Arribem al final de l'Espai Joventut d'avui dimecres. Cada 7 dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi hi ha pels joves de la nostra ciutat. Avui ens centrem l'atenció a la Pool Party i a l'After Sant Boi. Som-hi de manera resumida, quasi telegràfica, amb la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, Tania Hernández. Pool Party, dia, hora.
1: 26 de juny, divendres, a la piscina municipal La Muntanyeta, de 8:45 del vespre fins a les 11 de la nit.
0: Els joves, quines edats han de tenir per poder assistir a la Pool Party?
1: De 14 a 20 anys, residents a Sant Boi, o de la mateixa edat, que siguin de fora de Sant Boi, però matriculats en un centre de Sant Boi d'estudis.
0: S'han d'inscriure els joves o poden venir directament? Hola, bona tarda.
1: No. Reserva d'entrada, ja, perquè queden poques, a l'Instagram de Joventut Sant Boi, @joventutsantboi.
0: I anem cap a aquests 5 dijous del mes de juliol, és l'After Sant Boi. Recordem que és una manera una miqueta diferent per poder participar. Setmanalment, després del dia 26 de juny, aniran sortint això, les entrades per poder participar-hi.
1: Cada setmana, divendres, obrirem reserva d'entrades per als dijous del juliol, de 8:45 també a 11 de la nit, a la piscina de La Muntanyeta, After Sant Boi.
0: Per a joves de quines edats?
1: En aquest cas, de nascuts del 2010, que tinguin 15 o 16 anys, fins al 30, i residents a Sant Boi amb el carnet SB Jove actiu.
0: I si algú s'ha perdut o ara mateix no sap exactament tot el que avui hem posat sobre la taula d'aquestes temàtiques o d'altres que tenen a veure amb aquest univers infinit que és la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, de quina manera poden estar el dia, Tània?
1: Tenim l'oficina presencial en horari d'atenció a Can Masallera, dilluns i divendres de 10 a 2 del migdia, i de dimarts a dijous de 4 a 7:45 del vespre. I gairebé 24 hores al dia tenim activa la red mare, que diem, que és l'Instagram @joventutsantboi.
0: Doncs que vagi molt bé, anava a dir bona setmana, no, bons 15 dies, perquè dimecres vinent és Sant Joan, és festiu, per tant, bona revetlla també.
1: Igualment.
0: Tania, que vagi bé.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: A continuació, i amb motiu de la festivitat de Sant Joan, us oferim l'especial revetlla que es va viure ahir a la nit en directe a Ràdio Sant Boi.
1: Són les 9 del 23 de juny del 2026 i a Ràdio Sant Boi comença la nit més curta de l'any. Comença la revetlla de Sant Joan.

0: Bona nit i bona revetlla. Avui és una nit especial, la nit més curta de l'any, la nit de la màgia i la que per molts és la porta d'entrada a l'estiu. I Sant Boi porta dies preparant-se per celebrar-la. Des de l'encesa de la flama del Canigó a l'església, passant per la celebració de la plaça Catalunya, la de la plaça Generalitat i la festa de Ciutat Cooperativa, i la ràdio, com sempre, hi serà. Amb l'esperit dels històrics especials que van marcar els primers anys de la ràdio municipal, avui farem un programa en moviment amb la unitat mòbil de Ràdio Sant Boi per viure la festa a peu de carrer i, sobretot, a prop de la gent. Avui volem conèixer com celebren els santboians i santboianes una nit tan especial com aquesta. Ho farem ben acompanyats del Marc Gabernet, que en pocs instants ara també passarà per a nostra posició per saludar, també del Dani Teruel. Què tal, Dani? Bona tarda, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda, bon vespre. Doncs moltíssimes ganes d'aquest especial. Resem perquè tot surti bé, perquè ja estic sentint de fons com us van tirant petards. Espero que us estiguin respectant.
0: Doncs sí, de moment sembla que es comporten, em sembla que no ho faran durant la nit.
1: No.
0: Marc Gabernet, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, què tal? Escolta, no sabia jo que la porta de l'església de Sant Boi no hi havia cobertura. Ens hem adonat avui que aquí no hi ha cobertura. Estem fent programa una mica, a veure què passa.
0: Sí, però hem trobat el lloc, perquè en una nit com aquesta, alguna escletxa de llum... El dia, Marc, això no sé si ho sabies, es celebra que la llum guanya la foscor, s'havia de trobar alguna escletxa per aquí.
2: Mira, hi ha el dia de l'amor dels enamorats, que és el 23 de Sant Jordi, i avui és la nit dels enamorats. Avui la gent s'enamora, eh? Ves amb compte, John. Ves amb compte, John. A veure si no t'enamors també.
0: Em cuidaré, Marc Gabernet, em cuidaré. I avui també tindrem amb nosaltres a l'Aimara Alemany. Què tal? Bona tarda, Aimara. On et trobes ara mateix?
3: Hola. Estic ara mateix a la plaça Catalunya. Vale? Avui aquí l'entitat de ball de Sant Boi Ball organitza ja la mítica rebaixa de Sant Joan en aquest barri. I tinc un munt de gent aquí al voltant. Ja han començat amb els petardos aquí per tot arreu, que jo no sé si m'escolteu, però jo vosaltres us escolto ben poc.
0: Doncs Aimara Alemany, que ja està en posició i també ens acompanyarà durant aquest programa especial. El que, sobretot, Marc, el que volem fer és viure-ho a peu de carrer i viure-ho en moviment, que això serà també una cosa divertida. Hem d'explicar als oients quin serà el nostre dispositiu d'avui, eh?
2: Mira, ara mateix ens trobem a la plaça de l'Església, és la plaça on està l'Església de Sant Baldiri, i des d'ara fins a les 11 de la nit, o fins que el cos aguanti, farem un recorregut itinerant. És a dir, estarem amb el cotxe de la ràdio, amb l'unitat mòbil de Ràdio Sant Boi, en un viatge per les 4 principals de Sant Joan, d'aquí de Sant Boi. I aquí a la plaça de l'Església ja veus que l'ambient és increïble, John. Aquí està la gent una mica pijeta, eh? T'he de dir que el tíquet més car d'aquesta nit és el d'aquesta rebella, 5 euros per persona.
0: Pel que sigui, Marc, jo et diria que 5 euros, tot i que ens pugui semblar, estan ben pagats. Les vistes són espectaculars, mateix està posant-se el sol, diguéssim, allò que no fa aquell sol espectacular que ha fet durant tot el dia. A una banda tenim aquesta posta de sol que a poc va avançant cap a l'horitzó, a l'altra banda aquesta església també imponent, i justament al davant de l'església tenim la flama del Canigó, que és una flama que ara explicarem també algunes coses sobre què significa aquesta tradició, però és una flama que arriba fins a Sant Boi, i no només encén la foguera de Sant Joan avui, sinó que encén una cadena de memòria col·lectiva que de fet va començar el Canigó fa més de 70 anys i que avui continua viva gràcies a les entitats i també als voluntaris que la fan arribar fins a la ciutat. I avui, abans de començar a parlar amb tots els que ens acompanyen aquí davant de l'església, agenda que hem d'explicar-vos que hem parlat amb un dels voluntaris que aquesta ha pujat al Canigó per viure la renovació de la flama segon any consecutiu. Ell és el David Silvestre, bomber voluntari. L'escoltem.
4: Doncs ahir, com cada any des de 1964, es va tornar a reprendre la flama del Canigó a dalt de tot del cim, amb catalans vinguts d'arreu. En el meu cas, no, doncs primer vam passar amb l'organització, amb la gent de la coordinadora d'Igualada. Primer vam passar per Vernet, on vam gaudir d'una festa popular nord-catalana, on vam poder gaudir de diables, de castellers, en una zona on molts no diuen que és França i que no hi ha catalanitat. Vam demostrar que sí que hi és, i ahir doncs vam tornar a realitzar l'ascensió, més de 2.000 metres de desnivell, per trobar-nos a centenars de catalans vinguts d'arreu, del País Valencià, de Mallorca, d'arreu del Principat i de la Catalunya Nord, per celebrar aquesta tradició tan nostra, no? Aquesta flama que ens agermana a tots, que ens iguala a tots, i que avui s'està repartint arreu dels Països Catalans per encendre els focs de la nostra Diada Nacional del Foc, que és Sant Joan.
0: Per tant, avui un dia, sobretot per celebrar, un dia en el que ho hem de fer amb cap.
4: Avui, però, també és un dia d'estar alerta. Avui hem de gaudir el foc, hem de gaudir aquesta festivitat tan nostra, tan forta, tan divertida, per què no dir-ho, però hem de fer-ho, evidentment, també amb una mica de cap. Estem al mig de l'estiu, fa dies que no plou a la major part de territoris del nostre país i, per tant, tot està molt sec. Hem de vigilar on tirem els petards, hem de vigilar, no?, si veiem columnes de fum, qualsevol cosa, doncs avisar els serveis d'emergència, el 112. Els bombers avui estan preparats, hi ha un reforç de personal per prevenir qualsevol situació, però evidentment doncs, la col·laboració de la ciutadania aquí és importantíssima, sobretot no en la prevenció, no assumir riscos, però també doncs, en alertar, no?, si passa qualsevol cosa, als serveis d'emergència que s'encarregaran de fer les tasques que calguin cada moment. Així que a gaudir, amb seguretat, però a gaudir.
0: Doncs una nit preciosa i també una tradició preciosa en aquesta flama que ens acompanya justament al davant de l'església, que com dèiem, si està aquí també és per als voluntaris i voluntàries que fan això possible. Per exemple, Tamulta, què tal? Bona tarda, com estàs?
5: Doncs molt bé, molt orgullosos d'haver, la veritat.
0: Com et dius?
5: Garau.
0: Garau, gràcies també per acordar-nos. Hola.
6: Gerard.
0: Gerard, encantat. Ser integrant també d'aquest agrupament. Escolta, què tal? Bona tarda, com et dius?
7: Bona tarda, em dic Jofre.
0: I benvinguts també els tres a Gent de Carrer. De què va aquesta tradició i com ha arribat també aquesta flamaquia de Sa...
5: Doncs, bueno, aquesta revetlla ja fa molts anys. Primer la va iniciar Òmnium, però aquest any Òmnium al final doncs, va deixar una mica de banda de fer la revetlla per fer-nos el traspàs a nosaltres, a l'agrupament, que ens veiem motivats i capacitats per continuar aquest llegat de fer la revetlla amb la flama del Canigó, com ja és tradicional, i doncs aquest any hem sigut al cau que hem dut a terme més aquesta ra, amb l'ajuda d'Òmnium també, clar.
6: Bueno, pues, aquest any justament ha sigut un dels èxits més forts, ja que hem hagut de ficar més entrades del que és l'habitual, perquè es van vendre en menys de 2 dies.
0: Per tant, un èxit absolut, el que tenim aquí davant de l'església. No sé com ho has viscut, també.
5: Bueno, doncs hem anat gestionant sobre la marxa, però jo crec que al final ha sortit bé, i és això, és tradició, és cultura, i al final és ciutat i és país.
0: Avui explicàvem també d'on ve aquesta tradició, que és una cosa que ve també d'aquí molts anys. Com és important que Sant Boi també hi participi en tot això?
5: Doncs és un orgull per la nostra ciutat participar en el que és la flama del Canigó, en el que és la revetlla de Sant Joan, perquè el cap i a la fi és una tradició d'aquí de Catalunya, i doncs Sant Boi és un referent també de cultura i ha de continuar sent una ciutat referent en aquest sentit de cultura catalana.
0: Alguna cosa que vulguis afegir també al que deia el teu company?
6: Bueno, ja ho diu tot l'eslògan de Sant Boi, Sant Boi pura inspiració.
0: I també és inspiració avui per aquesta flama del Canigó aquí en aquesta revetlla de Sant Joan, en aquesta nit tan especial. Ara mateix, quan et gires i veus tanta gent aquí asseguda a la taula vivint un dia com avui al carrer, què és el que sents?
5: Doncs bastant d'orgull, la veritat, i com poder dir i compartir aquesta nit, que és la més curta de l'any, doncs agraeixo molt compartir-ho amb la ciutat i el barri.
0: D'ara endavant, què ens espera aquí davant de l'església?
5: Doncs ara estarem fent el sopar. D'aquí poqueta estona encendrem la foguera amb el foc que ens ha arribat del Canigó, i després, quan acabem tots de sopar, ja hi haurà festa fins les 3, amb música, i gaudir i disfrutar molt d'aquesta nit.
0: Escolteu, això no s'apaga, no? És impossible que s'apagui, no?
6: No, per al moment no, i tampoc està planejat que es vagi apagant.
0: Doncs, per tant, il·luminarà també davant d'aquesta església. Escolteu, enhorabona també per la iniciativa i moltes gràcies als tres per atendre'ns en aquest programa especial. Gràcies.
5: Moltes gràcies.
0: I acabeu de gaudir de la festa. Doncs ja veus, Marc, que si això s'ha fet és gràcies a que hi ha partits que han portat fins aquí, que deixa'm dir que la imatge també és preciosa, eh?
2: El que estem veient aquí és una comunió de la gent de Sant Boi de Llobregat. Veiem la... Ja comentàvem, no?, la relació amb la vista del Papa amb Sant Boi,
0: sí.
2: És aquesta parròquia, és on Sant Baldiri ens protegeix a tots, i que avui, en la nit més curta de l'any, doncs, també és important fer-li ofrena.
0: I tant, parlàvem d'aquesta flama del Canigó, per poder tenir, Marc, una mica de context, com explicaries aquesta tradició? Perquè ve de molt lluny, és una tradició molt bonica que tenim avui també.
2: És una tradició que ve de l'any 1966, que és quan aquesta... pla que té aquest origen modern quan uns catalans es van inspirar a Maria Verdaguer, no?, de Canigó, i van impulsar aquesta encesa del foc al cim d'aquesta muntanya. Doncs el 1966 va ser la primera vegada que aquesta flama va travessar per primera vegada la frontera administrativa i va arribar a Vic, que allò va ser en ple franquisme i doncs, es va convertir també en un símbol de supervivència cultural. Per què té tanta força simbòlica? És molt fàcil, són 3 punts. D'una banda, la flama concentra continuïtat, és un foc que no s'apaga mai, també comunitat, és una mateixa flama que encén centenars de fogueres arreu dels territoris, i també doncs, aquest territori i compartint, no?, aquesta unió de poblacions unides per una cosa que és la llengua catalana a través d'aquest mateix ritual.
0: Doncs això ho tindrem també justament aquí davant d'aquesta església, que deixa'm dir que més enllà de la tradició, aquí la gent ja s'ho passarà bé, el mix musical és per passar-ho bé, és de festa, Marc, no podem dir una altra cosa.
2: Ara ja tenim el tobogan, amb, sí. Això ja, amb això ja es pot començar una bona revetlla. Jo veig aquí gent de la Unió Esportiva Sant Boiana, veig gent que treballa a l'Ajuntament. És el que us dic, eh? És la revetlla una mica d'alto standing.
0: Sí, sí, d'alto standing.
2: Avui estarem al barro, però també estarem a l'alto standing, per si dir-ho.
0: De fet, tenim, per exemple, el Marcos Puig, que ens va visitar carrer l'altre dia per part de la Unió Esportiva Sant Boiana. Tenim també alguns polítics de la ciutat que també ens acompanyen. I ara mateix s'estava acostant a la... una persona que evidentment saludarem en directe.
7: Molt bé.
0: Per tu és un dia avui Sant Joan o no?
7: Per mi és un dia especial perquè és un dia que és nit més la nit més curta de l'any, el dia més llarg, i es poden tirar molts petards.
0: Molts petards, t'agrada això?
7: Sí, però no perquè si no el cap fa molt mal.
0: Quins t'has comprat?
7: Bombetes, que moltes bengales, una amiga meva unes molt llargues, uns que volen...
0: Els coets, no?
7: Sí, que són molt xulos.
0: I escolta, avui és un dia...
7: Sí, bueno, jo he sopat molt poc, perquè...
0: Què és el que has sopat?
7: Sopat calamars de rebussar, croquetes i pasta.
0: M'estàs fent entrar una mica de gana. Crec que aniré a taules a veure si m'ofereixen alguna cosa. Escolta, doncs escolta, moltes gràcies i que...
7: Gràcies, adéu.
0: Doncs... aquí hi ha gent que vol acostar-se també als nostres micròfons i crec que ja parla amb nosaltres, és que ara això una mica... Marga Bernet, el que m'ha passat... Clar, ens han dit aquí calamars a la romana, el que sigui. A mi això m'ha fet entrar una mica de gana, la veritat.
2: Mira, jo veig aquí unes taules, veig pa torrat, veig tomàquet, veig oli, oli del bo. Oli
0: sí.
2: Del bo, això s'ha de dir, oli del car.
0: És que clar, estem a l'alto standing.
2: Home, jo veig truites fetes casolanes. No és sí. Aquesta truita agafada del supermercat, eh? És una truita d'aquestes que saps que són bones. Anem cap a la barra, a veure què ens poden oferir.
0: Anem cap a la barra i després el que farem després és també... seure, a veure si ens ofereixen alguna cosa o el que sigui.
2: Sí, sí, a veure què ens ofereixen. Jo veig també molt postre, molta coca. Hi ha coca casolana avui aquí? Ah. L'únic dia de l'any que pots demanar coca i que ningú et mira malament, eh?
0: Totalment d'acord, totalment d'acord. Anem a acostar-nos cap a aquesta barra que de fet ara sembla que s'està acabant de muntar per saber com, què és el que s'ofereix i també com s'amaneix d'alguna forma aquesta festa que tenim aquí davant de l'església i amb la gent que ja hem de dir que està bastant entaulada, eh? Hola, què tal? Bona tarda.
8: Hola.
0: Bona tarda, com et dius? Natàlia, ens trobem ara mateix a la barra davant d'aquí de l'església. Avui espera que nit llarga, no?
8: Nit molt llarga, però bueno, ens organitzem entorn i tot això serà millor.
0: Què és el que s'ofereix avui en aquesta barra? Què em podria demanar jo ara mateix?
8: Doncs el que sigui. Combinats, aigua de València, refresc, tot.
0: Clar, de fet, vosaltres sou de l'agrupació Escolta, que sou qui està muntant aquest any tot això. Ens acabava de fet uns companys vostres que s'havia fet fa res un traspàs, no? I que aquest any us tocava a vosaltres. Com esteu assumint tota la responsabilitat?
9: Bueno, molt bé, moltes ganes, perquè com han dit, és el primer any que gestionem nosaltres i Òmnium passa a ser col·laborador. Bueno, i ens han fet molt bon traspàs, ens han ajudat en tot i estem molt contents amb la feina feta.
0: Hi han hagut moltes setmanes, molts mesos de preparació aquí?
9: Sí, pràcticament tot l'any, tot el curs que portem, hem estat preparant.
0: I ara mateix, quan veure que això es fa, que ja està la barra muntada, que teniu ja les begudes... Us fa sentir una mica d'orgull del que heu muntat o què?
8: Sí, molt orgull, però bueno, aquí...
0: Escolta, vosaltres després sortireu alguna cosa o només toca barra avui i treballar?
8: No, sortirem, sortirem. Bueno, i aquí a l'església també gaudirem de la música.
0: I tant que sí, doncs una forta abraçada. I molta sort en un dia que avui... que agrada molta feina. Marga Bernet, el que farem serà acostar-nos a una d'aquestes taules. Et deixo decidir, quin és el lloc que tu dius, mira, aquí ens rebran bé, jo crec.
2: Estic veient aquí una llonganissa, uns plats d'embotits. Jo veig també aquests pans amb tomàquet, amb oli, amb formatges. Jo crec que si demanem aquí ens donen alguna cosa.
0: Doncs marxarem cap aquí, a veure què ens expliquen, a veure què ens expliquen. Hola, què tal, bona tarda?
10: Bona tarda, què tal?
0: Justament t'agafo, em sembla, en mal moment perquè t'havies ja posat... a la boca, diguéssim, no?
10: Fa tant feina, ja, cara.
0: Doncs mira, deixarem que facis feina i mentrestant saludarem per aquí. Què tal, bona... Que t'agafem també en mal moment, és que clar, està tothom menjant i així és impossible. Marxarem per aquí. Hola, bona tarda, com estàs?
11: Molt bé.
12: Hola, molt bé.
0: Ara veig que esteu i tota la taula, clar, ens passa una cosa, que és que justament estem anant a saludar els que esteu a punt de començar aquest sopar, i clar, esteu tots menjant així, per les hores una mica complicat. Què significa aquesta nit per vosaltres?
11: Esperant per compartir, que aquesta nit és una nit de compartir i passar-ho bé amb els amics i amb la família.
0: Amb qui us heu reunit aquí avui? Qui sou?
11: Amb els amics de fa, quan fa que ens coneixem, xicos? 18 anys. 18 anys que ens coneixem.
0: I encara us aguanteu, eh?
12: Encara ens aguantem, i tant que sí.
0: Mira, què és això? Explica'm una mica quin és, què és el que s'ha portat avui a aquesta nit aquí.
11: Pues jo crec que pa amb tomàquet, embotit, i aquí l'Òscar ha portat una truita feta per ell i l'hem de provar a veure què tal, i farem concurs de truites.
0: Ui, concurs de truites, n'hi ha més a part d'aquesta?
11: Sí, allà, però aquesta no sé si és comprada, eh? És del Mercadona, aquesta.
0: Clar, però això no es diu, llavors s'acaba colant, no?
13: No, però la meva és aquesta.
0: Ah, la teva és aquesta. Doncs escolteu, bon profit i moltes gràcies també per atendre'ns aquesta nit.
11: Gràcies.
0: Doncs per aquí tot fa molt bona pinta. Anirem saludant també la resta de les taules, a veure què ens expliquen. Hola, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: Com va això? Veig que ja ha començat a sopar vostè, no?
14: Sí, estem acabant.
0: De fet, esteu acabant ja. Clar, aquí el que passa és que aneu a diferents ritmes, no? I vosaltres esteu ja pel final. Explica'm quin és el menú, què tenim aquí al davant.
14: Ja ho veus, croquetes, tot el que hi ha aquí.
0: De fet, aquí en el plat veig bastanta gamba, diguéssim, no?
14: També.
0: És una nit especial, avui diries?
14: No.
0: No?
14: No.
0: Per què no?
14: Això és normal.
0: Però escolta, ni més, la nit més màgica d'alguna forma, nit de les bruixes, comença l'estiu, tampoc, eh?
14: No, aquí venim a menjar, ni nit ni... No, res més.
0: Ni un petard, ni un coet, ni res.
14: No.
0: Doncs res, deixareu que vegis, gràcies. Doncs anem a veure si per aquí hi ha algú una mica més alt, perquè aquesta nit s'ha de viure amb molta alegria, i sobretot per comentar-ho també en aquest programa especial, en el que sobretot hem d'estar alegres i contents. Què és això de que no és una nit especial?
2: És una nit molt especial, i a més estan llegint ara mateix el manifest de la flama del Canigó, i és que en breus moments es començarà a obrir, a encendre aquesta foguera amb la petita flama que està arreglant aquesta revetlla popular.
0: Clar, hem d'explicar-ho, justament davant d'aquestes taules, ara estàvem parlant amb tots els sambuians i sambuianes que ja estan asseguts, de fet la majoria estan ja sopant, alguns pràcticament ja sopats, com estàvem explicant, davant de tot això el que hi ha és aquesta petita flama que farà encendre una flama més gran, i així es donarà aquesta tradició que ja fa tants anys i que se segueix a la ciutat. Iniciant aquests parlaments al principi per dir això, i de fet, Marc, que s'està posant una antorxa a aquest, i que a poc haurà d'anar forma perquè s'encengui, i així doncs mantenir també aquesta tradició. Ho estàvem explicant abans, qui impulsa això és l'agrupament Escolta d'aquí de Sant Boi. I ara el que s'està fent, clar, és una mica complicat això, perquè es fa una idea, hi ha una flameta molt petita i amb això s'ha d'encendre tota una senyorxa, que clar, aquí hi ha d'haver-hi tèrica també, perquè si apretes molt la flama, que no sigui que s'acabi apagant. Justament és el que s'està fent. De fet, com a curiositat, tenim Jaume Sans, que està ajudant també amb les mans...

0: Va a foc, ficarem a la foguera i s'encendran un...
1: Davant de l'església.
0: Aquest any que tinc les nenes...
1: Per tapar-se els petards.
0: Sempre ve amb auriculars, perquè pateix molt amb el soroll. A que sí?
1: Diu que sí, ens fa que sí, ens fa que sí amb el cap. Com és d'especial viure un dia com aquest, tenint una filla com ella, per exemple, sí, com a pare, com és viure un dia com avui?
0: Oh. No quan peten molt les petardes, sobretot ella, però la il·lusió que tenen és immillorable.
1: Heu sopat aquí? És camí del sopar, no?
0: Sí, bueno, les nenes han de sopar ràpid i nosaltres ara anirem.
1: Doncs us deixem també acabar de sopar avui a Ràdio Sant Boi.
0: Vagi bé.
1: Doncs ja veiem que hi ha gent molt il·lusionada, a punt de començar aquesta encesa de la flama del Canigó. De fet, a poc està agafant foc aquesta antorxa. Ara, finalment, serà que amb això s'acabarà encenent la foguera, tal com la flama és molt petita, però suficient, s'acabi encenent tot plegat, i, de fet, ara mateix, aquesta antorxa, que és posar-la cap per avall, i a partir d'aquí, quan ja està cap per avall, doncs és quan més s'encén aquest foc, que a poc comença ja a il·luminar aquesta església, justament davant on ja tenim alguna gent que està sopant, que de fet ara mateix saludarem en directe. Hola, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com esteu vivint el dia d'avui?
2: Molt bé, sí, està bé, sí.
1: Escolta, és una tradició maca aquesta que tenim aquí al davant, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Que hi vens cada any per aquí? Que hi vens cada any per aquí?
2: Sí.
1: Veig que... Sí, sí, sí. Que estàs bastant concentrat sopant, suposo, o encara no ha començat el sopar?
2: No, encara no. Estem preparant tot, estem esperant a que vingui la gent que falta. Sí.
1: Qui us reuniu aquí? Família, amics? Com funciona això?
2: Bueno, jo amb la meva família i amics de la meva família. Jo estic una mica aquí de... Bueno, de montón.
1: De montón, què vols dir?
2: Bueno, que m'han invitat però que no volia molt estar aquí.
1: Ah, no, però jo et veig aquí la mar de bé, eh?
2: Bueno, sí, però... Bueno, preferiria estar en un altre lloc, amb els meus amics o alguna cosa així.
1: Però després hi aniràs.
2: Sí, després ja n'aniré a festa.
1: On aniràs?
2: Suposo que a Barcelona o per allà, a la platja segurament.
1: Doncs mira, que t'ho passis molt bé.
2: Vale, igualment.
1: Seguirem saludant més persones que hi ha per aquí. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Com estàs vivint el dia d'avui?
3: Bé.
1: Sí, veiem que aquí s'està preparant una mica el tiberi per després. Sí. Quin seria el menú per avui?
3: Fruita de patates, pernil salat, fuet, ensaladilla, i ja està.
1: Una mica de tot. Doncs escolteu que acabo de gaudir de la nit, que bé, és una nit màgica també.
3: Sí, gràcies.
1: Doncs nosaltres estàvem parlant també amb alguns dels que... aguts al davant, el que... encenent aquesta... Ara mateix veiem que segueix il·luminant aquesta flama del Canigó, en canvi l'antorxa ha marxat justament no a les escales de l'església, que és on es trobava aquesta flama primigènia, diguéssim, sinó que ha marxat una mica, segons la posició a la que estem ara, cap a la dreta, per encendre doncs unes fustes i uns palets que hi ha, que serà el que faci aquesta flama, i serà el que faci aquesta foguera que acompanyarà la nit que es viurà aquí a l'església. Per tant, ja veieu que aquí hi ha molt d'ambient, la gent ha començat a sopar, alguns fins i tot han acabat. La flama del Canigó, doncs ja està prenent amb aquesta foguera que tenim davant de l'església, i em sembla que tothom aquí a Sant Boi s'ho passarà d'allò més bé. Nosaltres continuarem en aquest especial, escoltem una mica de música i seguim amb la nostra ruta, que ens queda molta festa i molta ràdio per endavant. Fins ara!

0: Passa un minut de 2:15 de la tarda. Nosaltres seguim en directe en aquest especial i Marc Gabernet, hem de dir que ara mateix ens trobem al cotxe, literalment al cotxe.
1: Som l'Eloi Vila, de TV3. Ara mateix estem al cotxe, està camí a... on en aquests moments està celebrant també un altre revés. Venim de la plaça mossèn Jaume Oliver, on s'està fent aquesta flama del Canigó, i aquí a Plaça Catalunya l'ambient és un ambient diferent. Però abans, si et sembla, John, podem connectar amb l'Aimara, que està anant al barri de Marianao, està a la plaça Generalitat, on també hi ha festa aquesta nit. Aimara, què tal, com estàs?

0: Hola. Doncs mira, em trobo ara mateix a la plaça de la Generalitat, barri Marianao. M'escolteu?
1: Sí, sí, t'escoltem bueno, perfectament.
0: La Rebetja l'organitza l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblet Marianao. El tiquet té un preu de 2 euros per socis i 4 per persones no sòcies. Inclou cadira i taula. I per cada 4 persones inclou una ampolla de cava. I aquí, doncs, ara mateix està sonant reggae per començar la nit, que això està molt guai. I som aquí amb una família. Hola, què tal?
2: Hola.
0: Com va la nit?
2: Bé, bé.
0: Què esteu sopant?
2: Una mica de tot.
0: Picoteo, no? Pica, pica.
2: Pica, pica, todo muy bien.
0: I quin és l'objectiu d'aquesta nit?
2: Passar-ho bé a la família, ja.
0: Amb la família no farem res més?
2: Amb els amics, després.
0: Després de quina hora?
2: A les 10, 11.
0: Doncs a les 10, 11, els nois i noies aniran amb els amics, però aquí la festa continuarà fins a les 2 de la matinada.
1: Doncs ja veiem que ambient n'hi ha molt i, a més, hi ha ambient a tots llocs, com ara ens explicava també la Aymara Alemany. Ara mateix, per tant, l'ambient allà és de festa total, no, Aymara?
0: De festa total, i aquí al parc es veuen un munt de nens, nenes i gent més gran tirant bombetes i tirant xinos i tirant petardos en general. Un moment, que tinc aquí un noi que està a punt de fer una fumada. Espera, espera, espera, que... Ai, em petarà la cara. Hola! Què esteu fent ara mateix?
3: Estem...
0: Tirant petards?
3: Sí.
0: Què és això que portes aquí?
3: El metgero i el...
0: Com li dieu, xino, no, això?
3: Sí, és un xino.
0: I la metge. Doncs mira, un munt de gent, bueno, no ho veieu, però jo sí que ho veig, i aquí, bueno, tot el parc ple de nois, de noies, tirant de tot. Com bé toca aquesta nit.
1: Doncs, Aymara, gràcies també per la connexió des d'allà. En res, tornem també per saber a on et trobes i com es va vivint aquesta nit de Sant Joan. Una nit de Sant Joan que va avançant. De fet, ara mateix nosaltres hem canviat d'ubicació. Ens trobem a la festa que ha organitzat Sant Boi Vall. De fet, estem davant de la barra. I si ens girem ara mateix tenim, diria que... 4 taules llargues, llargues, llargues, i de moment tothom està ja assegut a punt de començar a sopar i de fet, a punt ja de que podem donar inici a aquesta festa, una festa que hem de dir que té un clar protagonista, que és qui l'organitza. Què tal? Bona tarda, com estàs?
4: Hola, bona tarda, bona nit. Això l'organitza Sant Boi Vall. Sant Boi Vall, l'associació de Vall que n'hi ha aquí a Can Masellera, i mira... 320 persones a sopar i a ballar.
1: Clar, déu-n'hi-do, és que ara si mirem les taules fa impressió, la gent ja està asseguda, la gent ha començat a sopar, però quan veus que heu muntat tot això, què implica per tu?
4: Eso es difícil de explicar, ¿eh? Porque tiene mucho trabajo detrás, el que nos puedan traer el transportista a las mesas, las sillas, descargar del camión, organizarlas, y en este caso se organiza, cada persona viene con su mesa adjudicada y su silla. Entonces, para que no... haya ningún descontrol y que no haya ningún problema, y de momento está saliendo todo bastante bien.
1: Per tant, de moment tot rodó, ens alegrem que sigui així. Digues que Sant Joan és un dia especial per tu també.
4: Sí, es un día especial porque es que la gente tiene ganas de ballar, de disfrutar, de sopar a l'aire lliure. Y ahora farem una ballada de verbena, que aunque nosaltres som Sant Boi Vall i fem balls de tota mena, avui no, avui toca verbena. Y también tenían el bar posado para que la gente pudiera tomar una caipirinha, un mojito o un refresco, lo que sea, y estar hasta las 2 de la mañana pasándonoslo bien y disfrutando.
1: ¿Com són aquests balls de verbena, que és el que tenen d'especial?
4: Pues que solo tienes que mover el culete, solo tienes que mover el culete y soltarte, perder un poquito de vergüenza, y da igual el paso como lo hagas porque va a salir bien.
1: ¿Qué tipo de música sonará hoy aquí?
4: Pues bueno, puede sonar Paquito el Chocolatero, por ejemplo, puede sonar todo lo que está ahora mismo de moda, que no hace falta bailarlo con tu pareja. También saldrán bachatas, también habrá salsa, ¿por qué no? Una verbena, pues habrá algún paso doble, pues seguro, seguro. Pero sobre todo es música alegre, música de diversión.
1: De fet, veiem que està la barra aquí muntada, es podran demanar coses també, més enllà del sopar que s'està fent ara popular davant d'on estem?
4: Demanar, m'has dit de música o de beguda?
1: Clar, de beguda, dic a la barra, si també funcionarà.
4: Sí, la barra està funcionant a preus populars, i per prendre una Coca-Cola, una cervesa, un mojito, un gin tònic, el que demani el cos, que sense problema.
1: Doncs ja veiem que aquest any Sant Boi va el protagonista en aquesta plaça Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos i gaudir també de la nit.
4: Gràcies a vosaltres i passar-ho bé si pugueu.
1: A veure si ens quedem per aquestes verbenes, amb una mica el cul també.
4: Molt bé, segur que sí, segur que tenies uns 5 minuts per tomar alguna cosa, per prendre alguna coseta.
1: I tant que sí, hem de dir que nosaltres seguirem de ruta, però estem segurs que aquí tothom s'ho passarà molt bé. De fet, ara veiem aquestes taules que estan aquí al davant, la gent ha començat a sopar i aprofitarem també per preguntar una mica com estan vivint aquesta nit especial. Bona tarda, què tal? Ets molta timidesa per aquí, a veure si per aquí n'hi ha una mica menys. Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Tu sí que una mica menys tímid que el teu amic, no?
5: Sí, el mi amigo muy tímido, muy tímido.
1: Com estàs en aquest sopar?
5: Divino.
1: Què significa per tu compartir-ho també amb la gent que estem aquí? Explica'm qui són per tu, qui són per tu.
5: Para mí son todos muy buenos amigos, buena compañía, y con ellos miré al fin del mundo.
1: És una bona excusa, Sant Joan, també, per reunir-te amb tots ells i totes elles?
5: No, nosotros nos reunimos cada dos por tres.
1: No necessiteu excuses?
5: No. Donde haya, allí acabamos.
1: Escolta, quines paraules més maques que ens estaven dient en aquests micròfons. De fet, quan ha dit aquesta paraula, per aquí s'ha despertat un oh. Què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Bona tarda.
1: T'han arribat al cor aquestes paraules, diguéssim.
6: Sí, sí, sí, sí. Es que lo pasamos muy bien con ellos, porque son muy bailongos, ¿eh? Aquí como los veis, nosotros también. Y siempre estamos juntos, siempre salimos juntos y lo pasamos genial.
1: ¿Sortiu a ballar també?
6: Sí.
1: I què és el que balleu?
6: Rueda, línia... Y salsa y bachata, todos los bailes.
1: Digue'm la veritat, ara que només estem tu i jo, vull dir que no ens escolta ningú. D'aquí, d'aquests, qui és el que balla pitjor?
6: Él y él.
1: Amor, mira,
6: chicos,
1: molt bé.
6: De chicos, y de chicas todas.
1: Totes molt bé, per tant, eh?
6: Totes, molt bé, totes.
1: Ah, mira que bé. Doncs, escolteu, aquí ja veig que hi ha un bon menú també al davant. Explica'm què és el que esteu sopant.
6: Pavo, queso...
1: A veure. M'estan oferint... Saps què passa? Que és que si menjo ara no puc parlar. Això seria el problema pel programa, t'ho agraeixo, eh?
6: Aquella és una empanada que l'ha hecho Paco, que és un cocinero excelente, l'ha hecho él. Està buenísima.
1: A veure, doncs, empanada, anirem a veure com està feta aquesta empanada que ens han dit que estava molt bona, eh? Veurem a veure si això es comprova o no. Hola, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Aquesta empanada que està feta?
7: De tonyina. Tonyina, tomàquet, pebrot i ceba.
1: Però aquestes, aquelles que la compres al Mercadona i diu que l'has fet tu o aquesta?
7: Està feta a mà.
1: A veure com és la recepta.
7: Home, pues ja t'hi dic. Té tonyina, pebrot, tomàquet, ceba, fregeixes la ceba, després poses el tomàquet, després poses el que és el pebrot i després la tonyina i després les farcides.
1: Aquí està dient tothom en aquesta taula que ets bon cuiner.
7: No, això tampoc, eh?
1: Quin és el teu plat estrella?
7: Les llenties.
1: Llenties, eh?
7: Llenties.
1: I poses?
7: Hòstia, ha estat molt complicada, però bueno, poso de tot, eh? Faig el sofregit i poso lo que les costelles i el xoriço.
1: Escolta, el que no estic veient de moment per aquí, sí que veig de tot, eh? Empanades i de tot. De moment no estic veient coca de Sant Joan, però això què és?
7: Està aquí guardada, està guardada.
1: Ah, està guardada.
7: Per després.
1: A veure.
8: La coca la tenemos en polvo.
1: Ui. Tu creus que això és una cosa que has de dir a la ràdio pública? Pensa tu dos cops, eh?
8: Home, és broma, macho.
1: Sí, et refereixes a que és una coca màgica quan tu li... Clac! Es converteix en la de crema.
8: Ahí mira, y ahí la tiene, mira, aquí tienes...
1: Ara. El que passa que després del que m'has dit em fa una mica por obrir-lo, eh?
8: Sí.
1: Escolta, ja veig que us ho passeu bé i això m'encanta. Alguna cosa més que voleu dir per aquí? Hola, què tal? Bona tarda.
9: Hola, vols una mica de formatge?
1: És que et dic el mateix, m'encantaria, però és que com em posi a parlar, aquí l'hem liada ja amb la ràdio, això, eh?
9: Per res, que estem passant una bona estona, una nit molt bona i una mica de calor, això sí, però bueno, és el que n'hi ha.
1: Doncs que acabeu de passar també una molt bona nit i moltes gràcies per atendre'ns.
9: A tu, moltes gràcies a tu també.
1: Doncs un grup meravellós i gent també molt alegre. És que si ve a ballar la gent aquí a Plaça Catalunya, doncs no ha de ser menys. Hola, bona tarda.
10: ¿Me has pillado comiendo?
1: Bueno, claro, porque aquí s'han de tenir recursos.
10: Hola, buenas tardes.
1: No, t'explicaré el que ha passat. És que hi ha hagut uns companys teus, que no sé si dir amics o no, perquè saps què et vull dir, no? Que justament han vist que estaves menjant i m'han dit a ella.
10: Ja, que tenim un mala follada.
1: Han deixat de ser amics teus des d'això o què?
10: Dime.
1: Han deixat de ser amics teus des d'això?
10: Bueno.
1: Te'ls continues estimant?
10: Ahí van.
1: Hola, bona tarda.
11: Hola.
1: Què, avui què? Com estàs vivint aquesta nit?
11: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: I ells també són bons amics? O també fan putades com la que hem vist aquí al costat?
11: Fan putades,
1: Una mica les dues?
11: Sí.
1: Tu les fas?
11: Jo no. Mai. Jo mai.
1: Et sembla si anem a preguntar aquí els trapelles?
11: Sí.
1: Què passa que estem una mica lluny de la taula, però tot i així ho intentarem, eh? Hola, què tal, com estàs?
12: Molt bé, molt bé.
1: Escolta, tens cara de trapella, tu.
12: Sí, una miqueta.
1: Què faràs aquesta nit?
12: De tot.
1: De tot què és?
12: Ballar.
1: A veure, ballar i el què?
12: Lo que me dejen la Carmen hace. Lo que me dejen.
1: Com?
12: Lo que me dejen.
1: Ah, lo que te dejen. Que és, fins a on, vull dir, que fins a on podria arribar això, diguéssim?
12: Hasta el final.
1: Hasta el final, eh? Molt bé, com estàs vivint tu la nit de moment?
12: Molt bé. Mira, se presenta veraneig.
1: És una nit maca també perquè junteu també els amics, no? Com és aquesta tradició?
12: No t'he entendido, perdona, no t'he escuchado.
1: Que és una tradició maca, us junteu també amb els amics. Com estàs vivint també el dia?
12: Bé, molt bé.
1: M'han dit que hi ha més gent que vol parlar. El que passa que això és un repte a nivell de fer arribar el micròfon, eh? Mira, ho aconseguirem. Hola, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Jo no vull parlar, eh?
1: Home, a mi m'han dit que sí. Algú menteix aquí?
13: No, digues.
1: Alguna cosa interessant has d'explicar. M'han dit, ella vol parlar. Doncs explica'ts alguna cosa. Ui, espera. Hola, bona tarda, què passa per aquí?
14: Nada, que a aquesta noia li agrada molt fer l'amor.
1: Li agrada molt fer l'amor? Aquí no, no?
14: Aquí, a donde vulgui.
1: A tu no t'agrada?
14: A mi molt, com a ella.
1: Què passa, que és ella, no?, que avui triomfarà.
14: Ella triomfarà.
1: Va, el tema és amb qui?
14: Amb el seu amic.
1: Segur, eh?
14: Segur.
1: Que no m'enteri jo que aquí hi ha...
14: Con su amigo, sí.
1: Però doncs anem a veure si és veritat. Escolta, escolta, un moment. Per allà diuen que t'agradava molt fer l'amor i que avui ho faràs.
13: Hombre, claro, pero eso es normal.
1: I per què m'han dit que ho faràs amb tu?
13: Hombre, claro.
1: És el que anava a dir, que no descobrim aquí coses, Escolteu, sou molt divertits.
13: Gràcies. Que vaya bien.
1: Passeu-vos-ho bé aquesta nit i gaudiu molt de la nit de Sant Joan. Espera, que veig que la gent crida. Per què la gent crida? Hola, bona tarda.
15: Hola, què tal?
1: Què crida vostè per aquí?
15: No, perquè ja és trabajadora de Mediamar, tio, que com la veiem va perdre clientes.
1: O m'ho repeteixes de nou o no t'he entès, company?
15: Que ella és trabajadora de Mediamar.
1: Ah, vale.
15: I com la vea, no la escuche, va perdre tots els clientes.
1: Ah, amic.
15: Va ja un poquito...
1: Ah, sí?
15: Porque ella és tartamuda.
1: Doncs no ho semblava, eh?
15: No, és tartamuda, però con el micro
1: perdut.
15: Bien. Sí, sí, és verdad.
1: I quan anava una mica així, a què et referies exactament?
15: Que ha bebido un poco, ha tomado vino y cervecita, eh?
1: I vostè ha begut una mica o...
15: Más que ella.
1: Més, eh?
15: Sí, més.
1: Avui és nit a veure?
15: Sí, avui sí.
1: Avui sí.
15: Sí.
1: Molt bé, doncs a gaudir de la nit.
15: Vinga, merci.
1: Hola, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
1: Què tal?
16: Molt bé.
1: Sí?
16: Sí, molt bé, molt bé.
1: Una cosa m'has d'explicar, eh?
16: Ah, passant una bona verbena aquí, a la sí? Catalunya. I ojalà tots els dissabtes fos això així, de veritat, eh?
1: Per què? Què és el que té aquest dissabte que t'agrada tant?
16: Doncs pues mira, per començar, l'ambient que hi ha,
1: sí?
16: Perfecte. Gent senzilla, gent normal del barri, aquí estem sopant... No és com els dissabtes que venim aquí i això sembla una jungla, tio. Aquesta hora una jungla.
1: Clar, de fet, això després acabarà aquest sopar amb uns balls, que ja ens han explicat que serien molt de verbena, t'hi apuntaràs o què?
16: Segurament, sí, sí, tant, sí, sí.
1: Diries que se't dona bé ballar?
16: Que si jo?
1: Se't dona bé ballar, diries?
16: No, però bueno, quan fica quatre passos no hi ha problema.
1: Però passar-ho bé sí, no?
16: Passar-ho bé sí, perfecte.
1: Escolta, doncs gràcies.
16: No, de res, home, gràcies a tu.
1: I a gaudir de la nit. Gràcies. Seguim parlant també amb més gent, que tenim per aquí en aquesta celebració. Hola, què tal? Bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
1: Et veig que t'agafem aquí en ple sopar, diguéssim, eh?
17: Sí, en ple sopar.
1: A veure què és el que estàs menjant, explica'm el menú.
17: Això és un pastís d'atún amb gambes, amb olives, cervesa, pa, jamó, queso...
1: Avui és un dia de que no falti de res, no?
17: No, de res.
1: Ara ho veig. El que passa que aquí ens estaven dient també, i completant aquest menú, una altra persona que... Espera, què més?
17: També coca, després, eh?
1: Clar, però la coca es guarda per quan s'acabi el sopar.
17: I després.
1: Aquesta coca de Sant Joan. Escolta, em deies que important també avui el tema de la cervesa, no?
15: Sí, clar.
1: Cervesa 0-0, sense alcohol.
18: Hombre, por supuesto.
1: Com ha de ser. No sé, no sé per què rius, t'ha fet molta gràcia, això.
18: És que m'agrada, m'agrada sense alcohol.
1: Ara et veig, ara et veig.
18: Molta gràcia, tio.
1: Escolta, veig que aquí hem vingut acompanyat també de la més petita d'aquest sopar, que no sé si ens voldria dir alguna cosa, sí o no? Vol dir alguna cosa? A Ràdio Sant Boi, a veure si arriba. Hola, bona tarda.
19: Hola, bona tarda, tio.
1: Com estàs?
19: Bé.
1: T'agrada molt la nit de Sant Joan, a tu?
19: Sí.
1: Tiraràs algun petard o no? O avui no és dia de petards?
19: Sí.
1: Doncs ja veiem que s'ho està passant molt bé i encantats que sigui així. Que acabeu de passar una bona nit, gràcies.
19: Igualment, adeu.
1: A veure, què passa?
19: Adeu, mira, adeu.
1: Espera, pots dir una cosa? Pots dir Ràdio Sant Boi?
19: Ràdio Sant Boi, vinga.
1: Oh, ara ho ha dit, ho ha dit. Clar, moltes gràcies. Doncs aquí ja veiem, Marga Bernet, que l'ambient de moment espectacular, eh? Sobretot la gent molt divertida aquí, eh?
20: Jo estic flipant que t'estan dient que menja d'això, menja d'això alt, i tu dius que no sempre, eh? Tu tens la dieta de l'operació en biquini, no? Vull dir, no t'aprofites.
1: Jo sempre dic el mateix, dic, tu imagina que ara estic parlant, de sobte agafo un tros de pernil, me'l poso a la boca i la transmissió es complicaria una mica.
20: Mira, diuen per aquí que estàs convidat, eh?
1: A veure, què m'expliquen. Hola, què tal? Bona tarda.
21: Hola.
1: Què dius?
21: Que estàs convidat a el que vulguis.
1: A un tros de pernil em convides?
21: A un tros de pernil et convidem.
1: A veure, home, el que passa és que ara... O de truita, un tros de truita. Espera, m'estan dient justament ara que és que tenim allà el cotxe aparcat i que ens l'hem de portar corrents. Ja em sap greu, gràcies per convidar-me, eh?
22: Vinga.
1: Vinga, que vagi bé, bona nit. Doncs, espera, vaig a buscar el meu company, Marga Bernet, que m'està dient que hem de marxar corrents perquè si no se'ns emporten el cotxe a Ràdio Sant Boi i això, evidentment, doncs no ho voldria ningú mentre escoltem petards. Vull dir que avui haurem d'anar esquivant una mica tot plegat i hem d'anar corrents a veure què està passant amb el nostre cotxe perquè, ara ho expliquem. El tema és que hi ha un bus que vol passar i no pot, però que no es preocupi el bus perquè ara traurem el cotxe. Bé, de fet, estic veient que el bus està passant, que ho ha fet sense més problema i, de fet, em sembla... Marga Bernet, que el bus estava fins i tot una mica emprenyat, no?
20: Estava molt emprenyat. Això ha sigut molt còmic. Ara mateix hem sortit...
1: Espera, que va un altre bus.
20: A veure, jo igual posaria el cotxe, John.
1: A veure què fa. El bus, de moment, fa la curva bé, no xoca.
20: Jo crec que és jugar-se-la, deixar el cotxe aquí, però jo tornaria a fer preguntes i si torna a pitar ja tornarem, no?
1: Tornem allà a les taules a fer una mica d'això?
20: Ens la juguem o què? No ho sé.
1: Crec que s'està complicant la cosa, cada vegada més gent per aquí... Ho comprovarem en directe, perquè estem perdent la noció del temps.
20: Queden 10 minuts per les 10 de la nit? Queden 10 minuts per les 10 de la nit?
1: Sí.
20: Jo penso que podem anar fent cua cap a la següent parada. Ha sigut una mica coitus interruptus. Ja hem vist que allà, a la plaça Generalitat, a la plaça Catalunya, sí, hi ha sexe.
1: Una mica de sexe, sí.
20: Hi ha sexe. Aquí hi havia escalfament global.
1: Efectivament.
20: Llavors, si et sembla, el que podem fer és donar pas a la música i ens anem al següent punt.
1: Doncs que soni la música i nosaltres seguim en moviment en aquest programa especial que estem fent seguint aquesta revetlla de Sant Joan que tenim avui a Sant Boi i que ja veieu que no parem de descobrir coses. Deixem amb la música i tornem. Fins ara!

0: 7 minuts i seran les 10 de la nit. Nosaltres seguim en directe en aquest especial que estem fent a Ràdio Sant Boi per seguir aquesta nit de Sant Joan, aquesta nit tan especial. De fet, ara ens tornem a trobar el cotxe, camí de la següent ubicació, serà la plaça Generalitat, per seguir explicant aquesta festa. Marga Bernet, amb un dia en el cas Sant Boi, n'hem vist algunes ubicacions, però festes n'hi haurà moltíssimes, eh?
1: Pensa que avui és la culminació. Avui és la culminació de les festes de barri. És un dia important perquè avui ja s'acaba aquest mes de festa i xerinola que ens ha regalat aquesta ciutat, com fa sempre, com fa cada any després de la festa major. De fet, avui és una nit important perquè, primer de tot, poques vegades s'ha fet això de fer ràdio en directe des del cotxe. Que sapigueu que el micro l'aguanta el Marc, l'aguanto jo.
0: Segurament no s'hagi fet per qüestions legals, vull dir que això rossa moltes coses.
1: Penseu que el John ni porta auriculars ni té el micro a la mà, ell està amb les mans al volant.
0: Sí, només concentrat en la pura conducció.
1: I jo moc el micro d'una banda a l'altra. Anem a repassar una mica aquestes revetlles, quantes estan celebrant aquesta nit de Sant Boi. De fet, saludem a tothom que avui, pel motiu que sigui, no estigui podent celebrar aquesta revetlla, perquè tranquils, que Ràdio Sant Boi està aquí per acompanyar-vos i per de fer caliu, no? Al final, si estem a casa perquè doncs, tenim mal a la cama, no podem sortir a celebrar, perquè hem pillat un gripazo que no podem sortir del llit. Posem la ràdio i sentim una mica de companyia d'allò que passa a la nostra ciutat. Com hem dit, des de les 7 de la tarda, a la primera aturada que hem fet en aquest especial, s'està celebrant a la plaça Mossèn Jaume Oliveres doncs, la tradicional arribada de la flama del Canigó. Us hem de confirmar que la flama ha arribat encesa, s'ha pogut fer el traspàs cap a la foguera i ara mateix doncs, allà hi ha doncs, el final d'aquest sopar popular, ja s'ha fet la lectura d'aquest missatge de la flama i ara doncs, hi haurà música i el tradicional ball del fanalet fins les 2 de la matinada. Ara, en aquest segon punt, el punt que just acabem d'abandonar, des de les 9 doncs s'ha celebrat també en aquesta plaça Catalunya plena de gom a gom un sopar popular amb ball que també durarà fins a les 2 de la matinada. Allà hi ha servir de barra a preus populars, que això els preus populars un dia ens ho han d'explicar, perquè cada cop són més populars els preus.
0: Sí, això de preu popular és bastant relatiu, però bé, vull dir que un dia com avui jo crec que és el típic dia que tot s'hi vale, també et dic.
1: No farem fake news, nosaltres no hem revisat els preus populars de la barra del Sant Boi Vall, si en un cas, quan acabem aquest especial, tornarem a la plaça de Catalunya per veure a quin preu està aquest gin tònic que ens parlava l'organitzador d'aquesta revetlla, que m'ha fet molta gràcia.
0: Mira, que ens en prepari algun, saps? Gin tònic 00, també.
1: També espero que el Dani Teruel, a l'altra banda del vidre, com el nostre tècnic d'aquesta tarda i d'aquesta nit, estigui preparant-se gintònics a l'estudi de Magrima, que s'ho mereix. Ara estem de camí al barri de Marianao, que també des de les 9 de la nit s'està celebrant a la plaça de la Generalitat un sopar popular. En aquest cas, està organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes al poblet Marianao, i tot i que el menjar i la beguda va a càrrec de cada persona, doncs us hem de dir que en aquesta plaça l'organització està regalant una ampolla de cava de cortesia per cada 4 cadires. Així que ja sabeu, si heu aconseguit tíquets, si heu sigut els afortunats que va aconseguir fer-se amb un dels tíquets, doncs teniu una ampolla de cortesia de part de l'Associació de Veïns i Veïnes al poblet de Marianao. Us hem de dir que el ball i la música aquí també s'allargarà fins a les 2 de la matinada i estem ara mateix doncs, de camí per veure com és aquesta festa al barri de Marianao, que per cert, John, és el meu barri.
0: Home, clar, ara jugues a casa, em deixaré portar i ja està.
1: T'he de dir que jo tampoc sóc molt de saber jugar a casa, eh? No sé si ho sabies, però a mi em dius ara mateix. Com s'arriba al carrer Antoni Gaudí? Ni idea.
0: De fet, anem a explicar una cosa als oients. Vull dir, aquí qui està portant la ubicació és un tal John García, eh?
1: També amb el Google Maps fora, vull dir, no estàs agafant el mòbil en cap cas.
0: No, en cap cas. Aquí tot absolutament legal i com s'han de fer les coses.
1: Quan estem entrant just en aquesta plaça de la Generalitat, us hem de dir també que ja ens han dit per xarxes que Cans Blancs també s'està fent gros, que hi ha festa de la bona al bar Mestiz, que és l'antic bar Fusión. Ara mateix doncs, allà hi ha servei de barra i estan punxant música, així que tenen també una terrassa plena de garlandes i hi ha molt bon ambient. Així que si algú de Cans Blancs està escoltant i vol passar-se, doncs està més que convidat. Per acabar, la nit l'acabarem avui a la que és considerada la mare de totes les revetlles, i on acabarà també aquest especial, és a l'Avinguda Pau Casals, al barri Ciutat Cooperativa, on en poc més de mitja hora començarà aquest sopar popular que alhora doncs, posa el punt i final a aquestes festes de barri. A la COPE, però, no hi ha servei de bar, això és un punt fluix. Això sí, a partir de les 11 comencen els DJs de Ràdio Sant Boi, els Urban Stars, a punxar música doncs, fins que el cos aguanti. Així que quan marxem d'aquesta plaça de Generalitat, anirem cap a aquesta avinguda Pau Casals del barri Ciutat Cooperativa. En aquests moments el John està buscant aparcament? És la realitat?
0: Sí, el que passa que hem d'explicar que com a ràdio tenim les coses com siguin, certs privilegis, i ja podem aparcar durant un temps concret en llocs que potser en altres condicions no podríem, no? Per tant, ara mateix, doncs mira, em pilleu fent marxa enrere, a veure com funciona.
1: Tu ets molt de marxa enrere, John?
0: No, en general no. Jo sóc sempre d'anar endavant i de no dubtar.
1: Molt bé, no s'ha de dubtar en aquesta vida. Qui no dubti també ens pot trucar. No dubteu a trucar-nos. Al 93 661 39 54. 93 661 39 54. Si ens truqueu, ens podeu demanar cançons, ens podeu dir com esteu celebrant aquesta revetlla, ens podeu dir des d'on ens escolteu. Així que no dubteu en trucar a la ràdio. Us he de dir que el John no ha capigut en aquest espai d'aparcament, però bueno, vosaltres no sigueu com el John, tireu sempre cap endavant i truqueu-nos. 93 661 39 54. 93 661 39 54. Què, John? Serà per avui lo d'aparcar o què?
0: Doncs no ho sé. El problema és que, clar, nosaltres anàvem amb mentalitat de no passar res. Home, potser si és un carrer amb cotxes als dos costats i només es pot passar pel mig del carrer, la doble fila està complicada. Per tant, seguirem intentant-ho. Què vols que t'expliqui? El que sí que és cert, Marc, és que avui és un dia en el que és important celebrar, ho explicàvem abans, jo crec que Sant Boi s'ho està passant bé i s'està també en aquest programa especial que estem fent, però avui és un dia en el que és molt important també que tinguem en general molta precaució, eh?
1: Un minut per arribar a les 10 de la nit i aquesta precaució doncs s'ha de tenir en compte.
0: Doncs s'ha de tenir en compte, ara ho tindrem en compte, però abans tenim una trucada en directe. Hola, bona tarda, què tal?
2: Hola, bona tarda, m'escolteu?
0: Sí, sí, que t'escoltem perfectament. Escolta, per què ens has trucat ara mateix en directe?
2: Doncs mira, que estava aquí amb uns amics i que estem aquí una mica de rebella i com que esteu demanant que truquem en directe i que us expliquem una miqueta, doncs si voleu jo us ho explico, què estic fent.
0: I des d'on truques?
2: Doncs mira, des d'un poblet de l'Alt Penedès. Hem vingut a la muntanya perquè fa tanta calor que no s'hi pot estar a Barcelona, és horrorós.
0: I des d'un poblet de l'Alt Penedès, però allà se celebra molt també el Sant Joan, o com ho feu?
2: Sí, sí, sí, clar, com a tot arreu, igual, el mateix. L'únic que estem a casa, aquí a casa d'un amic, i és la típica situació que ja hem arribat i ho tenim tot preparat, sabeu aquella situació,
0: sí.
2: I altres estan fent tard. I ara no sabem si jalar-nos-ho tot nosaltres o esperar-nos, no sé. No sé què
0: jo
2: faríeu vosaltres.
0: Jo optaria sempre per penalitzar la gent que ha arribat ara, eh?
2: Sí, és que això no es pot fer, home, aquí tot un tiberi aquí que ens està fent delí i no podem començar, els estem fent esperar. No sé si hi haurà més oients que estan en aquesta situació, però si hi ha algú més que truqui, també, jo també...
0: I escolta, allà teniu foguera o què?
2: Doncs
0: perquè m'estan donant en compte,
2: sí,
0: que no es pot fer a qualsevol lloc.
2: No. Tenim... De fet, aquí a casa del meu amic, aquí ell està fent una mica de foc, està fent una mica de barbacoa,
0: sí.
2: Però al poble hi ha una foguera. I aquí, no sé si ho sentiu, però és que aquí hi ha una ràdio molt petita i llavors ara han posat una mica de música, que hi ha un senyor que s'encarrega d'això, han posat
0: sí.
2: Música i, bueno, hi ha una mica d'ambient, però aquí poquet, el poble és petit. Però, bueno, estem molt bé, la veritat. Espero que vosaltres també estigueu bé i passeu un bon directe. I gràcies per acompanyar-nos també.
0: I tant, doncs moltes gràcies a vosaltres per trucar i per acompanyar-nos també en aquest dia tan especial com la nit de Sant Joan. Una abraçada i gràcies.
2: A vosaltres, adeu.
0: Ho estàvem comentant justament ara, Marga Bernet, abans de rebre la trucada. Per cert, estem encantats de rebre trucades. En volem rebre més. També expliqueu-nos com esteu passant aquesta nit de Sant Joan. El 93-661-3954. Repeteixo, 93-661-3954. Ens expliqueu com esteu passant aquesta revetlla de Sant Joan. Justament ens ha agafat aquesta trucada explicant que avui era un dia en el que havíem de, sobretot, anar amb compte i tenir també molta precaució, perquè, Marc, és un dia en el que, clar, s'ajunten moltes coses. Per exemple, foc, molta gent que veu, vull dir, en general, és un dia en el que hem d'anar en compte.
1: És veritat que si juntem alcohol i foc ja sabeu quina és la,
0: sí, sí.
1: La solució. Recordeu que si al llarg d'aquesta revetlla preneu mal o localitzeu, per exemple, un incendi, és important que truqueu ràpidament al 112 per tal de poder evitar que allò se'n vagi de mare. Aquesta nit és segura, s'ha de dir, a Sant Boi és segura, però sempre hi ha marge perquè passin coses inesperades, així que ja sabeu, podeu trucar al 112. Sobre els incendis, el Dies de Ràdio, el programa d'aquesta casa que presenta la nostra companya Mònica Santacreu, han parlat amb el Pol Fortón, que és tècnic de protecció civil de l'Ajuntament de Sant Boi.
3: Des de l'Ajuntament sí que hem activat la prealerta per risc d'incendi forestal. En aquest cas ens trobem en risc alt d'incendi. Aquí ja donem per iniciada el que és la campanya forestal, que segurament s'allargarà durant tot l'estiu. També ens trobem la primera onada de calor d'aquest any. Aquest matí hem passat a la situació d'alerta. Esperem unes altes temperatures durant el dia i també durant tota aquesta nit.
1: Tot i l'alerta, som una ciutat amb pocs incidents durant la revetlla de Sant Joan, s'ha de dir, eh? El caporal 275 de la policia local de Sant Boi també ho ha explicat al Dies de Ràdio.
4: A Sant Boi tenim la sort de que realment aquesta data és una data que no té gaires incidents rellevants i realment, doncs, sigui per les mesures de prevenció, perquè la ciutadania es comporta amb consciència o pel que sigui, però realment és una nit que, tot i que tenim un dispositiu, òbviament, especial, no acostuma a tenir una rellevància important, sobretot pel que fa als incendis.
1: Ja ho veu, John, una nit segura per gaudir del solstici d'estiu.
0: Doncs nosaltres seguirem ara explorant diferents punts de la ciutat per saber com s'està vivint aquest Sant Joan, però abans hem de dir que quan passen 3 minuts a les 10 tenim una altra trucada. Què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda. Com et dius?
5: Bé, em dic Laura. I truco des de Barcelona.
0: Et dius Laura. Laura de Barcelona. Escolta, com estàs vivint aquesta revetlla?
5: Doncs mira, és que ens ha fet molta gràcia perquè us estàvem escoltant i realment estem en la mateixa situació de que tenim la taula parada i no acaben de venir una part dels amics convidats i estàvem allà, que comencem, que no comencem, amb aquest debat, i jo estic dient a la merda, o sigui, comencem ja, que ja portem aquí mitja hora, i els altres no, esperem, la germanor i totes aquestes coses. No sé què faríeu vosaltres, la veritat, però jo tinc una gana... Mira, quina hora és que tardíssim.
0: Sí que és, Laura, coincidència el tema de que amb l'anterior trucada us passi exactament el mateix, no? Vull dir, no serà
5: clar,
0: que esteu al mateix lloc.
5: Clar, per això truco, perquè he pensat, clar, és que...
0: Amiga.
5: La típica situació de que els puntuals hi som a l'hora i els cantamanyanes arriben quan arriben.
0: I per doncs, això, Laura, gràcies.
5: Perquè
0: gràcies.
5: També em farà gràcia que ho sentin els altres. Hem dit, hem tocat la ràdio per reivindicar-ho.
0: Molt bé, i tant, la ràdio pública, un lloc en el que expressar l'opinió i també fer justícia, no cal dir-ho.
5: Totalment.
0: Laura, gràcies també per trucar-nos i per convertir aquesta nit tan especial també amb nosaltres.
5: Com? Perdona, no t'he entès.
0: Que gràcies per trucar-nos i per compartir gràcies. Aquesta nit també amb nosaltres.
5: Vale, també que la doncs... passeu bé vosaltres, la nit de Sant Joan.
0: I tant. Això no preocupis que passarà.
5: Vale, me n'alegro.
0: No preocupis,
5: que
0: ja,
5: molt bé.
0: Sí. Laura, una abraçada, gràcies. Recordem, telèfon de trucada 93-661-3954, 93-661-3954, justament quan connectem amb l'Aimar Alemany per saber com s'està vivint el Sant Boi des d'on es troba ara mateix. Què tal, l'Aimar? Bona nit.
6: Hola, Joan, hola, Marc. Ara mateix em trobo al lloc on quedaré tota la nit, al meu barri, a Molinó Ciutat Cooperativa. I bueno, com ja ha dit abans el Marc, aquest any no hi ha servei de bar, però igualment aquí comença ja l'ambient, hi ha un munt de gent, cada cop hi ha més, i a partir de les 11 hi haurà DJ. I jo estic aquí amb gent del barri. Hola, què tal? Com esteu?
7: Bé, molt bé, molt bé.
6: Com passeu la nit avui?
7: Bueno, com es pot, amb el petardo, però bueno.
6: Com et dius, com et dius?
7: Jo, Patri.
6: Patri, estem amb Patri d'aquí del barri. Vale, bueno, i em dirà si és més de petards o no li agraden els petards, la nit del Sant Joan.
7: No m'agraden gens. Tinc una gosseta que sobre... No
6: què m'agrada. Què al carrer avui, Patrick?
7: Passar-m'ho bé o intentar-ho almenys.
6: I avui se surt de festa o no se surt de festa?
7: Ens quedem aquí al barri.
6: Aquí a la festa, no? Del barri. Sí. I quants anys porta celebrant-ho aquí al carrer?
7: Pues tota la vida, perquè he viscut sempre aquí. Per tant, des de que es fa, doncs, no sé, tots els anys.
6: Cap any a la platja, cap any fora del barri.
7: Vale, va, sí. Sí, és veritat, sí, vaig. Alguna vegada he anat a la platja, sí, és veritat. Però poqueta.
6: Moltes gràcies, Patri. Un moment, que agafo una altra persona. Hola, què tal? Què tal, com estàs?
8: Bona nit, molt bé.
6: Com et dius?
8: Iker Díaz,
6: com passes la nit avui?
8: Molt bé.
6: Estàs a favor o en contra dels petards?
8: Bueno, tinc un gos que li dona por.
6: Barri, s'escolten petards molt forts, eh? Vinc de Sant Boi i no hi havia petards tan forts. T'anava a dir, sortiràs d'aquí al barri o t'aniràs a algun lloc després de festa?
8: No, d'aquí, pel barri.
6: I tota la vida portes celebrant les festes al barri?
8: Sí, els 18 anys que porto ja.
6: Els 18 anys que tens i que portes. I què sopareu aquesta nit? Ho veig aquí a la taula.
8: Doncs pica-pica, olives, patates, pernil, tot.
6: Una mica de tot, moltes sí. Gràcies, Iker. Doncs ja escolteu, aquí hi ha un munt de gent, però un munt, o sigui, si voleu continuo, però està tot el barri al carrer. I ja comença a escoltar-se un munt de petards i en breu començarem a escoltar música, ja.
0: Doncs, Aimara, gràcies. Ja veiem que la gent allà hi ha divisió d'opinions sobre el tema dels petards o no petards, i nosaltres us saludem ara mateix des de la plaça Generalitat, aquí al barri de Marianao, perquè hi ha una altra festa. Avui s'ha muntat també aquí unes taules perquè es pugui sopar al carrer amb una festa que està justament davant del local de l'Associació de Veïns i Veïnes al Poblet de Marianao, que també són qui ha impulsat aquesta festa. De fet, ara mateix anem a conèixer una de les persones que ha estat organitzant això, és el Rafael, que és el president de l'Associació de Veïns. Què tal? Bona tarda, com estàs?
9: Bona tarda, bona nit. Bé, aquí con los vecinos intentando hacer comunidad, que es lo que queremos, intentando recuperar lo que se había perdido, que antes no se hacía, se ha hecho muy, muy escuetamente, y nosotros lo único que pretendemos es que realmente el pueblo salga a la calle, que pueda disfrutar y que se pueda durante unas horas olvidar de los problemas que tenemos en toda la sociedad y en todo el mundo.
0: Explica'm això de que s'havia perdut, què és el que ha passat?
9: A veure, s'ha perdut porque la comunidad a nivel general se ha vuelto, llamémoslo, algo más egoísta, algo más personalista. Y entonces tenemos que volver a la calle, conocernos, ver que los vecinos no son tan malos como a veces creemos que son, e intentar, en el momento que dialoguemos, hablamos y rompamos ese silencio que nos metemos en nuestras casas y estamos allí prácticamente sin poder dialogar con nadie, solamente directamente con nuestra familia. En cuanto compartimos todo esto con otras familias, vemos que no todo el mundo es tan malo como a veces nos lo cuentan.
0: Falten moments com aquests, més enllà d'avui, Sant Joan. Falten més moments en el dia a dia en el que els veïns comparteixin.
9: Aviam, Sant Joan i la Revella de Sant Joan, solo hay una al año. Nosotros ya hicimos hace dos semanas o tres el 50 aniversario de la Asociación de Veïnas y Veïns del Poblet Marianao. 50 años no pasan por gusto, es un movimiento vecinal que sigue vivo y esperamos que siga vivo durante 50 años más, pero es lo único que pretendemos, que el barrio de Marianao es un barrio con un tercio de San Boi aproximadamente, y este barrio creemos y estamos convencidos que se puede hacer más comunicativo, un barrio que tiene que ser más familiar, donde aceptemos a todas las personas que vengan de donde vengan, siempre y cuando nos comportemos de una forma cívica y podamos convivir en paz. Creo que no tenemos por qué rechazar a nadie de los que vengan de fuera, porque esto, todos los que vengan de fuera, en buena armonía, hacen grande un país. Esta es mi opinión personal.
0: La gent que està aquí a la plaça de la Generalitat és de tota mena. Aquí hi ha gent de tota mena, diries.
9: A veure, perdona, pregunta. És que, sabe que me perdà.
0: No et preocupis, dic. Deies que s'havia d'acollir tothom, no?, d'alguna forma, i lluitar també contra aquests discursos de dir que allà els que estan ara mateix en aquesta plaça és gent de tota mena.
9: No, a veure. No. A veure, la Sociedad de Veïns y Veïnas tenemos 800 aproximadamente y pico de socios, que ya no lo podríamos contener aquí, además de su familia. Socios personalizados con una familia detrás. Es prácticamente imposible organizar un tipo de rebella, un tipo de evento para tantos. Pero intentamos canalizarlos bien organizativamente con lo que tenemos y todas las familias que consideren que tienen que venir, que están aquí. ¿Ves? Como verás, hay armonía, intentamos que haya algo de música, procuramos no molestar a los vecinos demasiado y bueno, aquí intentaremos estar hasta las dos y algo de la mañana, y cívicamente pues diremos hasta otro año y adelante, simplemente adelante.
0: Doncs a gaudir de la festa i moltes gràcies per atendre'ns.
9: No, gracias a vosotros por estar aquí, por lo menos trasladar al pueblo lo que es un acto cívico donde los vecinos se puedan ver y encontrar. Algunos se conocen y otros ni se conocen. Están compartiendo mesa y compartiendo la comida que han podido hacer en sus casas, una comida muy familiarizada y muy natural, que se comparten, y creo que es una forma abiertamente de descubrirnos entre nosotros y de saber que la ciudadanía y la gente, que son gente de bien, vamos a llamarlo así, no son tan malos como a veces lo queremos ver o nos lo exponen en las redes y en otros sitios.
0: Doncs enhorabona també per tot això que s'ha muntat i gràcies per donar aquest missatge, que també és molt necessari.
9: Gràcies a vosotros y vamos a continuar la fiesta y endavant.
0: I tant, una forta abraçada, Diego Díaz. Ens explicava d'aquest ambient cívic que es vivia avui, el fet de compartir, que és una de les paraules claus, compartir. Anem a veure també qui s'està compartint per aquí. Hola, què tal? Bona tarda.
10: Aquí estem.
0: O bona nit, millor dit.
10: Bona nit, ja.
0: Com esteu vivint el dia d'avui?
10: Estem, jo no sé com se diu en català, sopar o dinar.
0: Sopar?
10: Sopar. Pues estem sopant, ja estem terminant, i tot va molt bé, eh? I bueno, con la gent aquí, con los amigos y demás.
0: A veure, presenta'm el teu grup d'amics. Com m'explicaries que és cada un d'ells?
10: Aquí està el senyor Juan,
0: sí?
10: Mi consuegro. Aquí està la senyora Ángeles, que és mi mujer. Ahí está la señora Loli, que es mi consuegra. Ahí está la Dori, que es nuestro amigo, que lo hemos conocido esta noche. Y aquí está José Luis, que es su marido. Y estamos encantados.
0: ¿Y cómo ha sido eso de que os he conegut?
10: Bueno, pues eso trae pues esta noche que es especial.
0: A ver, anem a explicar com ha passat això. Hola, què tal? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: Què ha passat? Que de sobte heu arribat aquí i heu fet amics. Com ha sigut això?
11: Això el que ha fet la distribució de la gent, els han ficat junts amb ells. Jo encantada, també.
0: Però escolta, ara que no ens escolten, et cauen bé o no?
11: Molt bé, molt bé.
0: Gent molt maca, no?
11: Molt bé, maco.
0: Sí. Hola, què tal? Bona tarda.
12: Hola, què tal?
0: O bona nit, millor dit, com estàs vivint aquest dia, tu?
12: Molt bé, molt bé. Ja ens agrada molt sempre, quan és Sant Joan, sortir a sopar fora... I, bueno, ha sortit aquesta oportunitat, està aquí a l'Associació de Veïns i, bueno, no hi ha dubtes. Quan hi ha festa a l'Associació de Veïns, ens hem d'apuntar, sempre.
0: Clar, és un dia maco també perquè, d'alguna forma, tothom surt al carrer, tothom sou aquí en comunitat i passen coses com aquesta, de que us coneixeu amb gent que potser si no us haguéssiu trobat.
12: Evidentment, evidentment. Quan són taules compartides passa això. Però, bueno, nosaltres estem molt receptius i estem bé i, al final, estem compartint tot.
0: Doncs que acabo de gaudir...
12: Experiències, evidentment.
0: I tant, doncs que acabo de gaudir aquesta nit i moltes gràcies per atendre'ns. Seguim visitant també altres taules que tenim aquí al voltant perquè de moment el que veiem és molt bon de mi. Mira, per exemple, anem a marxar aquí al costat perquè tenim més gent que volem saludar en directe. Què tal? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
0: O bona nit, que no bona paro de dir bona tarda, la cosa ja està, eh?
13: Ja és bona nit.
0: Ara ha marxat pràcticament el sol. Com esteu passant aquesta nit vosaltres?
13: Aquí perquè aquí s'està més fresquet.
0: D'on venies?
13: De Sant Boi. Bueno, vivim aquí darrere. Llavors, el divertit és que aquí, si coneixes a la veïna, és molt divertit. Perquè nosaltres des del primer any ja ho fèiem a Cornellà. A Cornellà de Llobregat també ho fan. A la part de la Riera, cadascú treu la cadira... És una cosa que s'ha anat perdent. Però els que hem sigut de poble, jo que soc de Caldes, de Montbui, s'ha fet tota la vida, això.
0: Però aquí a Sant Boi, molt millor que a Cornellà, no?
13: Bueno,
0: sí, sí, sí, molt millor, no?, que a Cornellà.
13: Hi ha menys gent, clar, sí, allà hi havia molta aglomeració. Jo m'he vingut perquè el pis està millor de preu aquí.
0: Ah, que bé.
13: Jo m'he vingut obligadament, que no dic que no m'agradi.
0: Com és la vida a Sant Boi aquí?
13: Bé, bé, bé. Ens faltaria el metro.
0: El metro, clar.
13: I el tramvia.
0: Però ara els ferrocarrils faran una cosa allà que ja connectarà pràcticament amb tot Catalunya. Serà una barbaritat, eh?
13: Sí. Però bueno, contents, almenys corre l'aire. És una cosa, una tradició. Jo ho he fet tota la vida, amb els avis, tota la vida s'ha fet.
0: Escolta, veiem que esteu ara mateix en una taula, aquí de cita, que és la persona que tens al davant.
13: És el meu marit.
0: Com es diu el teu marit?
13: Joan.
0: El Joan.
13: És el Joan, sí, també.
0: Doncs saludarem el Joan. Hola, bona nit, Joan.
14: Bona nit, com estem? Molt bé.
0: És del Barça, m'han dit per aquí.
14: Bueno, bueno.
0: No ets del Barça?
14: No, no, m'agrada molt el futbol, sí. Ara ho tinc més complicat parlar al Camp Nou, però bueno, ja m'he acostumat, ja em busca en porta directa, per tant, de conya.
0: Julián Álvarez, el fitxarem o què?
14: Serà difícil, eh? Serà difícil.
0: S'han posat rates aquests de l'Atlètic de Madrid,
14: no, no, és que l'Atlètic no vol vendre. Però bueno, ja veurem què passa. Si no, traurem gent de la cantera, que surten coses.
0: Jo crec que si li ofereixes una mica del que teniu aquí, no? Una mica de nachos, una mica de tal, no, no. Potser Julián ve, eh?
14: Si li oferim la coca...
0: Ah, mira!
14: Jo crec que ens faran preu, eh? Amb la coca ens faran preu, tu. Sí que ens faran preu amb la coca. Sí, sí. I no, no, molt bé, molt bé. No, estem de conya, eh? I aquest barri és una meravella, és tranquil. I bueno, ella es queixa que l'estació del Ferrocata està una mica lluny, no? Així... Caminem una miqueta.
0: Sí, camines.
14: Sí, no, i a part ja l'SBU et porta en 2 minuts, tampoc.
0: És el que t'anava a dir.
14: Sí, i jo recomano a la gent l'APB de l'AMB, saps de seguida quan vindrà el bus i pim-pam, ja està. Clar, abans de Cornellà, amb la línia blava, val, era més fàcil, sí, però aquí no està malament, eh? No ens podem queixar. I també tenim la platja a propet i l'Urdal aquí al darrere. Escolta, molt bé. Aquí hi ha molta zona verda, també. Hi ha uns parques... Bueno, aquí de seguida estàs cap a l'Urdal, o sigui que...
0: Diuen que es respira més verd aquí.
14: Sí, es nota. L'Urdal es nota.
0: A veure, per exemple, fes una inspiració d'aire, que és el que et ve.
14: Bueno, ara em ve la pólvora de Sant Joan perquè és inevitable.
0: Però a veure, inspira.
14: Sí, sí que inspira.
0: Es nota el verd.
14: Es nota, es nota.
0: Espera.
15: Sí,
0: o sigui, tu inspires i ja, no?
15: Aquí ve com si fos la Colònia Güell, no?
0: No, de fet, aquí l'aire és espectacular.
14: Nota que la zona franca estem una miqueta més lluny, això es nota, perquè Hospitalet i Cornellà, la zona franca, la tenen a tocar, i aquí ja tenim, ja és més comarca, ja és més interior, ja està bé.
15: El més important és que Sant Boi...
0: A veure, pots repetir?
15: El més important és que Sant Boi ens ha donat una oportunitat molt bona, que és que he pogut comprar una vivienda.
0: Home...
15: A Cornellà no l'haguessin comprat mai a la vida.
0: Però és comprada?
15: Sí, perquè clar, a Cornellà estaven de 240.000, no baixava, i era, diguem, sense ascensor. I aquí l'hem comprat per 170, amb ascensor.
0: Doncs escolta, que gaudiu molt també.
15: Ens ha tocat la loteria, per això hem vingut a Sant Boi.
0: Doncs molt bé, i m'alegro de que sigui així, i espero que acabeu de passar una bona nit. Una última cosa, Joan. Avui és Sant Joan.
14: Gràcies.
0: Doncs moltes felicitats també per molts anys.
14: A gaudir la nit.
0: És un dia especial per tu, celebres això del sant o no gaire?
14: Ho celebro. Ara menys, però també ho celebro.
0: Doncs Joan, una abraçada.
14: Vinga, cuideu-vos molt, una abraçada per tothom.
0: Per cert, jo no em dic Joan, però em dic Jon, que seria una mica el semblant.
14: Ah, també ho pots
0: celebrar. Per tant, compartim dia.
14: Ho celebrem. Que vagi bé, felicitats.
0: Joan, una abraçada.
14: Vinga, una abraçada, cuideu-vos.
0: Doncs seguim parlant també amb més gent que tenim aquí al voltant. De fet, estem al costat d'una altra taula... Que veurem a veure què ens expliquen. De moment, molt bon ambient el que tenim aquí a Marianao. Hola, què tal? Bona nit.
16: Bien.
0: Com es diu vostè?
16: Francisco.
0: Francisco, com estàs passant la nit de moment?
16: Molt bé.
0: Francisco, deixa'm dir que t'has posat guapíssim, Francisco. Avui impecable,
16: Bueno, com sempre.
0: Sempre vas així, tu, Francisco?
16: Sí, normalment sí.
0: Me deus triomfar molt, tu, Francisco, si vas així cada dia,
16: No.
0: Deus triomfar molt, no, Francisco, si vas així cada dia?
16: No, tengo pareja, o sea que tampoco triunfo mucho. Bueno, pero... Más o menos me gusta vestir bien y ir bien.
0: Home, i tant, i més en un dia com avui. Escolta, Francisco, veig que hi ha molt de menjar aquí, però ja heu sopat ja, esteu en el procés, com aneu?
16: Estamos en ello, estamos comiendo ahora.
0: Com està sent aquesta nit? Com l'estàs vivint?
16: Pues muy bien, o sea, con buena gente, buena compañía, que es lo principal.
0: Clar, ara mateix que estàs, amb la família aquí?
16: Bueno, amigos.
0: Família i amics. Amics. Per exemple, aquests dos petits d'aquí, qui són?
16: Són hijos d'ells, crec que són.
0: Ah, sí?
16: Sí, bueno, no... Sí, crec, sí.
0: Sí, sí, anirem a preguntar. Hola, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
0: Aquests que estan aquí, que són els teus fills?
17: Sí.
0: Que podem preguntar-los algunes coses.
17: I tant, sí.
0: A veure què en pensen. Hola, bona tarda, com et dius?
18: Marc.
0: Bona nit, millor dit. Marc, com estàs?
18: Bé.
0: A tu t'agrada molt la nit de Sant Joan?
18: Sí.
0: Tires molts petards, tu, avui, o no?
18: Sí.
0: Quins són els petards que t'agraden a tu?
18: No sé.
0: Força o no?
18: Més o menys.
19: Ha triomfat avui, eh?
0: A veure, què dius?
19: Que ha triomfat, eh?
0: Per què?
19: Hombre, l'estava entrevistando, o sea que...
0: Home, clar. Fa il·lusió que t'entrevistin una massa. Fa il·lusió que t'entrevistin, no t'és igual una mica.
18: A mi sí.
0: Doncs Marc, acabis de passar una bona nit. I gràcies. Espera, aquí tenim per aquí. Hola, com et dius?
20: Martí.
0: Martí, bona nit. Tu què? La nit de Sant Joan t'agrada o no?
20: Sí.
0: I tu tires molts petards?
20: Sí.
0: Ah, sí? Què és el teu germà, el que tenim aquí?
20: Sí.
0: I a qui li agraden més els petards, els dos?
20: El Marc.
0: El Marc. Doncs, escolteu, us deixem, que acabeu de passar una molt bona nit i moltes gràcies per atendre'ns.
20: Gràcies a
21: ti. Adiós. Adéu i gràcies.
0: I aquí, justament, al costat de la taula, tenim una persona que segurament, gent de carrer coneixereu bé. Cristina Muñoz, què tal? Bona nit.
22: Què tal? Bona nit. Bona revesa.
0: Com estàs?
22: Molt bé. Aquí, gaudint de la nit.
0: Estàs a casa teva, literalment.
22: Evidentment, estic a casa meva, acompanyant la meva família, la comunitat, un espai molt guai que ha fet la associació de veïns, la veritat que molt còmoda, i gaudint de la nit.
0: Què significa per tu una nit com aquesta? Com la vius?
22: Bueno, en principi, ara mateix amb la família, amb els meus fills, la veritat que molt a gust, gaudint de l'espai, gaudint de la gent, saludant... I, bueno, la veritat que és una nit que dona lloc a fer caliu, no?, amb la comunitat, amb els veïns que coneixes, perquè entre unes taules i unes altres acabem fent molt de comunitat, es coneixem entre tots, som gent de Marianao, i la veritat que molt bé, molt a gust.
0: Clar, de fet, ara estàvem parlant amb els de l'Associació de Veïns i Veïnes al Poble, que ens explicaven que en un moment com aquest, al que a vegades hi ha molts discursos d'odi, que tothom tendeix a separar-se, anar per camins diferents, nits com avui, en el que quan et gires veus els veïns i les veïnes al teu costat, els pots humanitzar, pots parlar amb ells, és molt important. Tu això com ho vius?
22: Bueno, és com una mena de punt de trobada. La nit de Sant Joan és com una mena de punt de trobada on es reuneix la comunitat, l'associació de veïns, jo crec que ho ha fet molt bé fent aquesta revetlla, bueno, que ja porta bastants anys fer-la, no? Però el tema de treure, no? De treure al carrer aquesta nit, de donar als veïns i les veïnes un espai per gaudir en comunitat, això és molt important, perquè no deixa de fer caliu, i jo crec que hem de valorar de forma molt positiva accions com aquesta per part de l'associació de veïns.
0: Hem d'explicar que, més enllà de Marianao, on també ets regidora, també ets regidora de policia local, clar, en un dia com avui, on hi ha tantes petards, tanta història, tu pateixes una mica o no?
22: Una mica no, moltíssim. Pateixo moltíssim. Perquè no deixen d'haver-hi moltes incidències, que el dia següent el que intentes analitzar és la incidència, no?, que hagi estat la mínima, perquè incidències segurament hi haurà. Esperem que sigui una nit dentro de lo que cabe tranquil·la, amb seguretat, quan parlo de seguretat és que no hi ha incidències a nivell personal, que no hi ha ferits sobretot, i que sigui una nit tranquil·la en aquest sentit, no? És evident que hi ha molta gent al carrer, hi ha molta gent a l'espai públic, aleshores, bueno, bé, jo suposo que anirà bé, i creu en els dits, les revetlles estan funcionant molt bé, després anirem a cooperativa, que també tenim un desplegament policial aprofitant les festes de barri, també molt important, i jo crec que aniran bé. Espero que sí, segurament que sí.
0: Cristina, qui era la persona que ens estava molestant aquí a l'entrevista?
22: Ma mare, que estava aquí al costat, que ha ficat el morro.
2: Hola, una hòstia, què m'has fet?
0: Espera, que la saludarem en directe. Hola, bona nit.
2: Vaya con la niña.
0: Com xerra, eh?
2: Vaya, sí, demasiado. Habla de
0: massa xerra?
2: Sí, sí.
0: No ho haurà tret de la seva mare, això de xerrar tant?
2: No habla mucho, eh? No, normalito.
0: Escolta, com estàs passant la nit d'avui?
2: Muy bien, mira, aquí que no habíamos venido nunca, ha sido el primer año, y bien, muy bien.
0: ¿Repetireu o qué?
2: Pues sí. Hombre, me ha gustado, sí. Siempre lo hemos pasado en Siche, y ya últimamente, pues como no tenemos coche, pues lo tenemos en Sant Boi.
0: Avui és una nit d'aquelles que s'allarguen, ¿o no?
2: No te creo, para nosotros no. Ya tenemos una edad que, como mucho, yo qué sé, no sé, pero no.
0: ¿Quina hora avui, a quina hora?
2: Pues a lo mejor a las 12, como mucho, las 12 y media, como mucho.
0: Home, déu-n'hi-do, ya a las 12, ¿eh?
2: Hombre, cuando éramos jóvenes, vamos, amanecía por la mañana temprano.
0: Però éreu aquí, o sigui, us celebreu aquí, sí, quan éreu joves?
2: Yo siempre aquí en Sant Boi, desde que venimos del pueblo, siempre en Sant Boi.
0: Ja, a on ho celebràveu?
2: Pues en la calle, que hacía fuego artificial, que hacía fuego que ahora no se hace.
0: Escolta, és que veig que per aquí la cosa s'està animant molt, eh?
2: Sí.
0: Aquí aquest sector, en concret, s'estava com animant molt.
2: Però aquí cada any, s'ha fet, sí. Se ve que cada any. Mira, baila.
22: Que refereix a que no para de ballar.
2: Sí, que li agrada molt de ballar. Que...

0: Si insisteixo, sí, tu creus? Com li puc insistir? Què li preguntaré?
1: Fes-li carícies.
0: Sembla que carícies em sembla que no en vol gaires. Doncs gràcies als dos.
1: Vinga,
0: tu. Acabo de passar una bona nit. Diu que no té res en contra, però que no vol donar declaracions. Doncs res, doncs cap problema. Escolta, què està passant aquí? Explica'ns què està passant aquí.
2: Para que lo bebáis vosotros. También tenéis derecho.
0: Que ens has regalat una ampolla.
2: Sí, es de la... El poble Marianao sabe, por lo menos, agradecer lo que estáis haciendo. Que la gente se entere de dónde estamos, por qué estamos y qué es lo que hacemos.
0: Ostres, doncs és una cosa que de veritat ens fa molta il·lusió, molta il·lusió. Per tant, t'ho agraïm de tot cor que ens hagis regalat això i enhorabona també per tota la feina que esteu fent avui.
2: A veure, si n'hi ha algú, vosaltres també la mereixeu.
0: I tant, doncs gràcies.
2: Vinga, gràcies a vosaltres.
0: Quina il·lusió, no, Marga Bernet, que ara ens acabin de regalar de sobte una ampolla de cama, vull dir que vés a saber com acabem amb això, eh?
3: Bueno, ara comença a millorar l'especial.
0: Sí.
3: A partir de que tenim una ampolla de cama a la mà, ara comença a millorar.
0: Amunt.
3: Jo crec que ara hem d'aconseguir la coca, però la coca ens la donaran al barri Ciutat Cooperativa.
0: És una frase molt perillosa, aquesta.
3: Jo t'asseguro que a la copa ens donen coca.
0: Doncs res, a la copa veurem el que ens trobem, si ens trobem coca o no, de moment... La cava la tenim. Nosaltres marxarem ara justament cap al Ciutat Cooperativa, marxant d'aquí de Marianao. Molt bona gent a Marianao, també ens han rebut molt bé. Per tant, nosaltres escoltem una mica de música, ens animem i us tornem a saludar d'aquí res des del barri Ciutat Cooperativa. Avui, festa grossa. Fins ara.

0: Passen 6 minuts de 2:15, nosaltres seguim en directe en aquesta nit tan especial de Sant Joan. Estem ara mateix de nou al cotxe, camí de Ciutat Cooperativa. Allà ens espera festa grossa, amb un dia marcat per la festa i marcat també, Marc Gabernet, pels petards, que a vegades generen una mica de polèmica.
1: Doncs sí, és una nit que els petards són protagonistes, però hi ha qui pensa que cada cop menys. Avui volem també posar en aquest especial que fem a Ràdio Sant Boi una mica la mirada en el debat etern de petards sí, petards no, Jon Garcia, petards sí, petards no.
0: Jo haig de dir-te que el...
1: Moment, fes el favor de posar el cinturó, perquè està pitant el cotxe.
0: Segurament pitarà ja per altres coses, perquè, en fi, la canya que li estem donant avui, déu-n'hi-do. Mira, mentre em poso el cinturó, et dic... Jo, el Jon Garcia nen, és incapaç de dir-te que petards no. Ara bé, pensant-ho bé, no és una cosa que tampoc que tingui massa sentit i sobretot que després hi ha moltes mascotes que ho pateixen molt i fins i tot gent, perquè doncs hi ha moltes persones que el so dels petards els molesta moltíssim i això és una cosa que també s'ha de tenir en compte.
1: Doncs sí, al final el tema dels animals de companyia és una de les raons per les quals des de Ràdio Sant Boi us animem a comprar aquest tipus de petard que no fa soroll, aquest tipus de petard que és més visual, aquests fanals, aquestes coses com una mica més lluminoses, que no tan estridents. De fet, us he de dir que en els darrers 2 anys ha augmentat la facturació del sector pirotècnic català. I de fet, ha augmentat un 11%. 11% més de facturació. No entenc per què està pitant el cotxe, John.
0: Sí, ara t'ho explico.
1: No ha estat el fre de mà?
0: Sí, el que passa que estava una mica... A veure, anem a explicar-ho bé. Això és un cotxe automàtic, que jo no he agafat un cotxe automàtic mai. Llavors, doncs, estic aprenent. Estic a poc a poc anant descobrint com funciona la cosa, marxa enrere, marxa endavant...
1: El micro l'agafo jo, no? Deixa de tocar-lo, sisplau.
0: És que a mi jo amb el micro tinc una mica de... En fi, de, saps?
1: Feeling, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ara mateix estem al carrer... Quin carrer és aquest, Joan? Tu que ets de Sant Boi?
0: Doncs aquest és el carrer Antoni Gaudí, un autèntic referent.
1: El que deia l'altre, fa uns moments et deia, tu em preguntes al carrer Antoni Gaudí, no te'l sé dir? I just estem passant per aquí.
0: Doncs Antoni Gaudí, a més, una figura d'actualitat, vull dir que...
1: De l'altra companya, la veïna que demanava un tramvia a Sant Boi, potser en aquest carrer es podria?
0: Per sota, tot i cap.
1: Com?
0: Per sota, tot i cap.
1: Bueno, el que us deia, en els darrers 2 anys ha augmentat la facturació del sector pirotècnic català un 11%. Només el 2024 es van facturar 23 milions d'euros per Sant Joan. Casualment, 23 milions el 23 de juny. Aquí ja potser... Aquí Iker Jiménez et fa una relació amb el PSOE i Víctor Aldama, eh?
0: Sí, jo crec que Zapatero està darrere d'això i Venezuela segurament també.
1: Llavors, hem de dir que d'aquests 23 milions, aproximadament 2,5 milions d'euros provenien del Baix Llobregat. Així que Sant Boi té molt a dir en aquesta quantitat ingent de diners que cremem cada revetlla de Sant Joan. Augmenten els productes de llum i efectes visuals i disminueixen els que tenen doncs, gran soroll i de tipus tro. És a dir... Que, John, tu quin creus que és el tiquet mig? Comprar...
0: mig. Clar, el tema aquí és si s'inclou la... Hi ha d'uns, et diria 15, 10, si és només de gent que compra, segurament és una mica més, eh?
1: Mira, els responsables de les principals empreses pirotècniques catalanes situen la compra mitja entre 30 i 50 euros per client.
0: Déu-n'hi-do. Clar, per tant, és la gent que compra, eh? No, no és mitja entre tots els ciutadans. La gent que compra...
1: El dia de la revetlla. Cal dir que Catalunya disposa d'uns 1.800 durant la i els nens i nenes doncs, tenen un paper molt important perquè betes o les sabetes representen més del 20% de les vendes. És a dir, la vida és un producte que funciona molt i molt bé. Tira, però és una festa insegura?
0: Crec que almenys a Sant Boi no, tal com també s'ha... ...dies per de la policia... s'han fet a la nostra ràdio, el programa de la Mònica Santacreu, en el sentit de que a mi, quan comencem a juntar el de veure, com hem dit moltes vegades, amb el foc, també amb la situació en la que estem amb els incendis, home, jo et diria que una festa segura, segura, no em fa la sensació que ho sigui del tot.
1: Mira, mentre arribem a la COPE, que ja us avisem que estem per la zona del Pau Gasol, estem ja entrant al barri, durant la revetlla del 2025 els bombers van atendre 1.356 avisos a Catalunya. 1.356 avisos, que és una xifra bastant per sobre de l'any anterior. El telèfon d'emergència 112 va rebre l'any passat a més de 12.000 trucades relacionades amb la revetlla i els serveis sanitaris van atendre a prop de 600 persones, principalment per cremades i lesions relacionades amb la pirotècnia. Així que és una nit segura, sí, però hi ha una immensa minoria que també es veu afectada per aquestes cremades.
0: Clar, sobretot és una nit a la que hem de tenir cap, i si no tens cap, doncs evidentment et poden passar coses, i per això també doncs, és una nit que normalment es diu que és una nit de risc i que s'està en prealerta d'alguna forma, no? Perquè aquí ha d'haver-hi actuacions en cas de que passi qualsevol cosa.
1: Ara estem entrant en aquest barri de la COPE que, per cert, hem d'enviar un avís. Arroba Javi López, regidor de barri, plau que es posi els bats de l'antena de Ràdio Sant Boi, perquè estem en aquest barri i no s'escolta Ràdio Sant Boi. Jo ara mateix estic a l'antena i estic escoltant música. S'està trepitjant amb una altra emissora.
0: Això és complicat. Hi ha un altre tema que és complicat i que intentem resar a qui s'hagi de resar perquè es pugui solucionar, que és que en general aquí no hi ha massa bona cobertura. Recordem que nosaltres, com estem fent aquesta retransmissió, tècnics que tenim, hem de fer-ho a través de cobertura, es complica la senyal, per tant, esperem que tot funcioni com s'hagi de funcionar, i si no, ja buscarem alguna solució, que aquesta festa s'ha d'explicar d'alguna manera o altra. Nosaltres estem ara mateix, Marc Gavernet, fent voltes a una rotonda. El que
1: fa gràcia, perquè el Joan em diu, no, però aquí no puc, està tallat. És que hem de... On està tallat, Joan?
0: Doncs res, no estic acostumat a tenir un cotxe que pots fer el que vulguis, perquè clar, amb aquest cotxe de Ràdio Sant Boi, avui, que estan les autoritats avisades, anem a dir-ho clar, clar, pots fer coses que a vegades no pots. Llavors, doncs, jo estic molt acostumat. I mira, aquí estem entrant en un carrer que està tallat, però tot i així aquí estem.
1: Anem a intentar col·locar-nos per aquí en algun punt on no molestem, com si t'has de posar una mica la vorera, Joan? Jo crec que avui es permet tot. Estem entrant en aquest barri de la COPE, en aquest carrer Pau Casals, on hi ha un escenari en el qual en 18 minuts exactament els companys de Urban Stars, els DJs de l'emissora de Ràdio Sant Boi, faran aquesta... la millor música, i que, atenció, quan arribem una miqueta més tard, atenció que aquí hi ha un petard gegant, hi ha molts veïns corrent. Vale. Punt de les 11, aproximadament, nosaltres deixarem pas a la música, i qui estigui a casa celebrant la revetlla amb família, escoltant-nos nosaltres de fons, doncs podrà gaudir de la millor música punxada per aquests Urban Stars a l'83.4. Escolta, Joan, t'ha sortit malament, no te l'has volgut jugar, jo et deia que et pugessis a la vorera i ara ens estem allunyant del barri de Ciutat Cooperativa.
0: No, perquè la vorera aquella no pujar-nos, perquè no hi havia suficient espai, i ara anem a veure per on ens posem... És que, clar, és un tema difícil, perquè hem de fer-ho tota la vegada, fer ràdio mentre anem a un lloc, mentre intentem aparcar, doncs, en fi, mentrestant el que farem... Espera, que
1: aquí... Està a punt de xocar-nos un cotxe,
0: Sí, es complica la cosa... Res. Falsa alarma. El que sí que podem explicar-vos és que ara mateix tenim connexió amb l'Aimar Alemany, amb qui hem pogut recuperar-la i que, per tant, ara mateix està a punt de conversar amb santboians i santboianes per saber com estan vivint aquesta nit de Sant Joan. Aimar Alemany, què tal? Bona nit.
2: Hola, John. Pues, a veure, és que m'he mogut a l'espot secret de la COPE, que no diré res.
3: Sí?
2: No, però no ho diguis. Per trobar-me amb gent de la COPE, la veritat, amb gent de tota la vida aquí. I ara estic ara mateix amb una nena. Hola.
3: Hola.
2: Com et dius?
3: Ayara.
2: Que, bueno, que està celebrant. Dime què estàs fent avui. Què estàs fent avui?
3: Pues estic tirant petards i cons i jugant amb els meus amics.
2: I com està... A veure, és que estem aquí, hi ha un grup de gent, amb qui estàs avui?
3: Pues amb els meus amics i les mares dels nostres amics.
2: I què has topat avui? Has topat a casa o al carrer?
3: Al carrer, un salsipapa.
2: Un salsipapa has topat?
3: Sí.
2: I t'agraden els petards?
3: Sí.
2: Pots estar tota la vida aquí celebrant Sant Joan a la COPE?
3: Sí. Yeah.
2: I a les festes del barri has sortit?
3: Moltes.
2: Tots els dies a les festes. Doncs anem a moure'ns, a veure, acompanya'm, sisplau, perquè volem arribar on és la gent. És que es talla la cobertura completament. A veure...
3: Totalment, no?
2: Sí, es talla. Perquè porten aquí, bueno, estan aquí amb l'espesa privada, anem a dir, no? Porten aquí música, petards, gent... Que si no crido no m'escolto ni a mi mateixa.
0: Doncs, Aimar Alemany, no preocupis, si acabarem de recuperar la... Aimar, dic que no preocupis, si acabarem de recuperar la connexió, el que estem veient preciós, tot just quan estem sortint del cotxe, que l'hem deixat una mica com hem pogut, aquí al barri Ciutat Cooperativa, estem veient a focs artificials, uns coets que van fent aquests dibuixos tan macos, també que fan al cel de Sant Boi en una nit com aquesta, I són uns focs que déu-n'hi-do, eh? Vull dir que no són quatre persones aquí llançant coets, sinó que hi ha una intenció al darrere i déu-n'hi-do l'espectacle que també estàvem veient. Nosaltres ara mateix estem caminant cap a aquesta zona de la Ciutat Cooperativa on ja s'espera aquesta festa que començarà d'aquí no massa. Els veïns també que estan asseguts en aquestes taules fent aquest sopar previ que comenci la festa. Una festa a la que també tindrà molt a dir Ràdio Sant Boi en el sentit de qui fa aquesta festa, qui és possible, qui estarà posant la cançó són els nostres amics d'Urban Stars, que seran qui ho estaran amenitzant tot això, amb un Sant Boi que hem vist que s'està volcant amb aquest Sant Joan. Ho hem anat veient a les diferents ubicacions, des de l'inici davant de l'església, amb aquesta tradicional foguera que s'encén amb l'ama del Canigó i també tota la gent que hi havia sopant. Ho hem vist després també a Plaça Catalunya amb tot l'ambient que hi havia amb Sant Boi Vall i tot el que s'havia muntat allà. L'hem vist també a la Plaça Generalitat, al barri de Marianao. I aquí està preparat ja un escenari, aquí a Ciutat Cooperativa, a punt de que comenci la festa. Per una banda tenim les taules, per altra banda tenim uns focus muntats i també un petit escenari en el que es farà aquesta festa avui dimarts. Qui farà aquesta festa seran Urban Stars. Què tal, bona nit, com estàs?
4: Què tal, bona nit, sambollans. Aquí estem en directe al barri de la Ciutat Cooperativa. I, bueno, enguany tenim una gran edició d'aquesta Rapvetlla de Sant Joan.
0: Escolta, dia important avui. Com us sentiu abans que comenci tot això?
4: Ja vam farem aquí la Rapvetlla de Sant Joan. És la segona vegada, la segona edició d'aquí al barri Cooperativa. Sobretot agrair als veïns i veïnes del barri que han apostat per aquestes festes, que tanquen amb aquesta sessió, no?, d'Urban Stars, aquesta menjar popular, aquesta, bueno, producció que ha fet el barri per viure aquesta nit molt, molt especial.
0: Clar, de fet, ara està això a punt de començar amb un dia com avui en el que hi ha gent de tota mena. Com s'escullen les cançons que després sonaran?
4: I al final nosaltres cataloguem cançons com a temporals. Hi ha cançons que agraden a tot el món, i tant a petits com a grans. Llavors, les primeres hores de la sessió sempre confiem en aquestes per sortir-ne, no?, una bona sessió.
0: Vosaltres que teniu ja experiència, ara deies que l'any passat havíeu muntat també aquí el show amb Urban Stars, d'alguna forma creus que aquí és on es fa la festa grossa avui a Sant Boi?
4: Nosaltres creiem que sí, sobretot la gent que té ganes de festa, sobretot gent jove, que no hi ha alternatives aquí a Sant Boi, és una bona opció per gaudir de l'oci nocturn amb seguretat, plural, i aquí un barri com la Ciutat Cooperativa.
0: Doncs aquí està tot preparat per començar. Veiem alguns coets que s'estan llançant aquí al cel de Sant Boi, que estan dibuixant també aquestes figures. Avui és una nit maca. En el teu cas, Carlos, com la vius? Tu ets molt de Sant Joan o què?
4: Nosaltres som molt de Sant Joan. El meu company Ivan i jo, la veritat, tenim moltes ganes. És una nit molt màgica, una nit molt catalana, i tenim moltíssima ganes de veure a la gent com ho disfruta aquest gran event.
0: Veiem ja gent jove per aquí, que em sembla que estan agafant lloc de cara a això que està a punt de començar. Recorda'ns a quina hora comença.
4: Això començarà a les 11:30 de la nit i estarà aquí fins a les 3 de la matinada.
0: Sí. Per tant, festa grossa, i us animem també a poder venir per gaudir-la des d'aquí, des del barri Ciutat Cooperativa. Carlos Valda, moltes gràcies per acompanyar-nos d'Urban Stars.
4: A vosaltres, per fer aquesta cobertura, no?, a aquesta nit de Sant Joan aquí al nostre poble, Sant Boi.
0: Doncs ja veiem, Marga Bernet, que aquí a la nostra ràdio, Ràdio Sant Boi, hi ha molt de talent, i talent jove també, eh?
1: Talent jove, i quin orgull, eh? Quin orgull veure xavals com el Carlos, com l'Ivan Lamuela, que cada setmana tiren endavant un programa sobre DJ, sobre música urbana, sobre reggaeton, i que, doncs, a més, quan s'ha de sortir al carrer, surten i fan que la gent gaudeixi, i molt. Tenim aquí un col·lega. Com estàs? Com estàs? Tot bé?
5: Bé, tu?
0: Què tal? Bona nit.
5: Bé.
0: Com estàs avui? Et veig molt content.
5: Sí.
0: És una nit especial per tu, t'agrada molt Sant Joan?
5: Sí.
0: Ara mateix estàvem veient aquí coets, s'estava veient que tot estava començant a agafar aquest aire que agafen les nits aquí a Sant Boi. Què diries que té d'especial al Sant Joan, que es viu aquí a Sant Boi?
5: Mi padre se llama Juan.
1: A més, hem de dir que ens ha regalat una coca de Sant Joan.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta coca és teva?
5: Sí, l'he fet jo.
0: Escolta, doncs, moltes gràcies. És una autèntica sort també que ens l'hagis regalat, i gaudeix molt de la nit, que avui és una nit especial.
5: Vale.
0: Doncs una abraçada i gràcies. I, de fet, nosaltres ens hem trobat també amb la nostra companya Aymara Alemany. Com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: Nit moguda avui.
6: Eh?
0: Nit moguda avui.
6: Ben moguda, que vinc suant.
0: Has vist que ens han regalat no només una coca, sinó també una cava, per tant, aquí vas passejant i...
1: Una cava sencera, eh?
0: Una cava sencera,
1: una cava sencera, sí,
0: sí. Sí.
6: Ens podem quedar aquí, no?, ja, a celebrar el dia.
0: Doncs ens quedarem aquí, Aymara. Si et sembla, el que farem serà fer-ho acompanyats. Anirem a veure també com s'està vivint un dia com avui, sent aquí al barri Ciutat Cooperativa. Estan agafant taules i també estan agafant lloc abans que comenci aquesta sessió de DJ amb Urban Stars, que com hem dit no queda massa perquè comenci, tot i així la gent aquí encara continua sopant i per tant nosaltres farem algunes preguntes per saber com s'està vivint aquesta nit. Ens colarem aquí en aquesta celebració. Hola, què tal? Bona nit.
7: Hola.
0: Com estàs vivint el dia d'avui?
7: Bé.
0: Ara heu acabat de sopar, ja entenc, no?
7: Sí, sí.
0: Quin ha sigut el menú d'avui?
7: Pues mira, fruita de patates, ensaladilla russa, jamón, empanadilla, de tot un poco.
0: Per tant, és un dia d'una mica de tot,
7: sí, sí.
0: Que no falti de res.
7: Sí.
0: Escolta, està a punt de començar la sessió aquí d'Urban Stars, us quedareu fins a tard avui o què?
7: Sí, fins al final.
0: Fins al final.
7: Bueno, a ver, intentaremos.
0: Quasi fins al final, almenys.
7: Sí, sí, sí, sí.
0: Escolta, explica'ns amb qui estàs avui a la taula, amb qui comparteixes aquest sopar.
7: Pues mi madre, mis hijos, mi cuñado, su padre, su hermano, una amiga de mi hermana que se ha ido, que ara vendrá.
0: I això?
7: Pues se ha ido a casa.
0: Però tornarà a la festa.
7: Sí, claro, claro.
0: Doncs ens alegrem també perquè avui és un dia que s'ha de celebrar. Per tu què significa poder compartir un dia com avui amb la gent que estimes?
7: Bueno, pues mira...
0: Tia maco.
7: No sé què contestar-te.
0: No et preocupis, gràcies i bona nit, que acabis de gaudir.
7: Igualmente.
0: Què tal, bona nit, com estàs passant això avui?
8: Molt bé, la veritat, estic aquí amb la meva família, amb coneguts, i estic, la veritat, que entretengut amb la tarda, bueno, amb la nit més bé, amb els petards també que hi ha. La veritat que està sent una nit molt entretinguda.
0: Ets molt de Sant Joan, tu?
8: No, jo sóc més caser, a mi m'agrada estar a casa.
0: Ah, t'agrada més estar a casa, eh?
8: Sí.
0: Avui estàs una mica agobiat aquí entre tant petar,
8: sí,
0: o què?
8: Sí, perquè a part el soroll com això m'agobia molt.
0: Doncs avui la veritat és que està caient una grossa justament ara mateix.
8: La veritat que sí, que m'està agobiant a part, o sigui, aunque pareix que no, agobia bastant.
0: Doncs a respirar.
8: No, jo no puc.
0: Però la festa sí, no? La festa sí, després sí que t'agrada.
8: Sí, la festa sí.
0: Els coneixes aquests d'Urban Stars o no?
8: No, no els conec, la veritat.
0: Doncs els coneixeràs avui i estic segur que t'agradaran a més, eh?
8: Hombre, espero que sí, no?
0: Doncs gràcies i una abraçada.
8: Adeu.
0: Doncs saludarem altres taules. Aquí veiem que estan acabant de sopar en aquest punt en el que ja s'estan menjant la coca. I anirem a veure com ho està passant la gent per aquí. Hola, què tal? Bona tarda. Bona nit, millor dit.
9: De tota la vida.
0: De tota la vida.
9: No, hombre, suporte Alberto.
0: Ah, vale.
9: A tope con él. Está con el perrito, ya me ha escrito. No podía venir hoy a currar.
0: L'Albert Vilar, el nostre amic amb qui fem ràdio cada dia, que ja veig que us coneixeu bé. Vaig a fer la volta i vaig a passar per allà perquè, si no, la veritat és que serà impossible que ens pugueu entendre. Clar, el que ha passat és que, justament, ara m'has ensenyat els missatges de WhatsApp amb l'Albert Vilar.
9: Sí, yo soy el Cristian Guzmán, el Risto, el sí. Organizador de Runes Cooperativa y de la cursa de Ciudad Cooperativa. Y he hablado con él hoy que si curraba, que se pasara por la mesa a tomar algo.
0: No ha vingut l'Albert, però he vingut jo. No sé si t'has decepcionat o què.
9: No, no, y tanto. Ya sabía que venías y ahí tienes todo lo que tú quieras para ti y para ellos también.
0: Ah, sí?
9: Hombre.
0: Escolta, doncs molta il·lusió, això.
9: Hay cerveza, hay coca, hay cava, lo que tú quieras.
0: Doncs mira, ens fa molta il·lusió. Després, vegem alguna cosa. Ara mateix és el que sempre diem. Fent ràdio és complicat.
9: Seguro que ninguna mesa te ha ofrecido esto.
0: De veritat és que no. Però t'has de dir que m'han ofert, això sí, una ampolla sencera de cava que ens han donat i una coca també, eh? Vull dir que aquí el nivell també està alt, eh?
9: Ja lleváis, eh?
0: Sí, clar.
9: Aquí, venga, hacemos cuentas ahora y miramos a ver qué te podemos ofrecer.
0: Em sembla perfecte. Escolta, ets molt de la nit de Sant Joan, tu, com la vius?
9: Tranquilito. Los niños los tengo por ahí, tengo que estar de vez en cuando levantándome para ver cómo están, pero bueno, aquí en el barrio se está bien seguro.
0: Els dels Urban Stars aquests els coneixes o què?
9: No... No, la verdad que no.
0: Doncs com sempre diem, avui els coneixeràs i crec que t'agradarà. Ets de quedar-te a la festa després, tu?
9: Según cómo está el ambiente, pero hoy seguro que sí.
0: Doncs esperem que t'ho passis molt bé, gràcies.
9: Venga, nada.
0: Espera, explica'm amb qui estàs ara mateix aquí en aquesta taula.
9: Pues estoy con amigos del fútbol, con papás del fútbol de mi hijo, de la cooperativa, amigos, mi mujer... Y aparte yo soy de la cooperativa de toda la vida y estoy con amigos de toda la vida.
0: Com es diu la teva dona?
9: Sara.
0: Sara, bona nit, com estàs? Ah, espera, que ens confoníem aquí. Sara, què tal, com estàs?
10: Molt bé.
0: Hi ha hagut una confusió aquí, però farem com si res.
10: No passa res.
0: Com estàs passant tu la nit?
10: Molt bé, aquí amb amics, amb família i molt bé, aquí a la COPE.
0: Escolta, els petards a tu t'agobien perquè està com pujant una mica la intensitat del tema, eh?
10: Bueno, aquesta nit és el que toca, no? Tindre aquest soroll. Que...
0: Ets molt de llançar petards o no?
10: No, els meus nens.
0: A veure, espera, un segon, eh? És que ens està contestant Albert Vilar en directe, diu, grande, Cristo, li ha dit. Se lo digo un abrazo. Ens ha dit, l'abraçada és per mi o no? Para, li anem a fer un àudio, li fem un àudio en directe. A veure, dona-li l'àudio, sí, dona-li l'àudio.
9: Seguro que mira-lo, en línia, no està escoltant.
0: Sí, mira, dona-li a gravar àudio. Ara, ara, mira, estem en directe. Albert Vilar, estem ara mateix en directe i m'han dit que s'han decepcionat una mica perquè vindries tu, però al final
9: no,
0: m'han trobat a mi.
9: Yo sabía ya, él me había dicho ya que no venía, pero vamos, teniendo buena compañía como vosotros, igual de feliz, y mandarle un abrazo, que está solito en casa, y que se lo pase lo más grande, vamos, que pueda.
0: Hem d'explicar que l'Albert s'ha quedat a casa per cuidar a, doncs, de la seva mascota, que és una cosa preciosa també que ha fet l'Albert, com és preciós ell, diguéssim, no?
9: Sí, hombre, y grande también, Albert, grande en todos los sentidos. Es
0: un sí, gran físicament també.
9: Grandullón y un tío grande de corazón también, Albert.
0: Albert, t'estimem.
9: Venga ahí.
0: Li enviem ara l'àudio, perfecte. Doncs que s'escolti també des de casa mentre estava en directe. Què m'ha dit, què m'ha dit?
9: El Johnny Agua.
0: Quina vergonya.
9: Gràcies.
0: Quina vergonya. Tenim que vagi molt bé. Doncs seguim explicant també que ara mateix estan llançant i clar, aquí es fa una mica difícil parlar i fins i tot escoltar. Aquesta nit a Sant Joan, que és una de les nits més maques de l'any, però alhora també és una de les nits més sorolloses. Anem a veure què s'expliquen per altres taules, perquè aquí la veritat és que està ple. Seguim explicant aquesta festa de Sant Joan. Perdona, ens explicaves.
11: Sí, doncs que estem aquí passant-ho molt bé, fent la coca, sopant bé, amb escopetes...
0: Sí.
11: Fantàstic, el que vindria a ser una revetlla com Déu mana.
0: I m'explicaves que aquí teníem potser el futur alcalde
11: sí,
0: de Sant Boi, per què?
11: Sí, el futur alcalde, sí, el José Carballo, molt conegut, molt popular, sí.
0: Ara el coneixerem. Sí. Hola, José Carballo, bona nit.
12: Bona nit, bona nit.
0: Relleu de la Lluïsa, per què això?
12: La Lluïsa és una màquina.
0: Sí, no, eh? No et veus tu capacitat de treure-li el lloc, diguéssim, no?
12: No, demasiado, ella hace mucho, mucho, mucho.
0: Però per què et diuen alcalde, tu?
12: Porque conozco a mucha gente aquí.
0: Ah, d'acord. I tu, si et presentessis, la gent ja et coneixeria, et votaria segurament.
12: No, lo que hace la Lluïsa es imposible hacerlo.
0: Quina seria la teva mesura si ara fossis alcalde, la primera?
12: La mesura, buah.
11: Una platja
12: a Sant Boi,
11: al riu. Sorra de platja, unes depuradores per netejar l'aigua i una platxeta a Sant Boi.
0: Potser tu alcalde, però ell potser assessor de comunicació, no?
12: Exacte, exacte.
0: Si tu fas les mesures i ell les explica.
12: El de cultura.
0: Sí. Escolta, com esteu passant la nit?
12: Molt bé, molt bé. Aquí a la COPE, molt bé, sempre.
0: Clar, estem veient ara que esteu al moment ja de treure aquesta coca de Sant Joan, no?
12: Coca de Sant Joan,
11: menja en directe, menja coca en directe.
0: A veure. A veure, ara mateix agafa el tros, el porta a la boca, a veure com sona això. No s'ha escoltat el so gaire, t'has de dir.
11: Tu, el reporter.
0: Ah, que menci jo en directe. I segueixo parlant, eh? A veure com ho faig, això. Doncs ara mateix anem a provar aquesta coca Sant Joan en directe. A veure això, de la COPE, eh? Està molt bona, és com de vidre. Té... cruixent. I està boníssima. Escolteu, moltes gràcies.
11: Sí, vigila que després en directe també et farem tastar
0: sí,
11: el cava i...
0: Espera, què em dius?
12: El cava i en Toni també, eh?
0: Home, si me'n ofereixes un quan acabi...
12: Sí, també.
0: Si me'l guardes 0-0 per això, eh?
12: No, vale.
11: Sí, la coca, primer la coca.
0: La coca res.
11: Vinga, va.
0: Doncs gràcies. Seguim caminant per veure també com estan passant una festa com aquesta. Sabuians i sabuianes, hola, què tal? Bona nit.
13: Hola, no.
0: No, eh? Que li agafa la vergonya. Espera, que per allà demanen. Si demanen micròfon, no seré jo qui el negui. Espera, que passo per aquí. Hola, bona nit.
14: Com estàs?
0: Jo molt bé, i tu?
14: Jo perfecte.
0: Em deies que vingués ràpidament, això per què?
14: No sé, perquè t'hem vist allà i estàvem parlant com... T'imagines que ven a la ràdio?
0: Home, clar.
14: Oi, tal.
0: T'haig de dir que Ràdio Sant Boi sempre hi és.
14: Clar, per això. Si em feia il·lusió, mai he sortit a Ràdio Sant Boi.
0: Com estàs passant la nit d'avui?
14: Perdona?
0: Com estàs passant la nit d'avui?
14: Superbé, perquè estic amb amics, amb menjar. Els petards em molesten una mica, la veritat. Però bueno, què hi farem?
0: És que aquí estava pujant com molt al nivell dels petards. Vull dir, això és una bogeria avui, eh?
14: És que no paren. Has escoltat la traca aquesta, 4 minuts, mínim.
0: Bogeria absoluta. Escolta, explica'ns una mica quin és el menú que teniu aquí sobre la taula, perquè encara veig moltes coses, eh?
14: Hem de dir que hem sopat 6 persones i podríeu seure vosaltres dos i 4 persones més i encara hi quedaria menjar, saps?
0: Podríeu alimentar el barri sencer, pràcticament.
14: Efectivament, sí.
0: Escolta, després, està a no massa de començar Urban Stars, els coneixeu amb ells?
14: Urban Stars, es diu l'orquestra?
0: Sí, una orquestra, no sabria si dir-te orquestra, eh? Seria més DJ.
14: Ah, perfecte, doncs aquí estarem.
0: Per passar una bona estona.
14: Sí, claro.
0: Escolta, doncs gràcies per crear la ràdio sempre ve, així que acabeu de passar una molt bona nit.
14: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada. Espera, perquè potser volen dir alguna cosa també. Hola, bona nit, què tal?
13: Hola.
0: Com està vostè?
13: Molt bé, molt bé.
0: Sí?
13: Sí, aquí estem.
0: Una cosa que vulguis explicar a la ràdio.
13: Poc més que... Si voleu menjar, aquí teniu.
0: Bona companyia, això sí, pel que ve.
13: Això sempre, això sempre.
0: Vosaltres com a... Què sou? Grup d'amics, entenc, no?
13: Un grup d'amics, sí.
0: Us coneixeu de fa molt?
13: De l'institut, la majoria.
0: I avui és un dia que sempre quedeu per celebrar, és una espècie de tradició, no?
13: Sí, sí, és el primer any que fem sopar popular aquí a la plaça, però sí.
0: I de moment l'experiència com la valores?
13: Molt bé, la veritat.
0: I els petards t'agobien una mica?
13: A veure, és una mica sobreestimulant, però està bé, és la nit, és normal.
0: Un dia és un dia.
13: Un dia és un dia, exacte.
0: Doncs gràcies i que acabis de passar una bona nit.
13: Adéu.
0: Doncs nosaltres seguim caminant també per aquestes taules de la Ciutat Cooperativa. També és aquell moment, Marga Bernet, en què la cosa ja de sopar s'ha acabat. Sobra molt de menjar, hem de dir sobra molt de menjar, però ja és el moment de cocava, etc.
1: Jo t'he de confessar que fa estona que estic buscant els jugadors del club de futbol Ciutat Cooperativa. Jo estic aquí amb el ojo del con buscant la taula dels jugadors i no la trobo. Jo crec que tens un repte, John. Hem de trobar algú que jugui a la Cope.
0: Però tu creus que estaran aquí avui?
1: Algú ha d'estar per aquí, no? Ni que sigui del filial, jo que sé. Algú que jugui a la Cope ha d'estar a la festa popular de la Cope. He vist regidors que s'amaguen, eh?
0: Regidors que s'amaguen?
1: Mira, he vist el regidor de joventut, el Marc Aguilar, que ens ha vist i ha dit no. I s'ha fet com petit, s'ha fet petit i no volia que el preguntessin.
0: Anirem a buscar, evidentment,
1: jo crec que no, eh? Jo crec que no,
0: no vol, eh?
1: No, no molesta.
0: Doncs res, s'ha posat tímid el regidor. Tenim aquest repte. Aymar Alemany, ajuda'ns també a intentar buscar a veure si trobes algun futbolista de Ciutat Cooperativa, alguna cosa.
13: Jo que estic tan informada del futbol de la Cope.
0: Sí, home, clar. Espera, que per aquí diuen alguna cosa. Què tal? Bona nit.
15: El jugador de futbol.
0: Jugador de futbol, eh? Aquest, sí? A on juga?
15: Ha jugat a la cooperativa.
0: Ah, ha jugat al Club Futbol Ciutat Cooperativa?
15: Sí, aquest.
0: Ah, mira que bé, ara anirem cap allà. Hola, què tal? Bona nit.
16: Eh?
0: Què tal? Bona nit.
16: Bona nit.
0: M'han dit que has jugat al Club Futbol Ciutat Cooperativa.
16: Sí, és veritat.
0: Quant de temps fa d'això?
16: 30, no? 30, 40 anys.
0: I a què jugaves?
16: Delanter.
0: Tens bon record d'aquella etapa?
16: Sí. I ell també.
0: Ell també jugava?
16: El número 1.
0: Clar, s'ha escapat, ell m'ha dit. No, ell és futbolista. Clar, aquí estem parlant que hi ha dos exfutbolistes del Club Ciutat.
16: No, i aquell, i este, i este.
0: I una mica tots. Us heu reunit una mica tots els exjugadors aquí.
16: Sí. Aquí tothom ha jugat a l'equip del barri.
0: Clar, estàvem en una missió, que és buscar algun futbolista actual del Club Futbol Ciutat Cooperativa. A tu et sona que n'hi hagués algun per aquí?
16: Actual? Pregúntale a ell.
0: Pregunto.
16: Ell lo sabe.
0: Doncs que acabis de passar una bona nit, gràcies.
16: Vinga, maco.
0: Vinga, va, a veure què trobem per aquí. Escolta, estem de missió. T'haig de dir que estem de missió.
15: Dime.
0: T'haig de dir que estem de missió. Sí, buscant algun futbolista del Club Futbol Ciutat Cooperativa actual, m'han dit per allà que vingui a tu a preguntar-t'ho.
15: No, yo he jugado, pero ahora actualmente no.
0: ¿Y et sona d'algun futbolista que hagi vingut per aquí?
15: Pues no conozco ahora ninguno.
0: M'han dit per allà que eres porter, eh?
15: Sí.
0: I dels bons.
15: Bueno, del montón.
0: I a més diu que molta gent que hi ha per aquí participa del club o ha jugat en algun moment. Sí, després el segueix, el Club Ciutat Cooperativa integra molt el... També, no?
15: Yo he estado ahora en la coordinación del fútbol.
0: Doncs, escolta, que acabeu de passar una molt bona nit i moltes gràcies.
15: Igualment.
0: Doncs aquí ja veieu que és molt difícil separar futbol del barri, diguéssim.
1: Tinc una confessió a fer-te, Joan.
0: Ui.
1: He trobat la taula dels jugadors de futbol. Hem creuat la mirada i s'han fet patipé. Han posat una cara de merda que no vinguin a parlar amb nosaltres, que a mi em faria pena ara parlar amb ells. Crec que és el típic dia que, passada les 11 de la nit, ens estem apropant a l'hora màgica, és l'hora de les bruixes, en poc més de 50 minuts arribarem a la mitjanit, jo crec que descansin. No veia ser que Javi Calvo lo vea i passin coses per la porta d'inent.
0: Estem totalment d'acord, però mira, hem de dir que l'objectiu ha estat complert, és a dir, que trobar-los els hem trobat.
1: Estan, els han vist a tots, però s'han fet petits quan ens han vist, així que això vol dir no vingueu a parlar nosaltres.
0: Com ha de ser?
1: Suficient els molestem durant la temporada amb Sant Boi en Joc, amb les retransmissions esportives de Ràdio Soi. Ja els molestem gaire.
0: Doncs escolta, aquí des del barri Ciutat Cooperativa hem de dir que hem acabat el nostre recorregut, un recorregut que ha començat a les 9 amb aquesta encesa la flama al Canigó, ha anat avançant fins a plaça Catalunya, també a plaça Generalitat, al barri de Marianao, ha acabat aquí al barri Ciutat Cooperativa. Ens hem volgut acostar a aquesta festa i el que hem descobert, Marga Bernet, és que els santboians i les santboianes ho viuen de forma molt intensa i sobretot, i el més important, que ho viuen al carrer.
1: Jo crec que la gent de Sant Boi és gent de carrer, això està demostrat.
0: Sí, sí.
1: I avui ha estat un dia molt especial perquè, sincerament, hem complert una missió que jo vaig tenir fa uns anys, quan estava escoltant Ràdio Sant Boi, l'arxiu, i deia, ostres, l'any 82, Alfons Murga i Toni Morón estaven fent programació especial la nit de Sant Joan, anant a l'ermita de Sant Ramon, anant pels barris, per les revetlles, i que aquest any puguem doncs, tornar a fer-ho. Crec que és molt guai, molt positiu, i que ha de ser, com tot el que estem fent aquesta temporada, la primera de moltes.
0: Doncs sí, això ha de continuar. Crec que ha estat un dia una mica esbojarrat, una nit de ràdio una mica esbojarrada, però sobretot una nit a la que ens ho hem passat molt bé i crec que és una nit que d'alguna forma s'ha de repetir. Així que, Marc Gavarnet, moltes gràcies, per haver-ho fet possible.
1: Merci a tu, John.
0: Moltes gràcies també a l'Aimar Alemany, que ens ha acompanyat també durant tota aquesta tarda nit màgica i aquesta tarda nit també de ràdio.
13: A vosaltres, John, que vagi molt bé.
0: I moltes gràcies també al Dani Teruel des dels Estudis Tècnics, que ho ha fet sonar tot plegat. Dani, moltes gràcies per la feina. Gràcies.

Doncs nosaltres acabem així aquesta retransmissió d'aquesta nit de Sant Joan. Esperem que acabeu de gaudir del dia i esperem també que hagueu gaudit d'una nit de ràdio. Cuideu-vos molt i, sobretot, gaudiu de l'estiu, que ja sabeu que per molts i per moltes comença avui. Una forta abraçada, ha estat un autèntic plaer acompanyar-vos aquesta nit. Passeu bé i una abraçada.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
1: Molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts a un Macedònia especial. Avui especial perquè avui us convido al cinema. Bé, no convidar-vos al cinema, però sí escoltarem cançons molt populars del món del cinema. Entrem al cinema, apaguem les llums, sobre el teló, i quan comença els títols de crèdit de la pel·lícula Retorn al futur, s'escolta aquesta cançó.

El 2001 es va estrenar una pel·lícula musical ambientada a finals del segle XIX que aprofitava moltes cançons actuals de diferents cantants coneguts. Així escoltem a les noies del Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters?

Al 2002, Martin Scorsese va fer un film on representava els grups mafiosos de mitjans del segle XIX a New York, una veritable classe d'història, les mans que van construir Amèrica.

El 2008 es va iniciar la saga de vampiros, homes, llops i humans més romàntica i juvenil. La primera pel·lícula va ser Crepuscle i després els llibres van tenir molt d'èxit, continuant amb Lluna Nova, Eclipse i Elevada. Escoltem la balada d'aquesta pel·lícula.

Com no, farem una petita incursió a les cançons dels títols de capçalera de la saga de James Bond. El 2006 va arribar un nou Bond, el darrer, Daniel Craig. Del seu primer film, Casino Royale, escoltem la cançó Tu coneixes el meu nom.

és ben conegut que Quentin Tarantino posa molta cura a les seves pel·lícules i encara més a la banda sonora. El 1994 va fer la seva segona pel·lícula de la seva carrera, Pulp Fiction. Escoltem una de les seves cançons. Good.

El 1998 es va estrenar la pel·lícula de Calamitats, on un meteorit estava a punt d'estavellar-se a la Terra. La pel·lícula no estava malament, però la balada que es podia escoltar va ser el millor d'Aerosmith.

El 1990 va sortir la pel·lícula d'amor de precedència, Pretty Woman, el romanç d'un milionari i una prostituta. La pel·lícula va tenir un gran èxit i va fer ressorgir la música d'un gran cantant, Roy Orbison.

El mateix any, 1990, es va estrenar Ghost, la història d'un home que mor, es torna fantasma i intenta salvar des del més enllà a la seva dona. Igualment, que Pretty Woman va tornar a donar fama a un altre cantant del passat, The Ringo Brothers, un Chained Melody.

A 1994 podríem veure una pel·lícula on es barreja fantasia i realitat d'un jove amb una gran maestria per enamorar les dones, amb una bellíssima cançó d'amor. Alguna vegada has estimat realment una dona?

El 1990 ens trobem una petita joia protagonitzada per Cher i una xiboníssima Winona Ryder i Christina Ricci. Una comèdia suau i divertida. El nom, Sirenes. Escoltem una cançó de la pel·lícula interpretada per la mateixa Cher.

Al 1994, va sortir la primera comèdia amb final feliç britànica, Quatre bodes i un funeral. Van seguir altres com Notting Hill o Les pel·lícules de Bridget Jones. Escoltem Love Is All Around, la més popular.

I bé, fins aquí el programa d'avui, una sessió de cinema fantàstica, plena de cançons, d'imatges, de records. Molt bé, doncs moltes gràcies per escoltar la ràdio, moltes gràcies per escoltar la ràdio, Sant Boi. Escoltem la setmana que ve, segurament. Gràcies per escoltar la ràdio, bona tarda, adéu, gràcies.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: José Luis Díaz, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás?
1: Hola, buena tarde. Pues mira, passava per aquí.
0: Passaves per aquí en un dia molt assenyalat, hem de dir.
1: Molt assenyalat, sí.
0: La teva vida ha estat sempre lligada a la ràdio, de fet ha estat també lligada en aquesta ràdio. Què significa un dia com avui per tu?
1: Home, uno més, eh? Uno més i comptant-lo, que és lo bo. És a dir, per mi no té importància l'any, l'important és que vinguin més, que vagin passant anys.
0: Però també és maco un dia en el que puguis aturar i puguis veure tot el que ha passat, no? Per entendre també el moment en el que estem.
1: Home, a 46 anys així d'una passada és un poc difícil, no? Però bueno, com diu aquesta cançó, 15 anys té, tiene mi amor, no? Perquè tot comença quan un és petit, les il·lusions i totes aquestes històries que té la infància i vas continuant amb el temps, no? Tot això va funcionant i cada vegada vas fent més històries i vas muntant-te la teva.
0: De fet, avui el que farem serà un recorregut al voltant de la teva vida, una vida que ha estat molt lligada també a aquesta ràdio, un recorregut que, de fet, comencem per aquesta cançó que estem escoltant, que és de quan tenies 12 anys. Com era aquell?
1: Pues mira, jo tenia 12 anys i escoltava la ràdio en aquell entorns. Llavors, vaig néixer a Alcalá de Guadaira, un poble, bueno, és una gran ciutat de Sevilla, i ja escoltava les 40, però que llavors no eren los 40, eren Discomania. I me'n recordo quan van estrenar aquest tema, i jo tenia 12 anys, estava escoltant la ràdio i jo els van dir, una canció nova del dúo dinàmico i tal i qual, bum! I quan va sortir aquesta de 15 anys tenint amor, pues jo em vaig quedar bocabadat perquè em va agradar moltíssim. Era una època, ja veig, amb 12 anys ja coixia la preadolescència i tal, i que bonic, i bueno, són coses de la joventut.
0: Clar, ara quan l'escoltes, quina sensació et provoca?
1: Home, pues, és com si retornés una miqueta, no?, a aquest temps, però sense nostàlgies. No, és a dir, és una història que va passar, perquè tots tenim història, i bueno, però estàs molt content, no? És com dir, porto una motxilla i dintre, pues, porto aquesta història, aquesta, i tens un munt d'històries, no?
0: Tu expliques que quan eres petit, no sé si és amb aquesta edat, però segurament seria al voltant d'aquests 12 anys que ens has explicat, que és quan et va arribar també aquesta cançó i tots aquests sentiments que provoca, que de fet va ser un capellà que et va fer descobrir la ràdio com per primera vegada. En quin moment va ser, exactament?
1: Sí. Bueno, és que, bueno, com tots els nens anaven al col·legi. En aquella època estàvem obligats a rebre el catecisme. I venia un sacerdot i ens donaven les... Però també algun dia ens portava a algun lloc per visitar. I un dia ens va dir, bé, iremos a visitar la emissora del pueblo. La emissora que era Radio Alcalá, o Radio Alcalá de Guadaira. I esta emissora estava situada, los estudios, dentro de la misma iglesia, ¿no? Al lado del coro y había una habitació y allí estaven totes les maquinàries, que llavors jo quan vaig veure això, perquè era molt petit, era com la pel·lícula de Frankenstein, amb unes ampolles així gran, incandescents i molta calor, i una senyora que estava dintre d'una urna i parlava, no? I jo em vaig quedar acabada. Llavors, des de llavors fins ara, perquè ja arribo a casa, poso la ràdio i dic, onda, esta es la senyora que yo estaba escuchando allí directamente cuando la estaba viendo, anda. I això em va crear ja el germen de tot això.
0: Va ser com una espècie d'amor a primera vista.
1: Sí, més o menys, sí.
0: Allò et va provocar com una necessitat d'anar més enllà pel que fa a la ràdio?
1: Això se'm va quedar com gravat. Era una cosa que contínuament estava pensant. Anàvem a passar el temps, però jo deia, jo vull això, jo vull participar, fer, no sé com, perquè llavors no sabies res, simplement era el desig. I clar, pues, arriba un moment en què ja vas creixent, vas assimilant com són les coses, no? I llavors lo difícil que era, perquè llavors en aquesta època ficar-te amb una emissora de ràdio era, o t'anaves a, bueno, com molta gent, amb els cures que tenien sobre emissores, els sindicals vertical de l'època que també tenien emissores, les falangistes amb Ràdio Joventut, tot eren emissores de la família de Francisco Franco. I clar, això era molt difícil perquè jo, qui sóc jo? I a més que llavors es necessitava, per qualsevol cosa, es necessitava que tingués una influència, un conegut, un familiar, algú que estigui endollat.
0: Diries que el franquisme també va ser un moment en el que aquest tipus d'il·lusions es feien petites d'alguna forma per l'acció del règim?
1: Per què?
0: Es feien petites per l'acció del règim, no? Que no permetia això, que és tu que, poguessis clar, somiar alguna cosa, sí, i que realment poguessis fer-la.
1: Sí, perquè llavors és que hi havia moltes diferències. Hi havia la gent que tenia capacitat per poder estudiar, però eren els fills dels senyoritos i de la gent que estava a prop del govern i militars i gent d'aquesta, però el poble, els treballadors i la gent normal, això era una utopia. Això ni t'ho proposaves. Per això, clar, jo pensava, ostres, uah, era com un somni, per mi era un somni, i sempre vas pensar així. I que consti que quan jo tenia 12 anys, l'any següent va ser quan els meus pares em van portar d'emigrats aquí a Barcelona, no? Des d'allà. I a partir d'aquí, perquè quan vaig arribar, el meu pare sabia molt bé que jo tenia molta, molta aspiració per la qüestió de la ràdio, i ell, quan va venir abans que nosaltres ens portés, ell ja treballava aquí i tal, i em deia amb cartes, que llavors eren les cartes el que i em deia, mira, aquí hi ha emissores que no sé què, i me'n recordo que deia, mira, hi ha una emissora que és boníssima, que da molta música, que se llama Radio Miramar de Badalona. Ostres, jo, ai, cuando venga ya verás qué bonita, y tal, y también Radio Barcelona y la otra, y hay un montón de emissores, y bueno, yo alucinava amb això, no? Perquè coses de nen, però que era la meva aspiració, no?
0: Era com un somni per tu, que en aquell moment va començar a muntar-se ja des d'aquí, al voltant de Barcelona.

0: De fet, clar, la teva joventut, deies aquesta cosa com més adolescent que et provocava la primera vegada que vas veure una ràdio, la teva joventut sí que va ser ja aquí, diguéssim, marxant des d'Andalusia. Com recordes aquells anys?
1: Bueno, pues, home, al principi tinc una anècdota molt bona que quasi no l'he contat, eh? A veure, nosaltres quan vam venir a Barcelona ens van ficar en un pis molt maco que el meu pare ja havia comprat, bueno, no comprat, dintre de la qüestió de les hipoteques i tot això, i resulta que no eren nous, eren pis antics, però bueno, eren macos, s'estava molt bé. I una vegada van sentir un soroll molt gran i de cop i volta va caure tota l'escala al terra, des del primer pis fins a l'últim. Ens van quedar sense escala i era un edifici que no tenia accés a ascensors ni res. Es van tenir que treure per les finestres els bombers, i resulta que ens van portar llavors a Montjuïc, a un pavelló que es diu el Pavilló de Bèlgica, que és on ara mateix està la piscina Picornell.
0: Ah, les Picornell, sí.
1: Aquí és on era aquesta de l'exposició de 1920 i pico. Llavors aquí hi havia més de 1.000 famílies, tots seccionats en apartaments així, però amb un mateix ostre, no? Era com una espècie de presó. I aquí, pues, bueno, vam transcurrir els anys, també. I aquí vam... El meu germà tenia un grup musical que es deia Los Belgas, això és del pavelló de Bèlgica, no? I tenia un amplificador i tal, i ja... I jo un dia vaig agafar l'amplificador, perquè jo estudiava electrònica.
0: Sí.
1: Vaig agafar l'amplificador i vaig fer una idea, perquè, clar, vaig començar a mirar tècnicament i dic, ostres, aquesta vàlvula és una vàlvula que si la faig oscil·lar pot ser que faci emissió de ràdio. I aquesta va ser la primera vegada que jo vaig fer una emissora de ràdio en una mitjana, i vaig utilitzar una canya de pescar que teníem els meus pares i li vaig posar un cable fins a allà i bueno, emetia per tot el pavelló. Estava emetent. O sigui que aquesta va ser la primera vegada que jo vaig emetre.
0: Clar, també és curiós ara com expliques tot l'entramat que significava Montalló, és a dir, que el teu amor per la ràdio ja no ve només del fet de parlar amb un micròfon, del fet d'escoltar la ràdio, sinó tot el que implica la ràdio, aquest punt més tècnic també.
1: És que jo vaig pensar sempre que l'essència està en el que et porta, és el que fa portar la veu. És a dir, la veu es transporta, però si no tens la eina, pues te la transporta el vent. És a dir, jo ja des d'un principi pensava, tinc que saber tota la qüestió tècnica, perquè clar, com que jo no tenia aspiració d'entrar en una emissora de ràdio, jo esperava una oportunitat com va ser, no? I llavors jo ja estava preparat, llavors ja havia fet electrònica, però també ja més endavant vaig entrar a l'escola CAR de radiodifusió, que estava en Ràdio Joventut de Barcelona, que era l'única escola que hi havia en tota Espanya, no hi havia universitat ni res.
0: Que de fet se't va donar l'oportunitat, però que la vas haver de buscar també, vull dir que no era una cosa que es pogués donar a tothom, diguéssim.
1: No, era una qüestió de que tu, és com una línia que tu vas caient, però et poses una altra vegada, pom, pom, pom, pom, i així tota la història, fins que vaig aconseguir. És allò de qui la sigue, la consigue.
0: Què vas aprendre en aquella escola?
1: Ahir vaig conèixer jo grans professionals de la ràdio. Per mi va ser una època fantàstica. Va ser una oportunitat que em van donar, cuidado, perquè resulta que això té una història també. Llavors jo vivia aquí, a Canys Blancs, i teníem una assistenta social a la barriada, i aquesta dona, resulta que el seu marit, el tiet del seu marit, era el director de Ràdio Joventut. I clar, l'assistenta sabia que jo m'agradava tot això i que jo anava darrere d'ella, i un dia em va dir: mira, el meu marit, el seu tiet, és el director de... Oh, i per què no fem que posin una emissora aquí i tal? I uah, això és molt, molt difícil i tal. Total, que vam parlar i em van ficar allà gràcies al tiet. Ens va rebre el que era director, perquè aquest home em va comprendre molt bé, a pesar de l'època que era, però era, jo diria que era una persona que estava allà, però que tenia, sabia coneixia el sentiment radiofonista de la gent, o radiofònico de la gent, no? Perquè ell va començar també d'una manera amb una emissora de Ràdio Sant Just, però Sant Just en una mitjana, quan todavía encara era una història d'això, i era ja Ràdio Joventut d'aquí, d'aquesta ciutat. Era els pares tenien una fàbrica de xocolata a Sant Just. Mm-hmm. I llavors aquest home va implantar la ràdio aquesta, i llavors ell ja sabia el sentiment que portàvem nosaltres d'aquesta història, perquè ell deia: i tu per què quieres? I home, digo, es que no sé, yo desde pequeño, le contaba un poco la historia. Mm-hmm. Y decía: ya comprendo tus sentimientos, porque yo también los he vivido y tal. Y entonces fue cuando dice: mira, yo lo único que puedo hacer ahora es daros la oportunidad de que hagáis los estudios. Y nos ofrecieron esto a un compañero y a mí. Un tal Antonio Moreno, que sí, todo s'ha de decir, que vivia aquí en Sant Boi.
0: Què és el que creus que va veure en tu?
1: Jo crec que això es veu amb els ulls. Quan un parla d'una cosa i els ulls es posen brillant i ho contes amb un entusiasme i una passió, perquè és una passió, el que té bona vista ho capta. I això s'aprèn, i quan un ja es fa gran, el passa el mateix que quan em van veure anar a mi. Jo també veig els ulls de les aspiracions i tot això, no? Això és una cosa que s'aprèn, i que és un factor instintiu, una cosa que ja va renaixent dintre de tu. I clar, per exemple, com tu.
0: Què té la ràdio que fa que hi hagi molts bojos al voltant d'ella?
1: Jo sempre he dit que la ràdio té màgia. I té màgia perquè t'expresses amb molta tranquil·litat, si estàs segur, perquè has d'estar segur. No pensar que la gent et jutja o no et jutja. Sí, que jutgin, que facin el que pensin. Tothom ha de pensar el que cregui que va pensar, no? Però ha de ser una cosa que tu no l'has de tenir por. Perquè a vegades el problema de molta gent és que es posa davant d'un micro i és com si tingués un lleó davant teu. I es posa nerviós. No, escolta, nerviós és pitjor. Perquè, i clar, és una cosa que s'ha d'anar de mica en mica dominant, no? I, en fi, perquè tu dius, bueno, que escolti, que opini, tothom té dret a opinar. Per exemple, ara mateix hi haurà gent que estigui escoltant i digui: aquest tio és un cantamanyana. O altres diran: ostres, tu, que bé, no? O mira quina història. Cadascú pensa com vol. I tu, com comprens tot això, dius, pues, endavant. I ja està.
0: Veig que aquesta cosa, no?, de que quan parles d'una cosa que t'apassiona et brillen els ulls, et segueix passant. És a dir, que veig, sí, que això de la, sí, ràdio és una cosa crònica.
1: Jo crec que jo he conegut a molta gent també, veterans, quan jo era més jove, i em retracto amb ells. És una fotografia, és com una cosa que es va repetint, no? A tot el, és com un, jo sempre ho he dit, és un cub que pica i mai deixaràs de tenir el verí dintre. Deixarà de tenir aquest verí, el veneno, vamos.

0: Un moment en el que aquell boig de la ràdio que ja havia estudiat, que ja havia fet coses, diu, és que jo el que vull fer és una emissora i a més vull que sigui a Sant Boi.
1: Rezo una pequeña oración. Este es el tema que escuchamos de la Aretha Franklin, y esto pues también va muy en conjunto con todo, ¿no? Porque la música forma parte de tu vida, es algo que se te queda pegado. Y cuando pasan los años, dices, ostras, aquel tema, ¿qué pasaba en aquel momento, no? Què estava passant, no? La teva vida, la relació amb la gent, en els balls, amb les discoteques, que llavors és quan començaven, perquè després vindrà una cançó que ja explicaré una miqueta, si us sembla.
0: Sí, clar.
1: No sé, jo crec que tot té una relació, perquè, clar, la música és imprescindible dintre d'una emissora de ràdio. I clar, pues, a més, si tens la música, si tens el coneixement tècnic, si tens el coneixement de radiodifusió, i a més el de radioaficionat, perquè també vaig ser radioaficionat, que em vaig muntar una emissoreta de radioafició...
0: Clar, això et dona segurament molts recursos, no? De dir, quan fas alguna cosa sense res, després quan tens recursos realment tens capacitat per... arribar molt més lluny.
1: Una pequeña història, per exemple, jo parlava un dia amb un italià per radioafició, i era una època en què els italians, bueno, Itàlia sempre ha sigut democràtica després del fascisme, no? Quan parlàvem amb ells, li dèiem, ah, és que nosaltres aquí, perquè parlàvem d'emissores, no podem, no, i llavors vaig parlar amb un tio de les no sé si era, no me'n recordo ara, d'una regió d'Itàlia, i em va dir, jo te mando un esquema perquè hagas una emissorita així pequeñita i tal. Amb aquesta emissora va començar Ràdio Sant Boi, amb aquest esquema. O sigui que mira si té relació tot. I a vegades pensa, ostres, com ha estat això connectat per aquí, per allà. I és com un, no sé, com un entramado, no?, de coses que van passant i tu aprofites.
0: És a dir, que tu tenies clar que això ho volies fer i necessitaves que es donessin les
1: circumstàncies,
0: les casuístiques.
1: Sí, més que casuística, circumstància, perquè tu tens l'esperança, tu esperes, tu esperes al moment, i perquè no perds l'esperança, perquè quan perds l'esperança és quan ja s'ha acabat tot. Si tu tens un projecte i aquest projecte no arribes a persistir, llavors has mort, el projecte és mort. És una cosa que tu has de creure en lo que estàs pensant, i és algo, com deia abans, que caus i et poses de peu, et caus i et poses de peu, i així fins que arriba el moment en què

0: psicològicament a través d'una persona adequada, no? Per investigar, a veure per què, com i quan de tot això. He tingut relacions amb coses que no venen al cuento, però bueno, això ja és una altra història que la deixem al costat.
1: La Ràdio Joven.
0: Ui, la Ràdio Joven va ser quan va començar, efectivament. Una Ràdio Joven que, clar, la por, perquè era una època que todavía, o sigui, encara estava la... estava recent la cosa després de morir Frank, no? Franco. I llavors és quan jo vaig començar amb aquesta emissoreta que vaig muntar, amb aquest esquema que em va enviar l'italià, i jo deia, esta és l'emissora joven, però nada más. ¿Por qué? Porque la por era patent, ¿no? I és curiós perquè jo me'n recordo que també en aquest moment estava metent una emissora aquí a prop nostre, a Cornellà, un noi que es deia com jo, José Luis, era en la barriada aquesta d'aquí de baix de Cornellà, no me'n recordo, entrant per aquí per Sant Boi, Almeda, el deia Ràdio Almeda, i era una emissoreta petitona, i tenia una quantitat d'audiència bestial. Jo vaig estar allà, parlant amb ell, tots molt il·lusionats, i llavors estaven embolicats, igual que amb el Francesc Casbas, que va morir fa alguns anys, que va ser el promotor de la ràdio en l'Hospitalet, era un gran amic meu. I, bueno, jo crec que és això, que els bojos es reuneixen per posar-se d'acord, no? O una cosa així.
1: Hi havia comunitat entre vosaltres?
0: Home, estàvem connectats i col·laboràvem molts entre uns i altres, i és curiós perquè quan va començar Ràdio L'Hospitalet, bueno, no, era Ràdio Estel de l'Hospitalet, es deia llavors Ràdio Estel de l'Hospitalet, i jo me'n recordo que un dia estàvem emetent nosaltres, i quan vam acabar la missió, pues de cop i volta vam sentir que la nostra freqüència, una vegada que vam parar la missió, pom, va sortir Sant Martí del Canigó sonant. I dic, ostres, què és això? Ostres, se nos han metit... Oye, ¿habéis apagado? Sí, está todo apagado. I de cop i volta surt aquest, el francès, i diu, hola, bona tarda, nosaltres, o sea, després de les emissions de Ràdio Sant Boi, perquè llavors ens deien Ràdio Sant Boi, sortim nosaltres aquí per continuïtat i tal i qual de l'Hospitalet, Ràdio Estel, tal. I diu, ostres, tio, i bueno, pues vamos a poner en contacto, ¿no? Oye, que, diu, hombre, no, mira, que es que se me ha ocurrido, pues aprovechando la audiencia vuestra, estar en la misma frecuencia cuando vosotros cortáis, y así damos continuidad y tal. Ah, pues muy buena idea y tal. Y bueno, a partir de ahí tuvimos ya mucha amistad.
1: Com van ser, clar, explicaves ara d'alguna manera com havien estat com aquests inicis, però em sembla que també hi ha una anècdota curiosa de com va ser l'inici de la Ràdio Joven, en aquest cas de Ràdio Sant Boi. Com t'ho vas muntar per poder començar a emetre, llavors?
0: Bueno, vaig muntar la millor. Vaig fer uns càlculs, vaig fer una antena, la vaig posar en el terrat, i vas començar, sí, de cop i volta, jo sol a casa. I a partir d'aquí ja, després, bueno, van passar coses, perquè en aquella època me'n recordo que em vaig atrevir a dir Ràdio Sant Boi, perquè ja era una època en què tothom ja reivindicava el nom de Sant Boi.
1: Clar, era, o sigui, segons el règim es deia Sant Baudilio.
0: Sant Baudilio de Llobregat, la gent estava que petava, i ja era hora de que diem el nom del poble com s'ha de dir, no? I llavors jo vaig ser una de les reivindicacions principals, i va ser quan vaig dir a anomenar-la com s'ha d'anomenar, Ràdio Sant Boi.

0: Orlando. Deitra stays come okay,
1: on et porta aquesta cançó, José Luis? Sabia que se't perdia la mirada pensant en alguna cosa.
2: Sí, bueno, aquesta cançó és una cançó molt especial. Aquesta cançó jo vaig ballar amb ella, amb una dona molt maca.
1: Com es deia? Ho has dit?
2: Paqui.
1: Paqui.
2: I és curiós perquè a l'hotel Castells, sota l'entrada, hi ha un pàrquing, i aquí, sota aquest pàrquing,
1: sí,
2: hi havia un lloc, i era de guardar caixa, era com un celler, una cosa així. I van fer una discoteca molt maca. Va ser la primera vegada que jo vaig veure la llum negra, que això que es feia tota la roba, totes les pelusilles i tot això de color blanc, i tothom es flipava amb això, no? Pues aquí va ser on vaig escoltar aquest tema, i va ser una època històrica per mi, sentimentalment, no? Però va ser molt bonica, passagera, perquè en aquesta edat ja se sap que passen moltes coses,
1: sí, clar,
2: una per aquí, altra per allà, i bueno, històries. I clar, pues, qui em va dir a mi que algun dia en aquest lloc estaria situada Ràdio Sant Boi, en l'hotel El Castell també, perquè resulta de que la teníem, l'emissora al principi, després, o sigui, quan van començar com a emissora municipal, l'emissora tenia l'antena en l'hotel, en el Palau de Marianao, que és on van tenir el primer estudi. Allí teníem l'antena, però clar, la cobertura era molt dolenta, i van portar-la a l'ermita de Sant Ramon. I llavors allí ja va alcançar una cobertura bestial. I clar, pues, això, pues, vamos, que va arribar un moment en què em va dir, fora l'antena d'aquí perquè l'ermita s'ha de reestructurar, no sé què, no sé quan, ja no es permeten antenes i no sé què, no sé quan. I jo em fiqué amb la millor, i vam parlar amb la gent de l'hotel, i ens van deixar posar l'antena allà. I clar, allà ja la cobertura va baixar moltíssim, ja va ser una època que és quan ens van portar també a Massellera, i bueno, vam estar un temps allà, i després ens van portar a Torres i Valles, però l'emissor seguia allà, continuava. I després això va passar el temps, i veient la situació es buscava un lloc millor perquè cobreixi bé hi hagués bona cobertura de la ràdio, no? I va ser on van posar després al costat, on hi ha un depòsit d'aigua, que és on està l'antena que tenim ara. I bueno, va ser una cosa que jo vaig escollir perquè jo a nivell tècnic ja sabia allò del lloc idòneo perquè les zones poguessin repartir-se bé dintre de la ciutat.
1: Parlaves de que tu t'havies enamorat al mateix lloc que després també va anar-hi la ràdio. Tu diries que aquesta ràdio també ha estat com com una espècie d'amor per tu,
2: alguna manera? Sí, bueno, jo em van dir, el que llavors era el director, va dir, mira, hauríem de buscar un lloc, i vam anar. I jo vaig dir, mira, pugem a tal lloc. No, però primer vamos a Marianao. Però Marianao, si tu te'n vas a Marianao, aquesta loma de Sant Ramon és una paret que no deixarà que les zones passin a l'altre costat. Pugem, vinga, va. I van posar en el lloc que està, no? I jo, mira des d'aquí. I va dir, mira, vista cap aquí. Aquí tens una antena omnidireccional que distribueix tota la senyal plenament del Sant Boi. Ostres, pues sí, però es veu que no ens van fiar de mi, i van fer un estudi amb una empresa de Barcelona que va costar un grapat de calés a l'Ajuntament, i al final van concluir a la mateixa història que jo li vaig dir. O sigui, bueno, allà li van entregar uns planos orogràfics i tal, jo no havia entregat cap coses d'aquestes, simplement havien pujat al lloc. Aquí, això és el pràctic, veus?
1: El teu era intuïció.
2: No era intuïció, era sabiència.
3: Perquè quan tu saps com viatgen les ones, saps molt bé on has de ficar-te, i sobretot el tipus d'ones, perquè estem a la freqüència modulada, no és l'ona mitjana.
1: Com viatgen les ones?
3: Les ones viatgen per tot arreu, però s'ha de saber... a veure, si tu tens una antena d'ona mitjana, per exemple, és una senyal que té una amplada de metres grandíssim, perquè les antenes són grandioses, són mamotretos grandiosos, es necessiten moltes potències, i això viatja per tot arreu, se fica per qualsevol lloc. Però la freqüència modulada, com que són ones més petites, per exemple, equivaleixen, o sigui, a uns 3 metres aproximadament, comparar amb milers de metres, que és l'ona mitjana, doncs fixa't. Bé, doncs tu t'arribes amb una senyal de freqüència modulada que és molt direccional, són senyals que es direcciona molt, però si tu la fas omnidireccional has de tenir en compte l'alçada i la potència.
1: Com més alt, millor?
3: Quan més alt, més cobertura. És un paraigües que quan més alt està, més àngul té, és més gran a l'àngul. Però a part d'això, si no tens la potència adequada, la penetració d'aquesta senyal, si és dèbil, no entra dintre d'una casa. I s'ha de buscar que una cosa i l'altra. Això els indianers saben molt bé com funciona això, no? I és cobertura igual alçada per potència.
1: Creus que té una màgia a la ràdio, ara com ens explicaves, no? A través de que tu puguis tenir un transistor que t'arribi d'aquesta manera, té una màgia que els nous consums que fem, hi ha alguna cosa que es perd, diries?
3: A veure, comparativament amb el que és actual la tecnologia...
1: Clar, en el sentit que ara mateix, jo m'imagino, per exemple, a casa meva, que em puc posar una emissora a internet o com sigui, i expliques aquestes anècdotes de que era... Clar, un repte impressionant fer que arribi, no?, el que tu dius en aquest micròfon doncs en general que pugui arribar a les cases de la gent, no? Diries que allò tenia com una màgia especial.
3: Home, a veure, màgia... són ones... són ones magnètiques, ràdios magnètiques. És a dir, i clar, el receptor i l'emissor estan en sintonia, és a dir, l'emissor té unes freqüències i el receptor té la mateixa freqüència, etcètera. Hi ha una harmonia, hi ha una empatia, per dir-ho d'una manera, i llavors també, depenent de la potència i de tot, agafes més lluny o menys lluny. Però això de la màgia aquesta que tu deies, no sé, avui té més màgia perquè ve per la ràdio online, per exemple, no té secret, és una senyal que es transforma en digital, i això corre per tot arreu a través de les xarxes. Però clar, per l'aire, el bo que té és que quan una xarxa d'aquesta es trenca, les ones continuen. Què és el que va passar amb l'apagón? Que la ràdio va ser la que va salvar la informació, va ser l'únic sistema que va quedar salvant la situació a nivell de comunicació. Quan va veure l'apagón elèctric, la ràdio. Per què? Perquè tens un generador, poses en marxa el generador i això està difonent la senyal. Per tant, no importa que els cables s'hagi apagat, perquè tu tens un transistor a piles i agafes perfectament i te n'assabentes de lo que està passant, no?
1: Fa la sensació que el món avança, però que la ràdio segueix tenint la mateixa validesa que tenia fa, no sé, 50 anys.
3: Jo sempre l'he dit, la ràdio, molta gent deia, ui, esto va a morir, esto no... Quan va sortir la televisió, tothom deia que la ràdio s'aniria al garete. I no més. Una cosa és la ràdio, una cosa és la televisió. El que passa és que la televisió ha fet molts trucs, perquè avui es fa ràdio en televisió, i això no és televisió. Això és ràdio per televisió, que és la cosa més monòtona i és... em callo. Perquè que la
1: no
3: màgia...
1: No,
3: és que la màgia que dona la paraula... dintre de l'oïdor, de l'oient, és molt diferent, perquè a tu, les imatges te la donen fetes. Tu no pots fer res més que mirar i ja està. Però tu, quan una persona està parlant i et fa transportar imaginativament o imaginàriament amb una història. Tu estàs muntant el teu decorat, estan vestint tota la història segons tu creus i fas treballar la imaginació de les persones. En canvi, una televisió no et donen res per imaginar ni pensar ni res, simplement un senyor que està allà, ha passat això i t'ensenyen les imatges, una imatge per aquí, altra per aquí, altra per aquí, i pot ser que aquesta imatge sigui bona o no, depèn, però quan tu estàs escoltant, tu et submergeix en un món diferent al de la televisió. No sé si tu t'has quedat escoltant una veu que t'agrada, una veu que s'expressa molt bé, que penetra dintre teu i que parla d'una manera que et fa molt bé. Això no ho fa la televisió.
1: Quines han estat aquestes veus per tu?
3: Abans et deia que jo vaig tenir mestres molt bons de Ràdio Espanya de Barcelona, de Ràdio Nacional, de Ràdio Barcelona. Allí venien professors de totes les emissores. I ara de noms no me'n recordo, Agustí no sé què, un de Ràdio Espanya de Barcelona, era un senyor que tenia una veu que encandilava, era una cosa que no sé, com si et quedaves bocabadat quan l'home, inclús quan ens donaven classes, la veu estertòria que tenia amb una dicció tan perfecta, et quedaves bocabadat i dius, hòsties, uau. El de l'Olmo, a mi me'n vas entrevistar, el de l'Olmo.
1: Ah, sí?
3: Sí, a Ràdio Nacional. Me'n recordo que amb això de les ràdios, pues, ja va veure un moviment d'emissores que en qualsevol barri sortia una emissora. I em va venir un i em va dir, oye, el de l'Olmo quiere entrevistarte. Diu, ¿qué? Diu, sí, per esto del movimiento de las radios y tal. Digo, bueno, pues muy bien. Y llavors era un programa que es deia De Costa a Costa. Després va ser protagonistes. I em va invitar allà a Passeig de Gràcia número 1. Vaig pujar i nada, allí amb l'estudi de cara al públic, i va passar una anècdota molt bona. Resulta de que em va entrevistar i dir, tal i qual, i bueno, i quant costaria una emissora d'este tipo? I ojo, que era un programa nacional, eh? Sí, estava en Canàries, por todo lado. I entonces digo, pues yo creo que con unas 300.000 pesetas tienes una emisora de radio hoy día. Ya ves tú, entre esto y hacer un pequeño cálculo, con 300.000 pesetas te puedes tener una emisora. Sí. Bueno, señores, ya saben, si se quiere montar su radio, decía el del Olmo, pues ahora ya se pueden gastar, porque ya todo el mundo tiene una emisora de radio. Yo no sé si lo hacía con la picaresca de que, bueno, tantas emisoras les estaban quitando tal vez alguna audiencia, que lo dudo, porque la cobertura de Radio Nacional y además el personaje como el del Olmo, pues era algo... Y bueno, pues estábamos hablando y entonces dice, bueno, ¿y la culpa de todo esto quién la tiene? Digo, pues porque yo cuando entré vi quién estaba allí y me di cuenta que era mi profe de técnica, Francisco Ballester. Este hombre, un gran técnico, una gran persona de radio. Y bueno, pues digo, la culpa la tuvo este señor que está allá arriba controlándote. Y dice, ¿cómo? Y me mira así, con un ojo para arriba y el otro para abajo. Dice, ¡hombre! O sea, que subiera luego, porque digamos el estudio estaba así y los controles estaban arriba, ¿no?
1: Sí.
3: Y entonces, pues nada, acabamos la entrevista y subí. ¡Oh, la paletilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hombre, cuánto tiempo!
1: Y, ¿cómo andas ya tú?
3: Bueno, me llamaba Paletilla porque esta es una de... Bueno, yo tengo los dedos cortos. Es que tengo las manos con los dedos cortillos. Y entonces el vinilo había que manejarlo así. Y claro, al tener los dedos cortos me costaba un poquillo. Y se cagaba en todo. Y me decía, tú vas a ser paleta, tú no puedes ser un técnico, porque tal. Y bueno, y entonces...
1: Veig que no te lo vas creure massa.
3: No, bueno, pero espera. Y entonces digo, sí, bueno. Y entonces, pues, dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo va tu radio? Me dijo, digo, pues muy bien. ¿Y tú qué? Dice, tú no sabes una cosa. Digo, ¿qué? Dice, que te escucho. Digo, ¿qué? Dice, sí, porque mi madre vive en San Climent de Llobregat. Ah. Dice, y cuando voy a verla, paso por allí y voy escuchando. Digo, hombre. Dice, y quien menos me pensaba yo que iba a ser mi líder, fíjate tú, has sido tú. Digo, bueno, pues mira, de cualquier cosa sale algo.

0: Jo Manuel Serrat.
1: Únic.
2: Bueno, Joan Manuel Serrat per mi va ser un personatge també molt important dintre de la música. No sé, jo per mi és la persona completa dintre de la música, perquè té una eina que és l'instrument musical per excel·lència dels éssers humans, que és la veu,
0: que és el de la ràdio, per altra banda, que és l'instrument de la ràdio, per altra banda,
2: que també, però en aquest aspecte s'utilitza com un instrument musical. Que té la particularitat i la jo diria que el privilegi, és l'únic instrument que comunica també, a part de la musicalitat que té la veu, aquesta veu pot comunicar coses, com per exemple el que està fent ara el Joan Manuel Serrat. Està dient que ens estem carregant el món, que el riu ja no és el riu, etcètera, etcètera, i això ho ve dient des de fa molt de temps. I encara les coses se'n van a pitjor. I jo tinc la impressió de que les noves generacions estan apartant-se de la realitat. Ja no escolta la gent més jove, i no és una crítica, simplement és una intuïció meva, pot ser que estigui equivocat, però és com penso que hi ha menys reflexió avui. La gent crec que reflexiona menys, vol més evasió, més distracció. És com si tinguessi problemes i ha de fugir d'algú, però no afrontar-los. I jo crec que s'ha d'afrontar la realitat. Tenim davant nostre, tenim coses que passaran i la gent no s'està preparant.
0: Quines coses creus que ens arribarà tard o d'hora i que no són eludibles?
2: Jo, quan diuen que lo del temps, lo de això del temps, que com es diu,
0: el canvi climàtic.
2: El canvi climàtic, exactament. És mentida. Pues jo diria, mira, si haguessis tingut l'oportunitat de viure el que jo he viscut abans, te n'adonaries que hi ha diferències, que ja les coses no són com eren, que no és normal, que no és normal en el mes que estem, de que hi hagi una nevada, per exemple, o que arribi una manga com les que hi ha per al Caribe, aquí en el Mediterrani. Això no s'havia conegut mai, que el mar s'està escalfant i que el canvi climàtic és una realitat, perquè s'està fent coses que no són les més adients pel nostre món, com és la quantitat de porqueria que se l'està fotent en aquest planeta, no? Diàriament s'estan abocant, diàriament, de combustibles fòssils a l'atmosfera milions de tonelades, i la gent com si no passés res. Però clar, hi ha una indústria, hi ha les finances, hi ha esto i l'altre, imparable. Bueno, pues, continueu. Arriba un moment en què es pararà sense necessitat que ho parem nosaltres, i aquest és el gran problema que la gent jove hauria d'anar pensant i hauria d'anar lluitant, perquè aquestes coses són molt dures. Això no és d'un dia cap a l'altre. Estem parlant de lluitar entre els que diuen el contrari, que és mentida. I ho estem veient, però encara que ho estem veient, estan dient que és mentida. Però per què estan dient que és mentida? Per què? Tu pensa. Perquè tot això són calés. Tot això són, això és l'egoisme de l'ésser humà que avantposa el perill, o sigui, diguem-ne, la qüestió econòmica al perill que suposa el que s'està fent.
0: També és cert que hi ha els problemes, vivint en un món que no es pot ni solucionar directament ni des de la teva comunitat, ni des d'institucions potser més grans, tampoc els estats a vegades poden arribar com a atacar aquests problemes. Són tan grans que potser el que ens passa és que no els volem veure perquè ens fa la sensació que són com si fossin impossibles.
2: però si s'estan carregant fins a la ONU, s'estan carregant a la ONU, que és el que mantenia els països més o menys una miqueta estabilitzat, i s'està desproporcionant tot, el món s'està desquajeringando, com se suele decir en castellano, ¿no? Un señor que aparece en Estados Unidos y dice, yo soy aquí el Capitán Trueno, y aquí el mundo es mío y voy a hacer lo que me dé la gana con él, y todo el mundo se calla. Y bueno, pues tienen que pasar las cosas, tienen que pasar, las cosas tienen que pasar, y se anda a tomar medidas, pero no se toman. Otro señor se está cargando millones de personas por ahí, por Oriente Medio. El americano se quiere cargar también a los también. Es un caos. Y luego tienes por aquí Rusia, tiene el otro y China. Hay un desbarajuste que ya te digo, antes la ONU como mínimo era una especie de balanza que equilibraba un poco la situación, ¿eh? Y se creaban leyes internacionales que se están torpedeando continuamente y se están haciendo barbaridades que bueno, todo esto se arregló después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora se está desarreglando.
0: ¿Tú dirías que siempre has tenido como una perspectiva política la teva vida?
2: És que la política és important. Molta gent, quan jo em dona por quan la gent diu, ai, a mi no me hables de política. Sincerament, no sap aquesta persona el que està dient. Aquesta persona no sap que... Perquè tot és política. La política és la que organitza, la que crea lleis, la que més o menys manté el poble en una situació pròspera i adequada, la que fa que les coses funcionin més o menys equilibradament, encara que hi hagi moltes històries negatives, però més negatives són quan no hi ha un parlament que es disputen allà el que sigui i no en un camp de batalla, no? Jo crec que molta gent diu, ah, és que la democràcia... Hi ha joves que diuen que la democràcia... No, que se necessita mano dura. Però és que no saben el que estan dient, perquè no han viscut el que és la mano dura. És que pensen que això no les afectarà al que diu això. I quan ve la mano dura, l'afecta a tothom. No hi ha ningú que se salvi. En una dictadura... Això, el que l'ha conegut, pues, sap molt bé de què va. Però clar, quan tu tens una persona que ha viscut molt bé en una dictadura i després tens una prole, una herència de fills i de i nets i tot això, que practiquen la mateixa ideologia que el pare li va fer, pues, llavors es manté aquesta línia de creences ultras, etc.
0: Davant d'un món així, què ha de fer la ràdio local?
2: La ràdio local, home, la ràdio local ha de lluitar com qualsevol altra cosa per la millora de les coses. Jo crec que influir, la ràdio té un factor d'influència molt important, i això crec que s'ha d'aprofitar lògicament molt bé democràticament, no sectària, cuidado, que així és com feia la ràdio en el franquisme, tot era bo, tot era molt bonic i tot, no, jo crec que s'ha de ser realista, s'ha de dir les coses amb les lletres que corresponen. Jo crec que la veritat mai es podrà dir que s'ha dit una mentira. Quan tu tens un mitjà net, transparent, no tens res que amagar, ni que ocultar, ni fugir, ni tenir por. Per tant, jo crec que l'altre és complicar-se la vida, mantenir la por. Ostres, què diran, que no feien, ostres, això no donem això perquè això pot ser perillós, no, és que no, és que aquí és on és el problema.
0: S'ha d'explicar tot.
2: Jo crec que sí, home, com a mínim tot el que li interessa a l'audiència, tot el que li interessa a l'audiència, perquè jo estic a casa i vull que m'informin, però que m'informin correctament, que no m'amaguin res, perquè en els règims aquests allí no, això no era informació, això era viva la Virgen María y vayamos todos al, són històries que són molt diferents. Quan un ha conegut l'infern, quan arriba al cel, se n'adona on està la veritat.
0: La ràdio està caminant cap aquí? Aquesta ràdio?
2: Aquesta sí, jo crec que sí. Hi ha un equipet aquí de gent molt maca que té una manera de fer les coses com crec que s'han de fer. I això prové d'ells mateixos, de la seva idiosincràsia, de cadascun de vosaltres. Jo crec que teniu caliu el perfil de la gent que s'entusiasma informant, dient-li a la gent, escolti, està passant això, tant a nivell esportiu, tant a nivell polític, tant a nivell de carrer, de qualsevol activitat. Tot això és la dinàmica de la vida, i la gent quan escolta la ràdio vol escoltar què està passant en el seu poble, què passa aquí a Sant Boi, què fa l'alcaldessa, què fa el veí, què fa el senyor que està allà venent no sé què. És a dir, que no quedi com una institució que solament diem, ai, perquè les activitats i d'això, no, és que a Sant Boi es fan moltes coses, tant polítiques com no polítiques, i tot això és el tarannà de tota la història d'una ciutat, i això sou vosaltres els que heu de treballar-lo.
0: Què significa per tu que una cosa que has construït amb tant d'amor hi hagi gent que agafi el relleu i que ho faci també amb entusiasme?
2: Bueno, és molt fàcil de contestar. És continuar. És continuar. I continuar a millor. Perquè hi ha les parts negatives que jo no vull contar. Hi ha les parts que jo he viscut personalment que no vull contar. Almenys per ara.
0: Els dies dels aniversaris són dies una mica de...
2: De reflexió.
0: De reflexió i també una mica de celebració.
2: Clar, també.

0: Se'm posa un somriure, amb aquesta cançó.
1: Esto es una maravilla.
0: Sí. Si un día te llevas triste, ¿no?
1: La Electric Light Orchestra. ¡Guau! Lo que sonó esto. La gente te lo pedía como el agua. Se rompían las líneas telefónicas. Teníamos que despeñar. La gente, ponme esta, ponme la otra. Y claro, nosotros en aquest aspecte érem molt generosos. Demanava la gent lo que volgués. Això era sagrat per nosaltres. Digue, aquesta senyora ha demanat això, se li posa això. Aquest xaval ha dit això i sempre, però, hi ha una anècdota també en aquest aspecte. Però
0: la volem escoltar?
1: No, bueno, rebíem moltíssimes cartes, però cartes i postals. Jo tinc a casa un grapat enorme de històries d'aquestes. Et contaven coses. És com quan te n'adones que la gent t'està sentint i estima el que estàs fent, i és com una espècie d'agraïment, i per això jo guardo tot això com una cosa que em fa sentir bé. I diu, bueno, pues com a mínim no ha estat tan malament la cosa, no? I ja dic que hi ha una anècdota, me'n recordo un dia, perquè el primer telèfon que tenia la ràdio era el meu, de la meva casa. Sí. I va arribar un moment que la gent, hi havia fanatisme ja per la ràdio. Un dia a les 3 de la matinada rebo una trucada: Ràdio Sant Boi. Dic, oiga, perquè ja estava dormint, naturalment. Digo, oiga, que... No, es que mire usted, como llevo todos los días, que ya llevo meses intentando comunicar y no me cogen la llamada, pues le llamo a esta hora a ver si me... Digo, oiga, que estoy durmiendo, por favor.
0: Sí, que la ràdio també és un gran acompanyant de gent amb insomni.
1: Oh, però és que, bueno, tremendo. Era passió el que havia llavors, no? Era una espècie de... Era una novetat important, el fet de que Sant Boi tingués una emissora de ràdio, que l'única ràdio que se sentia era la de Barcelona, qualsevol emissora, i quan tu sents Ràdio Sant Boi, la gent va petar. Ja me'n recordo, el primer col·laborador va ser Xavier Balcells, un nen molt maco, que estava estudiant encara, i em va trucar: hola, ¿y puedo ir a la emisora? Digo, ¿qué emisora? Si en mi casa, si esto es una sencilla de nada. Digo, no, es igual. Digo, bueno, pues ven. Va arribat i hola, ¿qué tal? Y eso, pues nada, hombre. Y venía entusiasmado. Al final, me dijo, hombre, podía colaborar contigo. Va ser el primer colaborador que ibas a tener, ¿eh? Digo, hombre, sí, pues mira, pues de vez en cuando para las llamadas, porque claro, la primera que yo dije el número de teléfono, es que me derrumbaban la línea, yo no podía estar en el teléfono y transmitiendo, y entonces pues tenía que desconectar porque no podía, era, y entonces él ya empezaba a coger las llamadas telefónicas, bla, bla, bla, bla, y más o menos organizábamos un poquito. Después vino Antonio Carmona, que en la misma fórmula llama, oye, puedo ir, tal y cual, y vino. Y nada, pues ahí empezaban las colaboraciones de Radio Sant Boi, que creamos, pues hubo momentos en que éramos más de 50 personas colaborando, ¿no? Aparte de los que éramos, digamos, de la casa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero había mucha pasión, mucho entusiasmo, la gente, disfrutábamos todos mucho. Y ahora que me acuerdo, esta canción, uh-huh, este tema de la Orquesta Confusión, este es uno de los temas que petaron muy fuerte en el año 1979 y 80. Uh-huh. Y entonces me acuerdo que era, digamos, uno de los últimos temas que pusimos en la radio cuando estaba en casa, antes de que nos cerraran por orden gubernativa, porque esta radio pues estaba emitiendo alegalmente, no ilegalmente, porque no existía legislación sobre la frecuencia modulada, por tanto no podían cerrarnos, pero claro, todavía había un gobernador franquista en Barcelona que es el que nos mandó cerrar, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue cuando comenzaron las conversaciones con el ayuntamiento para hacer la municipal.
2: Parlaves de aquestes trucades que t'arribaven i explicaves abans aquesta cosa, no?, de que la ràdio és un pont entre la informació, entre les coses que passen i la ciutadania perquè pugui arribar, però aquest pont el que té de curiós és que és un pont d'anada i de tornada. És a dir, que la ràdio té una cosa que és que tu expliques, però que alhora també pots tenir un retorn de la gent que t'està escoltant. Això què significa per tu?
1: Home, pues lo que t'he dit abans, quan tu reps un grapat de postal, inclús de gent que estava fent vacances i que, ah, mira, estoy en tal sitio y me acuerdo mucho, te mando una postal, por favor... Quan tu veus això, dius, ostres, que passió, quina passió estem desenvolupant a la gent, no? I clar, jo crec que, a més, era una ràdio que parlava molt a la gent. És la ràdio que més m'agradava fer a mi. Jo tenia un programa que es deia Músiques para el Recuerdo, i aquí era pel matí, i hi havia moltes senyores, moltes ames de casa que es deien, que les pobres estaven a casa i clar, la ràdio era la seva fugida, escoltant la ràdio i sobretot trucaven i explicaven coses i jo també parlava amb elles com estem parlant nosaltres, per sí. exemple, amb tota la confiança, no? I ai, pues, a mi sortia una senyora que deia, ai, estoy aburrida porque ya estoy harta de esta vida, no sé què. I jo, però mujer, que la vida es muy bonita y tal, y yo intentaba como es natural, y la gente se ponía contenta. Y venga, que nos vamos ahora a poner un tema que te va a encantar. Venga, vamos a esto. ¿Qué te parece? Y la gente se animaba y al día siguiente te llamaba. Oye, ¿sabes qué te digo? Pues que le den por el saco no sé qué, no sé cuánto, porque es verdad. Porque influyes a la gente porque la vida son 4 días. Y los 4 días, como mínimo, los 4, si pasamos 3, mejor que uno al contrario, ¿no? Es decir, que pasemos 3 buenos y uno, pues... medio malo.
2: Acompaña.
1: La ràdio. La ràdio acompanya.
2: Sí, és una mica el que sempre es diu, no? Una paraula que no, està intrínseca a la ràdio.
1: Havia una oyente en Hospitalet que le llamaba a la ràdio mi amigo. I quan jo... perquè ens escoltàvem molt. I deia... mira, cuando os escucho es como si estuviera... no sé, nos decían cosas que nos dejaban patidifusos y decíamos ¿tanto hacemos nosotros? Muchas veces te preguntabas esto, ¿tanto hacemos nosotros? Y algunos, sois mi salvación, por ejemplo, ¿no? Pero ¿salvación de qué? Sí, porque mira, desde que os escucho, verdaderamente mi vida ha cambiado. Le encuentro más sentido, porque estáis diciendo esto, aquello, lo otro, y claro, se meten en toda una serie de cosas que tratamos, a lo mejor en el programa, y la gente carrila sus confusiones y más o menos dábamos realmente escape a mucha gente. Cuando tú estás en un sitio así, cuando notas tanta audiencia, porque la nota, porque se nota fácilmente, te das cuenta la responsabilidad también que tienes. Porque la gente, por desgracia, no todo el mundo tiene la preparación que debiera tener y hay mucha gente que necesita mucha ayuda. Hay mucha ayuda. Antes las personas se iban y se confesaban. Hoy necesitan un psicólogo o un psiquiatra. Porque la gente tiene confusión en la vida. Y a veces, pues, quien no sabe por dónde va, pues hay que ayudarla. Y cuando se le ayuda y el resultado es positivo, pues te sientes como... no te lo puedes imaginar. Y todo sin gastos.
2: Sí, sí.
1: Aquí no interviene el dinero ni intervienen los intereses de ningún tipo.
2: A mi sempre se'm posa la pell de gallina quan la meva àvia m'explica que ella sempre ha estat molt de temps sola, s'ha sentit molt sola i que la ràdio és qui l'ha salvat d'alguna manera, qui l'ha acompanyat sempre.
1: Sí, además la gente se hace amiga de las voces. Yo recuerdo oyentes que venían y nos visitaban y ya casi éramos de la familia. Ya había una raya muy pequeñita del canto de un papel de fumar casi que nos mantenían dentro de una equidistancia, ¿no? Pero no sé, era como algo que jo no havia experimentat abans, perquè però i ara a través del temps, quan vas al temps, és curiós que te n'adones que la gent és al revés, va canviant a l'inversa. Ara amb les noves tecnologies la gent es distancia més, a la vegada d'unir-se més s'està distanciant més, s'amaguen darrere d'una cosa, d'una pantalleta. Abans la comunicació era molt més fluida i no hi havia tants de perjudicis com hi ha ara, perquè tu agafaves el telèfon, marcaves i dius hola, vull que me poseus una... o participar dintre d'un programa, escolta, jo no estic d'acord amb el que esteu dient d'això, de l'altre, de tal, i la gent molt emancipada, la gent no tenia por ni perjudici de cap tipus i donava el seu nom, hola, me llamo fulanito de tal, mira, yo no estoy de acuerdo con esto y con otro, i hi havia una participació fantàstica. Hoy no sé què passa, que tu dius escolta, podeu tocar, i a més et regalaré una xamarreta si em dius això i tal, o si vols participar o el que sigui, i no et truquen, la gent no truca i possiblement estiguin escoltant. Això a què és degut? Jo això no me l'explico, no me l'explico. Jo crec que influeixen molt les noves tecnologies. La gent crec que s'amaga moltíssim en les xarxes, fan imatges falses, fan com si fossin altra gent, i hi ha un món de fantasia que a vegades jo quan veig aquests youtubers o gent d'aquesta que està parlant contínuament i cada dia et posa una cosa d'aquestes, a vegades dius i això per què val? Un tio que pot ser que no té ni cultura, que és un extremista, que és una persona que no té coneixements de res i està esperant-se, i té milers i milers i milers de persones que estan fotent allà, s'estan tragant tota la basòfia que li estan donant. Això és anormal, això no és normal, perquè la gent perd el criteri, perquè va darrere d'un sumo, és com si fos un tio que organitza les coses i tothom va darrere d'ell. El que diu aquest és el que va a missa, sí, perquè l'ho ha dit fulano, i potser el tio aquest és un cantamanyana com una campana.
2: I no creus que sempre ha estat així, en el sentit de que potser a èpoques més enrere també hi havia grans referents, el que passa que potser no estaven a xarxes socials i estaven, doncs, potser mitjans de comunicació?
1: No, amb la quantitat exacerbada que hi ha avui, mai. Sempre ha hagut cantamanyanes a emissores de ràdio, també gent que despotricava no sé què, tenia en deporte el butanito i l'altre, sí, de la moto i tot, gent, bla, bla, bla, però comparativament res. O avui és que tu et poses en internet i i van saltant un darrere l'altre, un, i no es cansa, i no para, a més. Això és una bogeria. Un cerebre normal, això no lo desenvolupa, no té facultat per poder, perquè és que perd el criteri. Se te'n va el criteri, perquè veus-ho i ho creus el que està dient, però és que ve a l'altre darrere i diu, hòstia, és que aquest ho està dient millor, i el millor és pitjor, però bueno, i a l'altre, i llavors, això és confusió. Això crea una amalgama mental que si no deixes això, et menja.
2: Per tant, la ràdio ha de donar certeses?
1: Per suposar que sí. Jo crec que és com... En aquest aspecte tenim un símil amb la televisió, és una responsabilitat, perquè jo diria, jo fixa't que veig les xarxes i les redes i tot això, ho veig com una cosa minoritària encara que abarca una quantitat de gent enorme, però jo personalment això té més visibilitat que no pas l'altre. Vaig al meu punt de vista. Però clar, hi han sectors que afecten més i sectors que afecten menys. Per exemple, jo estic segur que de des de determinada edat cap endavant la gent escolta més mitjans tradicionals i gent més jove que està amb buits dintre d'aquesta caverna. És una caverna, vaja, el meu punt de vista, i al tanto dic caverna perquè les coneix, perquè quan es parla d'algo que no es coneix no estic d'acord. Jo parlo de lo que he vist i lo que investigo, perquè m'agrada ficar-me dintre, però és que si jo no veig les coses no puc tenir un criteri.
2: Ets curiós.
1: No és curiositat, és necessito, el meu cervell necessita informació per poder desenvolupar les coses i raonar-les. Perquè a mi em diuen, mira, patabam, patabam, molt bé, jo tinc que veure-la, tinc que investigar. A més, la persona que no qüestiona és una persona, en castellà es diu vendida, i el qüestionament ha de ser, i avui dia no es qüestiona res, la gent no qüestiona, la gent se ho creu tot, i està passant el que està passant, fracàs de tot tipus. I ara sortirà, no sé si ha sortit la llei dels 16 anys del mòbil, perquè és que s'estan donant cas perillosíssims.
2: Deies que això estava impactant en la capacitat d'escolta. Quina és la importància de l'escolta, d'escoltar a l'hora de fer ràdio?
1: La capacitat d'escoltar. Jo em quedava bocabadat quan era algo que m'interessava, però algo que veritablement tenia una substància, no un cantamanyanes. Un senyor que està avalat per anys de professionalitat, de periodistes que estan treballant dia a dia la informació, de gent que sap molt bé el que és un programa divulgatiu, de coses interessants, però que surti un tio ahí dient, oye, mira, te quieres curar de verdad, tómate unas gotitas de lejía, per exemple, que és el més corregut que ha hagut darrerament, no? I coses com aquestes, així.

0: Esteu escoltant els millors moments de gent de carrer.
1: Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga.
2: Crec que això no ho havia explicat mai.
3: Tinc roba interior de la sort.
4: No ens havíem vist mai, oi?
5: El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida.
6: En fi, espero que això ja hagi prescrit.
1: Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Sóc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida. Pepa Plana, què tal, com estàs?
2: Doncs molt bé, encantada la vida.
1: Ara mateix estem en territori d'artistes, eh? Estem a la central del circ. De fet, per aquí, si mirem per aquesta petita escletxa, podem veure gent entrenant, fent acrobàcies, amb teles... I tu, justament, els pallassos i les pallasses, dintre del circ, dintre de l'espectacle, us dediqueu a la part més humana, podríem dir, no?
2: Sí, ben bé, això és com un espai desconegut, no? És com la cova d'Alibaba. Realment aquí els artistes, sobretot els físics, no? Hi ha uns equipaments fabulosos, no? Que no és escola, no és un lloc de formació, sinó ja de professionals i d'entrenament. I els pallassos i les pallasses, aquí a la central del circ ens agrada venir, llavors ens posen a l'aula de música, que és com un búnquer, un lloc tancat, que dius, tan perillosos som que ens han de tancar. A mi m'agrada molt assajar aquí a la central del circ, tot i que jo no necessito l'espai de grans aparells, te vas trobant amb col·legues, no? Amb gent que ve d'aquí, que va d'allà, que ha tornat d'una gira de no sé on. Normalment estem una mica aïllats, no? Quan fas gires, bolos, i trobar-te en aquest lloc. Però em preguntaves de si els pallassos...
1: No, o sigui, aquí és com un contrast, no?, entre veure gent fent acrobàcies, fent coses molt espectaculars en el sentit físic, i que la vostra feina, el que vosaltres feu, connecta amb aquesta altra part més humana.
2: Això és el que em preguntaves, no? Clar, és que és fantàstic el circ, no?, perquè és realment un espai, un gran aconteixement, un espectacle, on veiem només que persones sobrehumanes, fantàstiques, no?, que fan impossibles, no?, que vol...

0: I per això jo crec que per això és imprescindible els pallassos i les pallasses en el circ, per aquest contrast del superhumà, de la persona que s'ha fet impossibles, amb la fragilitat visible, no? I és impossible veure un espectacle de circ i no posar-hi aquest contrapunt de pallasso.
1: El que passa que és curiós perquè no tens cap precedent familiar que sigui artista. Això d'on ha vingut?
0: Jo soc pallassa a pesar meu, jo no volia. Jo dic que la meva pallassa em va triar a mi, però la meva família no hi ha antecedents del món del circ, ni del món de l'espectacle, ni del món de la música, ni res que s'hi assembli. Això és curiós, no? Perquè quan estàs amb gent de circ, no? Que diuen tercera generació, cinquena generació, jo sóc la vuitena generació, i penses, bueno, un moment, el teu rebesavi, requetabesavi, requetiquetiquetibesavi, va ser el primer. Per tant, bueno, jo sóc de la primera generació. Realment tu arribes en aquest ofici perquè no pots deixar de fer-ho. És com... T'ha tocat, no ho sé. Jo volia ser actriu, Jo volia... La voluntat era fer teatre. Jo, de molt petit, ja feia teatre. Vaig estudiar a l'Institut del Teatre. Ni idea de que seria pallassa. Tu no pots ser una cosa que no saps que existeix, perquè el món masculí dels pallassos m'agradava, però en cap moment m'emmirallava o...
1: Clar, perquè en aquell moment no hi havia referents, grans referents femenins dins el món dels pallassos
0: ni
1: i les
0: grans,
1: pallasses.
0: Ni grans, ni petits, ni mitjans. Les primeres pallasses que són, per mi, només germanes grans, no són ni mares ni àvies, no? Generacionalment. Jo les primeres que vaig veure eren de fora, de Suïssa, d'Anglaterra, però comptades, te les puc dir comptades. Sí, jo no crec que que en el món del circ tradicional segurament n'hi hauria hagut moltes si les haguessin deixat. De la mateixa manera que hi havia trapecistes, lleugeres, funambulistes, cavallistes, en el moment que aquesta dona per edat ja passava que ja no podia fer la disciplina, que en masculí era normal que fes el salt i es posés la màscara i jugués a pallasso, en femení no se les deixava.
1: I llavors, si això era una cosa que no hi era, com va ser que tu vas arribar a aquest punt de dir, ostres, que jo vull ser pallassa, tot i que sigui una cosa que pràcticament no existeix? Com va arribar aquest moment?
0: Ja et dic, jo estudiava art dramàtic, volia ser actriu dramàtica. El que passa que la gent reia, però en cap moment...
1: Sí, tu quan intentaves fer drama i fer plorar, la gent reia.
0: Sí, bueno, era com molt frustrant, que estiguis a l'Institut del Teatre fent l'Estela del Goethe. Estimat... I la gent, uah, era un drama.
1: Aquí et donava pistes, això.
0: No, potser, que va, era, per mi era molt trist. aquí hi ha el pallasso, aquí hi ha la pallassa, no? Com més viu amb un drama profund completament, el que passa que jo en aquest moment no li regalava, vull dir que hi ha un plaer sentint el públic riure, però tu en el fons no has vingut a fer riure.
1: Com a pallassa tampoc?
0: No, tu vens a fer una cosa molt important, molt important.
1: Quina és aquesta cosa que vens a
0: fer? La que sigui, vens aquí a pista a cantar una cançó. És importantíssim. I arribes i... Merda, la faldilla ja s'ha enganxat a la cua. No passa res, ho arregla. Ostres, tot el rato hi ha problemes que no passa res, perquè tu has vingut a fer una cosa molt important. És amb l'intent de fer aquesta cosa que et passen totes les desgràcies del món. I com que hi ha l'optimisme per sobre de tot, la pallassa sempre es pensa que ho resoldrà, va saltant obstacles fins que o aconsegueix o no fer el que ha vingut a fer. Però el riure no és la missió.
1: És el vehicle.
0: És el que passa. Si el públic no riu, és un desastre. Has de riure en un espectacle de pallassos. Però tu no. Quan et planteges un número nou, un espectacle, mai penses en fer riure, sinó on és el drama, on és la tragèdia. I quan tens... Llavors, com ho vesteixes perquè allà hi hagi els gags, no? El segon...

0: de riure, però en el fons jo et diré que treballo més la seducció que o sigui, si tu m'entens, si tu entens què em passa, si tu entres dins del meu univers i veus la meva desgràcia i m'estimes, riuràs. Si no m'entens, si no m'estimes, és impossible riure amb algú que no t'estimes.
1: Però tu has explicat més d'una vegada que per tu el que distingeix els artistes que transcendeixen, els bons artistes dels que és més aviat decoració que una altra cosa, és els carismes. I aquí és això al que et referies, no? També, que el públic t'estimi per com ets.
0: Clar, és... Sí, és per mi és evidentíssim que el que més ens agrada de qualsevol artista, no? I estic generalitzant, bé, vull dir, t'agrada aquest pintor, aquesta pintora, perquè no imita ningú, perquè pinta des del seu eix honest, des del seu carisma, des de la seva veritat, o aquesta persona que escriu, o aquesta que fa música, que no s'assembla a ningú. Si realment veiem artistes amb aquest carisma, amb aquesta veritat, no caducaran, no, perquè no regeix a cap moda, a cap corrent, sinó que és únic i no còpia a ningú. I si algú el còpia, de seguida se li acabarà, perquè sempre volem l'original. I sí, s'ha de treballar el carisma, la diferència. Anem malament quan amb escoles de teatre, de música, de literatura, encasellen, no? Ostres, que malament anem, perquè quan tot tant s'assembla, vol dir que no hi ha l'original, que tot són còpies.
1: I com s'entrena el carisma?
0: Ui!
1: Sembla difícil, això.
0: No hi ha una escola de carisma, no hi ha una vareta màgica. És conèixer-te molt... Conèixer-te... És que no... És com... Mira, per què ets artista? Per què ho ets? Ho has triat? Jo crec que no.
1: Tu, per exemple, quan et fas aquesta pregunta, què és el que et surt respondre? Per què ets artista?
0: Doncs jo crec que... I a vegades hi ha aquesta pretensió de la paraula, no? Mira, que... No, humilment, dius, soc artista i sense tenir cap vergonya de dir la paraula perquè és preciosa. No perquè... soy artista... No, perquè sé mirar. Perquè sé mirar i abstraure de la meva mirada la realitat i fer-ne obra, però de la mateixa manera que els... Jo estic convençuda, això és una teoria, una xurri-pai-pai, no té tesi, no té... Jo dic que com a artista vinc de lluny, de tan lluny com els primitius, que estaven a la cova, i llavors hi havia... Clar, dintre d'una tribu hi ha gent... Vull dir, que ets tribu, que et necessites, i n'hi havia, tio, els que sabien caçar, que ho disparaven i mataven de seguida la bèstia, la que sabia fer foc, el que sabia anar a buscar l'aigua, ostres, una tribu. I llavors hi havia algú, poquets, per sort, que no servien massa per res. No eren habilitats, però sabien mirar. I al vespre, com que hi havia... Ja sabien fer foc, ja estem en aquesta època, vale? Com que hi havia foc, hi havia llum. Com que hi havia llum, jo estic convençuda que hi havia representació teatral. Per tant, aquestes personetes que no sabien caçar gaire, no sabien anar a buscar l'aigua, no servien massa per res, al vespre representaven el que havien vist.
1: Per tant, artistes hi ha hagut des del principi de la humanitat.
0: Home, sí, que eren les pintoretes, però jo estic convençudíssima que hi va haver abans un humà que es presenta davant dels altres humans i els hi explica el que ha passat, però des d'un altre lloc, des de l'abstracció de la realitat. I la tribu fa, hòstia, que bo! No m'hi havia fixat o no ho havia vist des d'aquest punt de vista. Per tant, el carisma per mi té a veure amb què mires, com ho mires i com ho expliques, el que has vist. De quina manera que només tu pots explicar-ho d'aquesta manera.
1: I has dit que tu el que feies era observar i has dit, a més d'una vegada, que en el que més et fixaves era en els nens i en els avis. Què tenen els nens i els avis? Perquè et fixis en ells per inspirar-te?
0: Bueno, és que el cercle es tanca, no? Les criatures molt petites que quan encara no saben dir mentides, després ja ens fem adults, com diu el Tortell, ens adultarem. Doncs aquestes criatures de menys de 4 anys, que, no, que és això, quan vingui la mare no li diguis que hem menjat un gelat. Mare, no hem menjat cap... Dius, home, no. Doncs aquestes criatures, fins, quan comencen a aprenentatges, no? a caminar i tal, la capacitat de la mirada, no? De quina manera, ulls grans, rodons, i tot és com molt...
1: Perquè ho aprenen tot de nou.
0: És com, uau, una ratlla... Són com titelles humanes que són molt precises i amb les emocions, no? Vull dir, algú... Vols un gelat? Sí. Però no et feia mal el dit? Ai, sí, que fa... Vull dir, com aquest canvi d'emocions. I era molt veritat que li feia mal el dit, però també és molt veritat que vol un gelat. Vull dir que després els dramàtics, no? Quan ens fem grans, ui, he de pensar... Diu, home, no, és un joc. I com aquestes criatures... O com resolen coses, dient que són lògiques i que els adults busquem la lògica tal, però per un nen, si he vingut a tocar el piano i el piano està aquí, la cadira està allà, la lògica, no? Doncs agafo el piano i el poso a la cadira. Això faria un pallasso i això fa una criatura de menys. I els avis, la gent més gran, és deliciós veure, com que ja no hi ha l'energia tal, és com... Puh! Com que tot té un tempo, un ritme, que no cal córrer, que no cal anar de pressa, i que torna a tenir, el cercle es tanca, una lògica també molt... Com dient, ara he d'anar allà, ja vindrà. De quina manera... I veure en un parc jugar nens i nenes i estar allí mirant, són pistes. I veure el mateix parc, que hi ha un banc del si no fos pel genoll, si no fos per el banc dels avis, que també... Com parlen? Com... Gairebé no necessiten explicar molt. És com... Sí, bé... Va. És...
1: I potser entre els dos una cosa que tenen en comú és que tampoc s'interessen massa per l'aparença.
0: Això és veritat. Els filtres... sí, les compostures, no? I el... No, no. Jo que ja vaig anant cap a gran, que l'altre dia l'Eudal Carbonell, que jo l'adoro, és un senyor que m'inspira molt i m'agrada molt parlar amb ell, va dir, diu, és que... has d'aprendre a ser vell. Perquè ho seràs molts anys. M'ho diu, clar, dius, jo ara enceto, no? Que vaig cap a gran, ara l'any que ve faig 60 anys, i dius, hòstia, vinga, va, som-hi, 60. Però no m'ho sembla. I em dius, no. És que n'has d'aprendre. Has d'aprendre a ser gran, a anar cap a vella, perquè ho seràs molts anys. I dius, bona aquesta. Aprendre. Que és... Sí, vull dir que tu ara ets molt jove, però no pateixis. Tampoc és fer res per ser jove.
2: Els anys passen.
0: No, és un mèrit de dir, mira, jo soc... Mira, m'ho he currat i soc jove, que guai. I ho sé. No, és una cosa que...
1: Que no decideixes.
0: Vas néixer més tard. Vull dir que jo vaig néixer abans que tu. I no pateixis perquè ja et passarà.
1: Has parlat del que t'inspira, però després també has explicat que a l'hora de crear els teus espectacles és una cosa que la pateixes molt.
0: Sí.
1: Per què passa això? Per què pateixes tant a l'hora de crear?
0: Bé, és que jo... A mi m'agrada exhibir, però per exhibir el que he estat treballant vol dir que has de passar per aquesta sala mental, física, i de fer una tria. I llavors és com que... assumiu molt bonic del que vull fer, del que vull explicar, i no acabo d'aconseguir mai És més xulo com ho somio. Hi ha com una mena de lluita amb mi mateixa de fer l'espectacle dels meus somnis.
1: Passes la teva idea als escenaris i en coses que es perden.
0: En el meu somni era més bonic. I en el fons també és veritat que espero no fer-lo mai, l'espectacle dels meus somnis.
1: Per què?
0: Perquè mentre intento fer l'espectacle més bonic de la vida, l'espectacle dels meus somnis, va passant la vida. Si ja ho fes...
1: Si el fessis,
0: ja...
1: hauries de deixar de fer el que fas.
0: Ja em puc morir. Tampoc ara em ve de gust. Vull dir, no és el que em ve bé. És estrany. Això del el procés de creació és una malaltia, però és una malaltia que... Saps, com una febrada molt forta que hi ha un punt de dir, ai, que bé que estic tan malalta.
1: No, has d'admetre que no m'ha passat mai.
0: Bueno, doncs, no sé, una mena de cosa que l'odio, No. Jo ja, mira, estreno el maig ja, i és com porto intensivament assajant i dubto molt. Assajo un dia un bon assaig, l'endemà ja ho dubto. Com construeixes tota una estructura, perquè en el fons és una història dramàtica, no? Una representació d'una hora, hora i deu, on tot ha de tenir una lògica. Són peces de puzzle que t'agraden molt, però després no encaixen. Però, i això que jo tinc ganes d'explicar, que jo he vist, que jo... Interessarà? No interessa. Fer punyetes. Hi ha un moment que dius, bueno, és que ara aquest espectacle m'agafa en aquest moment vital, per tant vull parlar d'això. I amb l'altre vaig parlar d'allò. No em repeteixo amb els espectacles. Sóc la mateixa pallassa que la porto amb aventures diferents.
1: Però que al principi estaves explicant que quan vas començar no hi havia unes referències, un camí clar que havies de seguir. És un camí que te l'has inventat tu. Per tant, té la part bona de que has pogut escollir com ha estat tot, no? No tenies, potser, els estereotips que sí hi ha en els pallassos i que les pallasses no hi són perquè us heu hagut d'inventar-ho tot. El que passa que aquí també hi ha una exigència de sempre haver-ho de fer perfecte. Creus que això ha afectat en el fet de que els processos de creació els pateixis més que els gaudeixis?
0: El fet de no tenir referents és una putada. Realment de dir... Però no hi han sigut en molts àmbits. Vull dir, com a pallassa no hi han sigut, però realment en humor... Però dius, vale, no hi han hagut pallasses, però hi ha hagut... Clar, hi han hagut còmiques, però en ploma masculina. Vull dir que l'humor també s'ha escrit molt en masculí. I el fet de quan començo, que era... A mi m'ha... Els millors, em deien Pepa, aviam. Pallassa, dona, esclar, teatral, per adults, tia, això que vols fer, et moriràs de gana, no hi ha circuit.
1: O sigui, a l'imaginari col·lectiu d'aquell moment, diguéssim, ser pallassa era impossible. I viure d'això era impossible.
0: No hi ha circuit. I jo deia, bon, doncs s'haurà d'inventar. Vull dir que això... I jo crec que fa 30 anys enrere hi va haver una efervescència de ostri, pallasso teatral per adults, sí que en femení estic sola, però bueno, ara jo trobo que és encara més complicat. Pallasso teatral per adults gairebé no n'hi ha, i en femení menys, però...
1: I per què això? Què ha passat perquè cada vegada n'hi hagi menys?
0: Si no tinc feina, llavors... Clar, si jo faig un espectacle preciós i no hi ha el circuit teatral que em contracta, vol dir, bueno, i si em poso familiar, teatre familiar igual. Per tant, sacrifico... Jo no he fet aquest sacrifici. És que no el vull fer. És que no el vull fer. I tampoc vull fer teatre de carrer. O sigui, si mai el vull fer, el faré. Però entenc perfectament que hi hagi gent que, per viure d'aquest ofici meravellós, hagi de fer alguna renúncia, que és... Sí, home, abans de no fer de pallassa, perquè no tinc feina als teatres, diria, vale, doncs faig un espectacle de carrer. Home, i tant! Però és un problema de contractació, de circuits. passa també en el món del circ, eh? Vull dir, és molt més fàcil veure companyies catalanes de circ a l'estranger fent gira constantment. Tota la gent que està aquí baix venen de fora, van de fora. És molt més fàcil veure'ns a fora, a Europa i Amèrica, que no pas a casa nostra.
1: I què fem malament aquí perquè us veiem més a fora que a casa?
0: O això és les polítiques o les voluntats de contractació que van vinculades als municipis, no? Totes les gires són voluntat municipal, per tant, hi ha una programació amb un tècnic de cultura que decideix qui anirà i quan s'aposta a contractar un tipus de teatre d'un color, que vol dir que sigui més o menys conegut de la tele, o que només contracto el teatre que a mi m'agrada, vol dir que una població no veurà tots els colors del teatre que estan passant en aquest país en aquests moments. I el que passa en aquests moments a les programacions de teatre a Catalunya, generava i generalitzar és pervers, però vas veient que totes les programacions teatrals són copiades, calcades. Vull dir que realment la productora que ha vengut un producte que és una obra de teatre està en campanya i dius, oi, enguany tots els teatres de Catalunya estan programant les mateixes. I tot l'altre? Tots els altres colors de... Doncs no hi ha les mateixes oportunitats. Però per la gent de circ venim, ja estem acostumats a les... Per tant, si no treballem aquí, treballarem allà. I si no, a Guaranà. I si no... No ens fa por. Ara, sap greu que jo ara acabi de tornar de Mèxic i sigui molt més fàcil anar a actuar a Ciutat de Mèxic que actuar a Sabadell o a Amposta, però és igual. Però no passa res, el món és meravellós. I és rodó.
1: Ah, sí, eh? És rodó, eh?
0: És rodó. Saps? És que és un gran encert que l'haguessin fet. Perquè si fos pla... Igual tires, vaig a treballar, igual no hauria tornat. Però el ser rodó, vas...
1: Els extrems es toquen.
0: I dius, m'he quedat donat toms pel... I torno
1: doncs,
0: a estar aquí.
1: Aquesta situació que explicaves, tu vas guanyar el Nacional de Cultura el 2014 i vas fer un discurs en el que allà el que deies era, que tu el que volies era... pertorbar el món amb preguntes impertinents. En vas fer tres en aquell moment i crec que venen molt al cas perquè és justament de la situació que estàvem parlant. Jo crec que 10 anys després potser és un bon moment per tornar-les a posar sobre la taula perquè em sembla que segueixen molt vigents. La primera que vas posar sobre la taula, que imagino que és retòria, però que és si podem viure sense cultura.
0: No, és que si realment arriba un moment que l'humà... prescindeix de la cultura, està mort. La cultura és un termòmetre. És un termòmetre que mesura la salut mental d'un poble.
1: La societat.
0: Crítica, vital, de plaer, de reflex... Si li traiem aquest element, matame camión. O sigui, és com... Clar, quines ganes hi ha que la gent es quedi alienada, no? Com dient, sol-me... Hosti, jo no hi vull ser. No hi vull ser, no? En un lloc que tot és com dient prescindir de la crítica, de l'esperit crític que et dona la literatura, la pintura, la música, el plaer que et dona aquestes mirades d'artistes que et fan veure coses que no has vist. I... No, si hem d'anar cap allà, anem-hi ràpid, però cap a l'autodestrucció, eh? Vull dir que ja està, no passa res. Formarem part d'un altre... El planeta no li passarà res perquè els humans desapareixerem. No s'ha de salvar el planeta, tant li fot. El planeta, vull dir que ja hi ha hagut...
1: Altres. El problema el tenim nosaltres.
0: Si hem d'extingir-nos, doncs no passa res, i anem. Si no tenim la capacitat d'aturar i dir, un moment, que ens hem equivocat en algun moment del camí que estan passant coses que jo crec que ja no hi ha aquesta capacitat d'aturar.
1: Una altra pregunta que feies és si la cultura s'ha de dirigir. A què et referies amb dirigir?
0: Dirigir, controlar, en el moment de que hi ha tant tantes institucions. O sigui que sí, hi ha unes partides pressupostàries que són els pressupostos de tantes coses. Una d'elles és cultural. Si el pressupost de cultura, el formatget, no, la ràdio, de dient... Es creen estructures de comitès, de comissions, de despatxos, despatxets, despatxitos, despatar, amb gent experta, que, i tots aquests diners van a l'estructura, realment per les creacions o per les intèrprets.
1: Espera.
0: Queda un tranxet, de tot el formatge, pues, vas fent trosset, pues, hosti... Vol dir que tota aquesta maquinària que s'ha creat per controlar i dirigeix, que tu treballaràs i tu no. Perquè hi ha tot un munt d'ens i és, si tu reps una ajuda, felicitats, perquè va tenyida d'on porta't bé. Perquè si no te la traurem, per tant...
1: Això és una forma d'exercir el control sobre la cultura.
0: Controlar i dirigir. I com dient, aviam, propostes, quines triem? Aquesta, bueno, va, bé, jo també tinc subvenció, vull dir que estic dient coses des d'un lloc que dius, bueno, el que esté libre de pluma, que te diré la primera lentejuela. Però vull dir-te que sóc molt conscient del peatge que vol dir acceptar, perquè hi ha un control i una manera, fes-ho bé, perquè si no... Vull dir, controlar i dirigir.
1: Una certa amenaça, tot i que no sigui explícita.
0: En aquests moments, hòstia, realment, el cavall de lliure, despenjat, salvatge, i fa el que vol, sense cap... ho té molt difícil. N'hi ha, i encara hi ha algun rebel, però cada vegada és més complicat perquè no et lloguen. Si t'espenges... Però, bueno, hi ha alternatives. Jo crec que hi haurà una revolució. Hi ha de ser.
1: Com serà aquesta revolució?
0: Jo ja no la faré, a mi ja m'agafa gran. Però, no sé si la faré. Però vull dir-te que si tu tens l'esperit artístic, crític, que tens ganes de fer obra i no et lloguen, dius, a fer punyetes... Planteu-hi enciams en aquest escenari, perquè no hi vull actuar. Ei, penya, actuarem aquí fora, allà. Que s'ho confitin. I el públic ens vol a nosaltres, no les estructures.
1: Perquè la gent necessita la cultura, també.
0: I el teatre, la música, per tant, si no em llogues, vull dir, planteu-hi enciams, perquè no jo, ningú de... O sigui, clar, hi ha d'haver una revolució total de tots els artistes que diguin, no, encara que a mi em lloguis, com que no llogues els meus col·legues, no venim. I és més, no volem venir al teu teatre perquè no programes bé. Vull dir que, no sé, algú ha de canviar. Aquest sistema de tant de poder i tant de... Ens exclou i crea molta precarietat en el sector. Cada vegada hi ha més cultura amateur. Cultura amateur no voluntàriament, sinó com que no puc viure d'escriure, he de treballar de mil i escric al vespre quan, o com que no puc viure de la música. I això...
1: I tu que al final saps les hores que s'hi han de dedicar perquè un bon espectacle surti bé, això és impossible.
0: Totes aquelles hores que no pots dedicar a la teva feina s'enrecen la teva obra. Que diferent és que jo pogués esgarrapar el cap de setmana unes estonetes per assajar o cada dia, tot el dia. Però clar, si jo no pogués viure d'aquesta feina, pues, la meva obra seria amateur, però no perquè jo volgués, sinó perquè... I el pervers és que cada vegada hi ha més cultura amateur, sobretot amb literatura, amb pintura, amb música. Hi ha realment molt poca gent que pugui viure.
1: I tens por que això t'arribi a tu?
0: No, jo ja no tinc por. No tinc por. No sóc una persona poruga, perquè no tinc plan B, saps? Vaya muerte. I no. Si no em va bé, per què em anirà per allà? I si no, per allà. I salto marges. Des de sempre. He renunciat a moltes coses per fer aquesta feina, per tant, home, no. No, què pot passar? Que no em lloguin a on? Aquí? Me'l llogaran en un altre posto. I si no em lloguin... És que no... No sé... Hi ha moltes coses d'aquest ofici que m'entusiasmen. Puc donar... Puc ensenyar. Puc... que no és la meva primera opció, però que em pot agradar. Vull dir que... Jo com que ja vaig cap a gran... No. Jo només no em jubilaré, eh? Vull dir, jo... Jo fins que pugui emparrar-me dalt de l'escenari.
1: I l'última pregunta que feies d'aquestes tres és que si s'invertirà en cultura o en ignorància. Què és cultura per tu i què és ignorància?
0: Bueno, això era una provocació, en el meu discurs. Ben bé, era com dient... Tinc, com a pallassa tinc moltes preguntes impertinents, perquè és molt pertinent. I llavors era aquesta cosa, volem invertir en cultura realment o en ignorància? És com, està clar que si no s'inverteix en cultura, s'inverteix automàticament en ignorància. No? És com dient, sí, perquè llavors què fas? Una mena de... Com, de quina manera tens el com el poder, no?, pot tenir aquesta capacitat de tenir una societat encarriladeta i emborregada. Per mi, el futbol, l'esport... L'esport és jugar. És jugar. Quan es converteix en algo com directament, que hi ha tants diners i ara més posa-li el femení. Oh, que, oh, evidentment que les ties han de jugar a futbol, només faltaria. Però a mi no em fareu que m'agradi el futbol. Perquè hi ha ties que juguen a futbol. No. O sigui, com dient, què passa? Que notaven que la meitat de la població femenina no estàvem enganxades al futbol. I invertir la mateixa quantitat de temps d'un informatiu o d'un diari, si invertís en parlar de cultura, el mateix, eh? Que s'inverteix en parlar d'esport, que vol dir futbol, potser sabríem... qui ha publicat el darrer llibre, qui ha escrit... Vull dir, de cop i volta jo em sé jugadors de futbol que a mi m'interessa un pito. Com és que les... amb cultura, que vol dir tot, eh? Cultura, pintura, teatre, música... Són una pinzellada de... I amb esports tenim... Bueno, doncs invertir en cultura vol dir això també, no? De dir... Perquè l'altre és tenir la penya controlada, dirigideta i que... I que... Per mi, sobretot, és com les finestres que t'obre, no? El coneixement d'una persona que et fa mirar amb els seus ulls coses que ha descobert i que tu t'enriqueix i et fa ser curiós i crític i vols saber-ne més, no? I curiós. Pot ser que no t'agradi la dansa, no passa res. Però tu no pots dir no m'agrada la dansa si no has vist. O no, és que a mi la pintura contemporània no. Pot ser, no passa res. Però algú t'ha explicat on és l'abstracció d'una realitat per fer-ne una obra de pintura. I és que no ens n'ensenyen, no? No hi ha unes ganes de... Això és invertir en cultura.
1: Pepa Plana, ha estat un plaer aquesta conversa. El que passa que encara no et deixaré marxar perquè, com el podcast es diu Oferrec, li demanem sempre als nostres convidats que expliquin alguna cosa. Jo tinc aquesta gravadora. Llavors, que expliquin alguna cosa a la gravadora que mai han dit públicament.
0: Fa molts, molts anys, la primera vegada que em vaig posar el nas de pallassa, la màscara més petita del món, va ser anant amb autostop cap a París, autostop París amb l'Ariane Mushkin al Teatre du Soleil. Jo tenia 19 anys, jo no sabia, ni pensaments que volia ser pallassa ni sabia que existia. Oh, quin gran aconteixement. Me va costar molt ser, assumir que això seria el meu ofici. Vaig trigar 10 anys. Però sí que la formació que vaig tenir amb l'Ariane Mushkin al Teatre du Soleil per mi va ser clau. Han passat, què, 40 anys? 40. I em truca ahir del Teatre du Soleil si vull anar a donar classes a l'escola del Teatre du Soleil a París. I és com... Oh, però, no, vull dir que aquella nena de 18 anys fent autostop per anar a París per estudiar en aquesta gran companyia, com dient, mira com torna, no? I em sento molt honorada i molt contenta i molt feliç. I dient, Bueno, si no treballo aquí, treballo allà. I si no, al Guaranà. A París que me'n vaig.
2: Itzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Doncs ja estem aquí en aquest programa, en aquesta secció de la perifèria, però que ha funcionat com a programa completament independent, que és Radiofonia, ja sabeu, que és l'espai d'ATEADIR, l'associació de pares, mares i familiars de persones amb trastorn de l'espectre autista. Ja sabeu que els nostres locutors i locutores ens encanten, fan que cada setmana tinguem temes apassionants sobre els que pensar, els que parlar i els que debatre, no? I és absolutament brutal. Ja tenim a l'altre costat de del vidre, tenim a Emili. Hola, Emili, com estàs?
1: Hola, buenos días.
0: ¿Todo bien o qué?
2: Bien.
0: ¿Y tú? ¿Y tú bien?

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Benvinguts a un programa Llibres i Punt, aquest cop a 124 quilòmetres de Ràdio Sant Boi en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som l'Aia Bonjoc i en Sergi Posset, hola Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, biblioteques i projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudenci Bertrana i a la Universitat Oberta de Catalunya el premi, que ens ha permès tirar endavant tot aquest projecte. I una de les novetats quan fem Lecturistes és que podeu seguir el programa també en format videopodcast. Avui també hem fet una bona tirada de cotxe i, com sempre, Sergi, aquesta precisió quilomètrica m'impulsa a preguntar-te on som.
1: Doncs avui hem agafat la C-17 cap amunt, hem anat fins a Ripoll i, concretament, doncs, estem gravant a la llibreria La Lluerna, al carrer Vell número 3, que és ben al centre del poble. I dir també que avui doncs, tenim un públic molt exclusiu que està aquí amb nosaltres. Així que moltes gràcies per haver vingut.
0: Doncs sí, nosaltres a la llibreria La Lluerna ja hi havíem estat enregistrant un episodi del podcast que compartíem amb l'Anna i el Joan, Llegiu que el món s'acaba, i ens va agradar tant que no vam dubtar a incloure-la a la nostra ruta de lecturistes. Som al cor de la Catalunya Vella i La Lluerna és un projecte cooperatiu que fomenta uns valors molt concrets i que per circumstàncies de la vida s'ha trobat un context polític a la ciutat força contrari a l'obertura de mires que proporciona la cultura. Com ho fa la cultura per sobreviure en un entorn hostil? Què es pot fer des del món del llibre i de les arts per combatre les idees reaccionàries? Per conèixer a fons la situació actual que es viu a Ripoll, avui tenim d'anfitriones a les llibreteres Carles Carrà i Marta Barceló. Hola, noies.
2: Hola, què tal?
0: I gràcies per acollir-nos aquí a la vostra llibreria. I també tenim amb nosaltres en Jordi Pérez, que és director de la CIA Sargantana, que és una companyia d'arts escèniques contemporànies. Hola, Jordi.
3: Hola.
1: Bé, Unai, Laia, us agraïm molt que ens hagueu acollit per segona vegada a La Lluerna. Estem molt contents de ser aquí. I bé, el primer que hem de fer és conèixer una mica aquesta llibreria tan especial, no? Hem dit al principi que és una llibreria cooperativa, però potser hauríem de dir que és la llibreria de la cooperativa Mas La Sala, no? Llavors, ens agradaria que ens parlés una mica de la llibreria i què fa, a què es dedica aquesta cooperativa Mas La Sala.
2: Doncs la cooperativa Mas La Sala és una cooperativa d'habitatge i producció que està a Sant Pau de Segúries. Allà vivim i treballem i tenim diverses línies de producció. Ens dediquem a l'agricultura, a la ramaderia, també a la difusió i educació ambiental i a la cultura, amb la pota cultural que és la Lluerna, que està aquí a Ripoll.
1: I com és que va sortir el projecte aquest de la llibreria? Perquè, clar, sembla que està una mica desconnectat el que feu fins llavors.
2: No, parlem de regeneració d'ecosistemes, no? I dintre d'aquest marc començàvem des d'una vessant que li veuríem aquesta, no, direcció o aquest vincle directe, com és la terra en si mateixa, no? Fent verdures i produint carn de manera respectuosa i això, i regenerant la pròpia terra, però al final, no, la regeneració d'ecosistemes pot anar una mica més enllà, no? I parlem de com entenem el món i quin tipus de món volem, no? I per això en aquest sentit la cultura és una peça clau, no? per entendre, per pensar-lo i per transformar-lo, no? Coincidia que som en una comarca de muntanya, no? amb molt pocs habitants. I a nivell cultural, ara anirem parlant, trobàvem que hi faltava, no? que encara hi falten coses, i una llibreria hi faltava totalment, perquè llibreria com a tal no n'hi havia cap des de feia molts anys. Llavors d'aquí una mica de la necessitat i d'aquest vincle neix la Lluerna, que és aquesta pota cultural de la cooperativa.
1: Ecosistemes culturals, m'agrada, això en parlarem. I vosaltres ja formàveu part de la cooperativa abans o us veieu unir quan va iniciar el projecte de la Lluerna?
2: Jo sí que estic en la fundació de la cooperativa. La Carla ve a la cooperativa amb la Lluerna.
1: Mig-mig.
2: Exacte.
0: Ara la Lluerna ja té 4 anys, no? Perquè hem dit que va néixer l'any 22. Com dèieu, en aquell moment era l'única llibreria que hi havia, entenc que a la comarca, no? Només dèieu que a nivell comarcal faltava aquesta pota cultural. I a dia d'avui ha canviat aquesta situació? O seguiu sent com l'única llibreria que hi ha al Ripollès?
2: Com a llibreria, som l'única. I amb això em refereixo a oferir presentacions, clubs de lectura, anar una mica més enllà de la venda de llibres i fer l'ofici de seleccionar el catàleg, fer la programació també cultural que oferim aquí i això. Llavors sí que hi ha alguns quioscos i papereries que tenen una selecció una mica més afinada dels llibres que tenen, però tenen altres coses, llavors continuem igual.
0: Continuem igual. I en aquests 4 anys heu consolidat una clientela fidel. Avui tenim una petita representació molt fidel que ha volgut venir un dissabte a la tarda aquí a la llibreria a escoltar aquest podcast. Però, a banda d'això, teniu una clientela fidel?
2: Sí, és una feineta de formigueta, no? Però tenim la sensació que sí, que aquelles persones que són lectores ja fa ara un temps que ens tenen situades, no? Que reben el que fem, que venen, que passen per aquí, encara que siguin de la comarca, potser els dissabtes que hi ha mercat, no? Doncs els matins potser són aquests moments que veiem a més gent. I també encara som desconegudes, no? Encara passa potser per Nadal o per Sant Jordi, aquests moments que hi ha més gent que compra llibres que diuen: ai, és veritat, quan fa que sou aquí? Ara ja fa uns quants anys, no?
0: Ja fa 4 anys, sí. I de biblioteques, va ben servida Ripoll i la comarca?
3: La veritat és que sí, estem molt, molt contentes, sobretot amb la que més ens relacionem és amb la llibreria amb la biblioteca d'aquí de Ripoll, i tenim molt tracte i considerem que fan una molt bona feina. Mm.
2: I cada vegada hi estan havent més biblioteques escolars, que això sí que és una cosa que hem notat, no? Vull dir que nosaltres no portem tant temps, però tot i així, amb aquest poc temps que portem, han nascut algunes biblioteques escolars que tenen la figura de persona que potser no és exactament bibliotecari, però persona que la dinamitza i que tria una mica, no? Llavors ho celebrem.
1: Sí. Tema candent aquest, de les biblioteques escolars. Ara mateix se'n parla molt, sí. Més que se n'hauria de parlar. Sí. Bé, Jordi, dèiem també al principi que la Cies Argentana és una companyia d'arts escèniques contemporànies, no? I pel que hem vist a la web, doncs, teniu uns projectes molt innovadors. Com definiries el que feu a la Cies Argentana? Perquè no és una companyia teatral així estàndard.
4: No, vàrem començar com una companyia tradicional. Tots els que érem membres llavors estàvem en teatres més grans o companyies més grans, i era el nostre pati, el nostre laboratori privat, i això s'ha mantingut, aquesta idea de laboratori, d'investigació, s'ha mantingut i és el fil conductor de tots aquests anys. El que fem ara és arts vives, perquè ja no sabem si dir-ho arts escèniques, arts vives i tecnologia, per un costat, i per l'altre costat arts vives i comunitat. I aquí fem treballs, projectes comunitaris, on combinem gent que no són actors professionals, sinó que són gent que té ganes d'explicar coses, amb gent professionals de l'escena o artistes en general, i també fem una altra part com més d'exhibició, de creació de públic, de creació directa a través de portar obres de teatre aquí dalt, per exemple, perquè hi ha molt poca cura. Igual que passa amb les llibreries, doncs ens trobem el mateix amb les arts escèniques.
1: I escolta, diu que també feu recerca. Mm-hmm. Nosaltres que venim del món científic, que tenim molt clar com s'investiga, no en un laboratori, però com es fa recerca en arts escèniques?
4: Depèn de l'època, però normalment el que fem és establir una pregunta i fer un procés de recerca fins a trobar una resposta, analitzar tot això i una següent pregunta, i així anar avançant. Hi ha hagut èpoques on hem treballat amb sociòlegs de la UOC, per exemple, on estaven dintre el procés creatiu, i a part dels actors hi havia un parell de sociòlegs allà amb l'ordinador anar prenent notes. O llavors ara, com que fem més recerca tecnològica, doncs estem en contacte amb empreses o amb enginyers que aquí podem acudir, perquè estem aportant la tecnologia a un lloc on de base no està pensada.
1: Això és teatre i metafísica, pràcticament. Plantegem grans dilemes de la humanitat. I, a més, també hem vist que teniu projectes socials, el que posa a la web, projectes socials i formatius. M'agradaria que ens en parlessis una miqueta, també. Treballeu amb entitats de la ciutat i això, no?
4: Aquí, sí. Aquí menys, quasi bé sempre. Portem molts anys fent moltes coses a Manresa, per exemple. Els últims anys hem fet a la Jonquera, a Girona, a l'estranger. A Ripoll mai, zero. En tots aquests anys, ni un sol cop. Ara n'estem fent una a les Llosses i en començarem una a Can de Bànol. Però aquí a Ripoll no ha existit mai aquest procés.
1: No sou profetes a la vostra terra.
4: No.
1: Tampoc sou d'aquesta terra, que sempre ens trobem, sempre que fem lecturistes, les persones que entrevistem en realitat no són d'allà.
4: Sí, vaig néixer aquí, vaig marxar a Barcelona durant 25 anys i vaig tornar aquí just de
1: abans. Mig pixapí, Exacte. Bé, doncs això ens porta a parlar, perquè veiem que tant la Cies Argentana com la Lluerna doncs són projectes molt especials, amb unes idees diferents, molt clares, i ens agradaria que ens expliquéssiu, si sou capaces de definir una mica quins serien els valors dels vostres projectes. I si teniu valors en comú que creieu que us reconeixeu, quins podríeu dir?
2: Hi ha una qüestió de base, que és l'arrelament, no? El voler fer cultura des d'aquí. Reivindiquem que és d'aquí qui viu i treballa, no? No.
4: Mira el segon cop que ho sento aquesta setmana.
1: Això és molt convergent, no?
2: Sí, el fer créixer aquesta catalanitat, no? En tot cas, sí que hi ha aquesta cosa, no? De fer cultura, no? O intentar-la pensar i dur-la a terme des d'uns entorns que no tenen com aquesta tradició cultural tan viva, no? Perquè han estat com molt, molt abandonats, no? I hem tingut, bueno, de fet nosaltres aquí a la Lluerna sovint parlem de dret a accés a la cultura, no? Com que el volem tenir arreu de Catalunya, no? I llavors doncs treballar per aquest, des d'aquí, no? Per aquest dret. Això és una de les coses que tenim en comú, no? I l'altra segurament
4: sí.
2: Som...
4: Sí.
3: Bueno, també entendre que es diu molt, però és que és real que la cultura i la literatura és una eina, és una eina de transformació social, de pensament, de generar un pensament crític, de poder debatre, de poder explorar diferents horitzons, diferents escenaris i poder-los compartir i que siguin una eina real.
4: Sí, jo crec que aquest generar pensament crític, reflexió, buscar temàtiques on el públic es creï les seves pròpies respostes, però crear el debat a nivell personal i a nivell comunitari crec que és una cosa que compartim.
3: Fer xarxa.
1: Us feia una pregunta capciosa, però la gent es deixa transformar? Per la vostra experiència?
3: Venen bastant convençuts, s'ha de dir.
1: Ja saben de quin peu
3: que però sí que sempre hi ha, sempre s'obre algun debat, alguna reflexió, alguna pregunta i sempre es mouen coses al final.
4: Sí.
2: Sí, també. Hi ha una cosa, no?, que jo crec que compartim tant amb el que fan des de la Sargantana com amb el que passa aquí a la Lluerna, que és que potser la gent entra individualment i surt com a grup, no? I això és una de les coses boniques que passa quan fas aquestes coses, no?
4: Sí. I aquesta proximitat també, conèixer la persona i poder realment saber com ha evolucionat el seu pensament o les seves idees, que et puguin dir obertament ja no només l'anàlisi artístic, sinó realment el que em pensa del que acaba de veure... És una bona forma de tenir un termòmetre de com avança la teva feina.
0: Bé, doncs com dèiem al principi, el context polític de Ripoll i de Catalunya en general també, per què no dir-ho, és complex. El sorgiment d'ideologies doncs, conservadores i d'extrema dreta arrel catalana ha sacsejat tot el que és el panorama polític postprocés. Us volíem preguntar com es viu aquesta polarització aquí a Ripoll i Rodalies i una mica si des del món de la cultura us ha afectat d'alguna manera aquest canvi de rumb una mica polític que hi ha hagut els últims temps.
4: Jo crec que som... No, crec que som el sector, com que ja de base estem tan poc sostinguts econòmicament, no hem notat un gran canvi perquè estàvem en un desert, és l'única llibreria, som un dels dos projectes professionals d'arts escèniques de la comarca, per tant, de base ja hi havia molt poca predisposició a tot això. I ara mateix doncs, segueix la mateixa.
0: Segueix la mateixa tendència.
1: I què es pot fer des d'una llibreria o des d'una companyia per combatre aquests discursos, aquests partits que hi ha ara?
2: O sigui, comentàvem abans entre nosaltres, no?, que al final, en entendre aquesta cultura com una eina de transformació social, potser... o hem ficat cert focus, no?, però no hem canviat extremadament el que ja veníem fent, no?, o el que tenim en certa manera com a base identitària en els nostres projectes, no?, des d'aquí, no?, tant des de la Lluerna com des de la Sargantana, entenem, no?, que ens trobem, no?, i generem espais on puguem pensar quin és el món que volem, no?, i a partir d'aquí des d'aquí construir-ho, no?, sí que parlem d'aquesta base comunitària, no? Segurament que potser hi ha això, més que generar una reacció política, anem a veure de base quines aliances podem teixir, no?
3: No, el de ser un espai segur, també un refugi per qui ho pugui necessitar en tots els aspectes i no parar. també és una cosa que es pot fer. Anar continuant i anar fent, i no, com deia la Carla abans, no, una feina de formigueta, i que se sàpiga que estem aquí.
1: I us heu trobat gent que ve buscant refugi en els vostres projectes? Que us venen a parlar, perquè no ens enganyem, segurament aquí Ripoll no és la gran metròpoli, tothom sap més o menys de quin peu calça tothom. Us heu trobat que ve gent aquí buscant aquest refugi, aquest poder sentir-se còmode, gent que està incòmoda amb el rumb que té la política municipal i el país en general?
4: És que, clar, vivim... Jo crec que la societat d'aquí dalt és molt tancada. Jo crec que tenim uns traumes històrics del segle XIX que encara arrosseguem, i fa que la gent units a tots els del franquisme. Jo de molt gran he descobert coses que passaven a dintre la meva família que no les he sabut ara. Jo crec que aquest trauma fa que la gent tampoc comuniqui això obertament. Veuràs que hi ha gent que ve més per unes temàtiques o per unes altres, però almenys en el nostre cas ha de ser una cosa molt, molt, molt, molt, molt exclusiva, com perquè t'expliquin alguna cosa d'aquesta forma directa.
1: I això és por? Veus tu? Por a obrir-se massa, por, a no parlar massa?
4: Vergonya... Funciona així la societat. Hi ha una persona d'aquí que va dir: això és com l'Oest, però a Catalunya. I va a Texas, no? I vaig pensar: ostres, doncs potser sí que té una mica... un funcionament similar, no ho sé.
1: No, símil no costa d'agafar, però vosaltres ho coneixeu millor. I escolta, des d'altre cantó, al revés, diríem, sabent doncs, el tarannà dels vostres projectes, heu tingut represàlies d'alguna mena, o dit d'una altra manera, us ha costat més allò que teníeu un projecte en ment, el volíeu tirar endavant, i us han posat alguna trava més del que ja us podíem posar de normal a qualsevol projecte cultural?
2: O sigui, hi ha una qüestió de base en el nostre cas, que tots tres partim d'un privilegi que segurament no vivim tant no, com aquest auge de l'extrema dreta tan directament com poden viure altres veïns i veïnes d'aquí al poble, no? Això evident. Si ens hem trobat amb coses, bueno, potser alguna trava més administrativa, alguns tempos que s'allarguen més, no? Alguna cosa d'aquest estil, en el nostre cas, potser sí que l'hem viscut. No podem dir super explícitament que hi ha coses que hem deixat de fer, no? Bueno, una cosa interessant, que és que la diem sempre, la Marta i jo, però és que és, bueno, jo crec que era a vegades passen coses maques, no? I va ser l'any passat, em sembla, que fèiem aquell cicle que li vam dir...
3: Llegint les migracions,
2: exacte, que presentàvem tres llibres de tres gèneres diferents que parlaven, no, d'algun tipus de migració. I ho fèiem aquí al carrer perquè ja era aquesta època de l'any, feia bon temps, no? I quan vam presentar Divendres Cuscús, no, que és un còmic, no sé si l'heu llegit... És un còmic que ha editat Polen Edicions l'any passat, de l'Iacin, ara no em sortirà com es diu de cognom aquest noi, és que ara ho estava mirant a veure si el veia ràpidament i no... Bueno, després el podem... No?
3: Sí.
2: Doncs en tot cas, ell és d'Argèlia, de mare catalana, i va néixer a Argèlia i va estar-hi fins als 6 anys, que va ser quan va esclatar la guerra. I ell, doncs, amb la sort de tenir mitja família a Catalunya, va ser una de les famílies que van poder marxar, i llavors ella ha acabat creixent aquí i viu aquí, no? I és un còmic superbonic que us recomano moltíssim, que explica més o menys aquesta trajectòria. I ell deia: no deixeu de fer coses al carrer, no reivindicava estar fent coses al carrer, perquè deia: d'un dia per l'altre les coses canvien, i potser això que estem fent avui tranquil·líssimament, que som molta gent aquí fora escoltant-nos amb uns micros, ell va tocar perquè és músic i va tocar la guitarra i tal, demà poder no podem, no? I llavors, bueno, és una d'aquestes coses que diem, no? Com que estem en aquests temps així que les coses canvien, doncs que no parem de fer coses d'aquest tipus, no?
0: I agafant una mica aquest fil d'aquesta activitat que ens explicaves, Carla, doncs ens interessa saber, no, altres activitats que heu fet, sobretot en aquest sentit, ens preguntàvem activitats que heu fet per difondre valors des de, com deies, no, el tema de les migracions, o l'antifeixisme, l'ecologisme, el feminisme, doncs per saber una mica, perquè es coneguin una mica totes aquestes activitats que feu, que tant de bo això, no? Sortir al carrer, no cal que totes siguin al carrer, no? Però que es visibilitzin de cara a fora.
3: Una de les coses que fem és els clubs de lectura que tenim cada any des d'allà fa uns anys, i que tenim
0: uns representants aquí, no?
3: I grups consolidats. Per exemple, hi ha el d'assaig en el qual parlem de extremades dretes, de feminisme, d'ecologisme, i aquí és on posem molt, molt focus per generar aquest debat i per aquest pensament crític. I això és com el més explícit. Després anem muntant cicles com el de llegim les migracions, el Pirineu Terra de Versos, que és un festival de poesia que fem a finals d'agost amb el Refugi, que és la llibreria de la Seu d'Urgell. Sempre intentem posar focus en alguna veu racialitzada i anem muntant mogudes.
2: Sí, potser és una qüestió més, és transversal, no? Vull dir que al final, no, el joc amb la literatura, no, ens ajuda a parlar de temes que tenim ganes que estiguin sobre la taula, no? Segurament és això.
1: A part de, diguéssim, els vostres àmbits, la comarca, has comentat que per aquí dalt el tema cultural encara costa.
4: Sí.
1: O sigui, vosaltres, més aviat us desplaceu vosaltres, que no apareixen, diguéssim, grupúsculs culturals en altres indrets de la comarca. Què es pot fer per fer que la gent s'animi més a potenciar? Perquè veiem que la cultura al final és una eina per combatre tot això que estàvem comentant, no? Com convencem a la gent que s'ha de tirar endavant projectes d'aquest tipus?
4: En el nostre cas, ara fa 10 anys, aquest any farà 10 anys, vàrem començar un projecte que es diu El Cicle Íntims, que portem 7 obres de teatre. Inicialment portàvem 7 a Ripoll i des de fa 2 anys que anem obrint, no? Ara estem treballant amb el Casino de Can de Bànu i amb l'Ajuntament de les Llosses. I la idea és anar creant una xarxa de programació escènica professional, sempre amb temàtiques que generen reflexió i amb una recerca de llenguatge, no? Així, el que fem per un costat és, a cada obra busquem temàtiques diferents perquè creiem que el públic s'ha de plantejar, oferim postfuncions per poder parlar amb l'autor, el director, directora, actors, això per un costat. I per l'altre també anem instruint, anem formant el públic perquè vagi aprenent, no?, diferents llenguatges, diferents formes d'acostar-se a l'escena per afavorir que hi hagi una formació més gran. Uh-huh. Això és una cosa de les que fem així de forma d'impacte directe.
1: Fem la formigueta.
4: Sí, i per l'altre costat, això, estem començant dos processos de creació. A les Llosses estem parlant sobre... El projecte es diu Els Secundaris, no? És una veu secundària o que se sent secundària. A les Llosses es parla de la desertització del món rural o de del canvi, aquest desert verd, i en canvi a Can de Bànu fem un treball sobre migració, sobre les veus secundàries pel fet de ser migrants, no? I a l'institut, ja us explico tot, i a l'institut ja que hem agafat un projecte que el vàrem veure a Berlín i ens va motivar molt, que és aprendre com l'extrema dreta utilitza les xarxes socials, i estem creant amb els joves, doncs, guions i petits podcasts, petits trossos de vídeo copiant l'extrema dreta però amb temàtiques feministes, etc. No?
1: Això ho has d'exportar, perquè és un tema molt interessant, que
0: ja
1: això s'hauria de fer tot arreu.
4: Però això és important veure que això, aquest projecte el vaig veure a Berlín, una gent d'allà, per tant, que no és només català, però la problemàtica és una problemàtica, com a mínim occidental.
1: Ja saben bastant de què va el tema.
4: Sí.
1: Ja vinga, va, quan anem d'excursió, nosaltres quan fem aquests lecturistes, ens agrada aprofitar sempre una estoneta per conèixer millor allò que ens acull. Així que ara us tinc preparat un test, unes preguntetes, que són de resposta directa, però vosaltres doncs, us podeu estendre tant com vulgueu. Llavors, la primera és, algú que ve aquí a Ripoll a fer turisme, o que ve a passar un dia o pocs dies, què és el que no pot marxar d'aquí sense haver vist?
2: O sigui, la resposta correcta és el monestir.
1: Clar. Però no volem mai la resposta correcta.
2: Hi ha el monestir, hi ha l'aigua barreig, que és el punt aquest on s'ajunten el Ter i el Freser, que és un lloc molt maco. I dèiem que fer una volta, no?,

0: Tot i que l'hem pres igual al vermut, però... Llavors, un autor o autora local que vulgueu destacar? Local de Ripoll, comarca...
1: Mira, som terra de poetes i us en direm quatre. És la Montse Maestre, la Gemma Arimany i el Dani Vilaseca, que els tres són d'aquí Ripoll, i l'Eva Ortega, que és de Can de Bànol.
0: Tots poetes.
1: Tots poetes.
0: Sí, normalment no ens recomanen poetes, per tant, molt bé. Llavors, quina és la broma que no s'ha de fer mai a un... Bueno, és, a veure si dic ben gentilici, ripollenques... Ripollens,
2: això? No,
3: aquesta és la broma.
1: Us ho volíem dir abans.
0: Google m'ha enganyat. Ripollens i ripollesa.
2: Sí. Sí.
0: Doncs quina és la broma? Aquesta, la broma és el gentilíssim al dit. Perquè no s'ho pot dir, a veure.
2: Ostres, que abans en parlàvem i no... No sé, no? Molt bé.
0: Sou perfectes els de Ripoll.
2: No, ens fan moltes bromes. Els de Sant Joan de les Abadeses sempre ens diuen ja tenim a punt els plànols del pantà. Ripoll només serveix per fer-hi un pantà. Ah. Aquesta és la broma habitual. I fins fa molt poc també rebíem moltes bromes d'humor negre sobre els atemptats.
0: Que simpàtiques la gent de...
2: del món.
3: La línia.
2: Sí.
0: Llavors potser em contestaves la següent pregunta, que és quin és el poble rival de Ripoll?
1: Sí, també dèiem això, no? Com que nosaltres no sentim tant la rivalitat, però la gent sent molt la rivalitat cap aquí, no?
0: És que la capital,
1: llavors,
0: ja
1: Sant Joan i Can de Bànol tenen una cosa forta en contra de Ripoll. Sí.
0: Que volen ser la capital, o què vol dir? Volen un pantà?
1: Un pantà, Can de Bànol té l'hospital, que això clar, també sempre surt, llavors, bueno...
0: Sí. Que la piques. Sí. Que la piques a tot arreu.
3: A la Carrasca és una mica...
0: Sí, sí, sí. A vegades els has de portar una mica, però sí, sí. I ja a tall personal, per cadascun de vosaltres, què és el que més us agrada de Ripoll?
4: Jo abans els deia que a mi el que més m'agrada de Ripoll és que el passeig que hi ha al costat del riu, del mar, és que se li diu passeig marítim. I a mi això em té
0: enamorada. És que com Girona, de Joc de Trons, això. També té mar allà.
2: Sí, no, home, és el que comentàvem abans, Ripoll havia tingut, no sé si encara hi és, un club nàutic. Sí, sí.
1: Ens hem cregut molt fort.
2: No sé si... Dos rius.
0: Si us fan broma, no sé, però sou de la broma, ja. Sí.
1: El Jordi i jo coincidim amb els entorns,
2: sí,
1: no? Com que
2: sí, sí.
1: Podem fer muntanya fàcilment, no? Això és una cosa bonica. Sí.
0: I el platja, relativament.
1: Ja, sí.
0: Muntanya, segur? Això sí que és privilegiat.
3: Doncs bé, seguirem, volem parlar amb vosaltres més sobre els vostres projectes i sobre la llibreria, però bé, com sempre, abans farem una petita aturada musical, que és una cosa que nosaltres hem heretat de quan enregistrem el programa a la ràdio. I ens agraden tant les respostes que rebem, perquè ens agrada que els nostres convidats, en aquest cas les nostres anfitriones, no, us hem demanat una cançó, i les respostes sempre són tan bones, perquè voldrem saber per què l'heu escollit, que hem decidit deixar la secció. Llavors, avui les Lluernes ens han triat la cançó Me estoy oxidando de Bewis de la Rosa, cançó inclosa al seu àlbum Amor más que nunca de l'any 2023. Llavors la pregunta obligada és el per què aquesta cançó, perquè a més m'ha encuriosit molt que abans ens dèieu, ja us direm el per què l'hem triat, perquè ens ha costat com molt decidir-la. Llavors m'encuriseix molt,
1: sí,
3: perquè ens costa prendre decisions.
1: Ah,
3: a mi m'havia generat una expectativa molt forta.
4: No, és més això.
1: La història, no?, tot plegat, ve de... Bueno, en aquesta cosa de teixir vincles, amb qui també tenim un vincle fort és amb el convent, que són a Cal Rosal, no sé si coneixeu el projecte.
3: No.
1: És una antiga colònia, no?, allà al Berguedà, tocant a Berga, de fet, i és un projecte... Bueno, és que va més enllà de les arts escèniques, és un projecte artístic en termes generals, una residència, sí, però que fa molts anys i són com una referència, no?, de l'art contemporani en general. Això, per proximitat hi tenim molt vincle, i quan passen coses allà també hi anem, fem parada, no?, hi hem fet coses vàries, perquè sempre saps com entres al convent però mai saps com acabes sortint. I un dia que hi érem, que havíem fet parada i així, era una jornada que passava durant tot el dia, no?
4: Sí.
1: No sé ben bé què hi vam anar a fer.
4: Ruralisme o barbària, vam anar a posar parades.
1: Vale. I acabava amb un concert de Bewis de la Rosa, que en aquell moment presentava aquest àlbum, nosaltres no la coneixíem, I en aquell moment era molt poquet bueno, és que és el seu primer treball, no? L'estava presentant, sí, sí, sí. Es coneixia molt poc, ara ja és algú molt coneguda.

0: Tenc comú, clar, és que érem, això érem a les jornades ruralisme i barbària, tenc comú aquesta visió de ruralitat que nosaltres compartim, no? Ella, ruralitat espanyola, em sembla que extremenya, però també ho comprovarem després. I és una artistassa que enamora el públic, sí, té una energia brutal, és real, fa rap rural, escolteu-la. I això, no? I després l'hem anat veient, vull dir, l'hem vist en altres ocasions, i és una tia que té una força brutal, és molt bona, compartim això de ruralisme, però també aquesta cosa de feminisme reivindicatiu, no?
1: De comunitat, sí. Té un discurs que encaixa molt, estem molt d'acord amb ella. Mm-hmm. I la manera de transmetre-ho, bueno, vam tenir una petita obsessió durant un temps.
2: Ara amor a primera
1: vista. L'hem recuperat i dèiem, ostres, la veus. Però sí, val molt la pena.
3: Sí. Veig que encaixa molt llavors amb el vostre projecte, que guai. Doncs som-hi, escoltem-la.

0: Doncs bé, ja que això és un podcast de llibres, també volem xerrar una mica sobre llibres, aprofundint una mica. Tenint tot en compte tot el que hem parlat durant la primera part del programa, doncs ha quedat palès que la literatura pot ajudar molt, no?, a tota aquesta transformació social que comentàvem i a ajudar a desmuntar certs discursos. Abans parlàveu molt d'aquest... Heu posat molt èmfasi en el club de lectura d'assaig que teniu, no? Però a mi em generava curiositat saber si... com creieu que és millor abordar aquests discursos? És millor des de l'assaig que no pas des de la ficció, o és indiferent?
1: Són enfocaments diferents. L'assaig serveix més per analitzar, per tenir dades, per desmuntar discursos. La ficció serveix per empatitzar amb els personatges i sentir que aquesta història també et pot passar a tu. Són enfocaments diferents i jo crec que tot funciona.
2: Clar, és que jo tinc la impressió aquesta, no?, que potser si llegeixes una obra de ficció d'alguna manera pots sentir-te identificat, o potser t'obre més els ulls perquè estàs més predisposat a que t'expliquin coses per distreure't en teoria, però potser reconeixes algun discurs allà que et grinyola, que jo crec que és la cosa bona de la literatura, no?, adonar-te que allò potser està fora de lloc o tal. Sobretot, se m'acudeix el típic clàssic que descriu un comportament que avui en dia seria considerat completament tòxic, cancel·lable, i que ho detectis i que ho vegis com a normal. Això és positiu. Dius, no hem de canviar el clàssic era així, però tu has d'entendre que el que t'està explicant no és correcte a dia d'avui. Llavors jo tinc l'impressió que la ficció ajuda més, pot ajudar-te, perquè clar, jo crec que si llegeixes assaig ja estàs a dintre, ja o sigui, és com una segona fase, no?, potser d'estar interessat en aquell tema, perquè potser tirar-te de cap amb això és com molt aclaparador, o no sé què penseu.
3: Sí, jo crec que també hi ha una qüestió personal de què prefereixes llegir. Vull dir, no? També hi ha gent que no entra tant en la ficció, no? Li costa més, i en canvi la qüestió de l'assaig és una cosa que li crida més l'atenció. Vull dir, com que crec que poden ser complementàries i que hi ha també una qüestió personal d'aquest... amb què tens ganes de passar l'estona llegint, no?
0: Mm-hmm. I amb els clubs de lectura que feu, teniu algun club de lectura on també abordeu llibres de ficció? Si en feu algun... A banda del assaig, en teniu algun altre que abordeu ficció? També quan feu clubs de lectura de ficció, tots aquests valors o intentar, no?, extreure, perquè al final el club de lectura és molt xulo veure les diferents visions que té cadascú i anar estirant una mica del fil. També intenteu posar aquesta mica de granet de sorra en tots aquests valors, en el cas que, evidentment, que el llibre ho permeti o vingui al cas, no?, que de vegades també extraiem petroli d'on no n'hi ha, però com... Diguem-ne com a, no sé, com a valor de la lluerna, si és una cosa que vosaltres sempre poseu èmfasi.
1: No sé si a nivell de contingut pensem els llibres amb aquestes temàtiques. El que sí que fem sempre és llegir en català, amb editorials independents, no?, intentar buscar alguna cosa així més, bueno, més independent. Uh-huh. Fora de tot el sistema més comercial, però...
3: Sí que és veritat que hem passat per ser, no? Vull dir, amb tots els anys que fa de club de lectura de narrativa, hi han hagut moments més forts i més fluixos en aquest sentit, no? Vull dir, per exemple, durant tot un any vam estar fent mesos temàtics, no? Llavors hi havia com alguns mesos que sí que tocàvem temàtiques molt més explícites i, bueno, no? Vull dir, hem anat jugant amb el que ha anat passant al club de lectura de narrativa. Sí que segurament per mentalitat i, no?, per identitat del projecte, quan anem a analitzar el llibre i vas a buscar certes coses, no? I això és una cosa que sí que passa, sí. No? Però segurament no és un criteri estable, diguéssim.
2: Clar, això que comentava la Marta, la tria, sobretot, que siguin llibres en català i tal, és una de les coses que ens va sorprendre el primer cop que vam venir aquí a la Lluerna, perquè realment és una llibreria petita, però ja ens vam fixar que al fons està triat de manera molt acurada. O sigui, estic veient una quantitat d'editorials independents aquí al nostre voltant, cosa que evidentment nosaltres sempre destaquem i que ens agrada molt. Llavors, què diríeu que fa especial la Lluerna? És això? Realment aquesta aposta per realment escapar-se una mica, tot i que només hi hagi una llibreria en tota la comarca, però escapar-se d'allò més comercial i donar a llegir a la gent, o esforçar-vos en que la gent llegeixi coses una mica més, no sé com dir-ho, no tan mainstream, per dir-ho així.
1: És una decisió i alhora és una necessitat, perquè l'espai és el que és, sí. I no podem tenir moltes més coses, i llavors quan hem de decidir què entra ho tenim molt clar, diguéssim. Però llavors sí, evidentment és un, és un tret distintiu de la llibreria.
2: Però clar, la part fàcil seria vendre els llibres que saps que et compraria tothom segur.
3: Que no. Ho podem fer-ho perquè no diem mai que no una comanda, no? Vull dir, com sempre els podem aconseguir.
2: No, clar, però... si te'l demanen tu li vols, això és el que t'agrada. No? No, suposo que no negues a portar molt la pena aquest demanin. Potser no, aquest llibre no s'ha fet
3: aquest
2: mai.
3: No,
1: no, però la satisfacció que fa, o la... No? Hi ha com un punt de quan entra algú i troba un llibre raríssim i diu, ostres, l'he trobat. Dius... Ho sabíem, quan el vam comprar sabíem que algú voldria aquest llibre. I llavors també una cosa que nosaltres fem és que hi ha dos papereries aquí al costat. Sabem que si algú va buscar un llibre molt comercial és probable que ells el tinguin, i llavors sense cap mena de mala re diem, potser el trobeu aquí dalt. Perquè al final cadascú té un públic i vas afinant i et vas pronunciant, no?
3: I amb l'experiència d'anys de club de lectura també ens ha passat que al final les persones que venen al club de lectura ens han acabat fent confiança, no? Que al principi també ens passava que sessions que llegíem algunes coses hi havia molta gent, i llavors sessions que ens arriscàvem una mica més, aquella no venia tanta gent de cop, no? I ara com que es va mantenint perquè ens fan aquesta confiança i diuen, vale, jo potser no llegiria mai això, però si ho trieu vosaltres, venim i ho comentem, no?
2: Això ens ho hem trobat. Això és crear marca i que la gent guanyar-se la confiança, això sempre està bé. I també, bueno, ja ho hem comentat una mica, doneu molta importància a la poesia. Nosaltres, a part d'aquest festival que organitzeu i tal, però quina és la vostra vinculació amb la poesia? Perquè també fer espai a la poesia en un lloc tan petit és tenir molta voluntat.
3: Sí, estem contentíssimes amb això. És com una... Per nosaltres també una descoberta, perquè al final, quan la Marta i jo obríem la llibreria, no érem... Vull dir, sí que havíem llegit poesia, però no érem lectores extremadament assídues. Però coincideix que som terra de poetes. No, i sí que, això sí que és veritat, que la Gemma i la Montse, sobretot, i l'Eva també des d'un altre punt, perquè amb l'Eva som molt amigues, però jo amb la Gemma i la Montse... l'amistat comença arran de la llibreria, i elles en certa manera ens han obert aquest camí. La Gemma, de fet, és, bueno, ella és poeta i és professora de literatura aquí a l'Institut de Ripoll, i és qui des del principi ens condueix al Club de Lectura de Poesia, que és dels clubs més consolidats que tenim. Ve gent des del començament, no? És interessant.
1: De tota la comarca.
3: I de fora i tot.
1: I de gent fora de Vic, i tot.
2: De l'estranger.
3: Que puja.
1: Sí, sí. Sí.
3: I mica en mica, no? I nosaltres també li hem anat agafant el gust, no? Jo ara sí que em considero lectora assídua de poesia. Tenim, això també a la gent li sorprèn molt, perquè tenim com una, no?, tot aquell espai que... La càmera no es veu perquè queda just al darrere, però tot allò és poesia, i per lo petita que és la llibreria també molta gent ens diu, hòstia, teniu molta poesia per lo petit que és això. I llavors el Pirineu Terra de Versos, que és l'esdeveniment amb molt tros més gran que organitzem.
1: És el nostre highlight, diguéssim.
3: Total, sí. Bé, moltíssima gent, és un festival que es va fent gran, que la gent té ganes que es vagi fent gran, i és que és veritat, és que Catalunya té, o sigui, ja, bueno, ja fa molts anys, o sigui, té una tradició poètica molt interessant, però pugen fornades extremadament interessants de gent que escriu poesia en català de molta qualitat. Llavors, com donar espai a aquestes coses és, bueno, és interessantíssim, i la gent respon, a més, a la gent li agrada la poesia.
2: T'he de dir que, per sorpresa nostra, això de, que això és terra de poema, de terra de poetes, no és el primer lloc on ho sentim. Que estem veient, perquè nosaltres ho reconeixem, no som lectors de poesia i ens costa molt, però estem veient que hi ha tot un underground a Catalunya, que hi ha molta gent que consumeix poesia i que li agrada participar en recitals, en festivals d'aquest tipus, cosa que a mi m'alegra molt. Que jo no en sigui consumidor no vol dir que no m'alegri que hi hagi tot un moviment. I bueno, enhorabona per aquest festival, i que segueixi creixent i que arribi cap allà baix, a veure si la gent està fent festivals clòrics per tot arreu.
3: 28 d'agost a Ripoll, 29 d'agost a la Seu d'Urgell. Apunteu a l'agenda i pugeu al Pirineu.
0: I tant.
2: Que també, després no us queixeu, si pugen. Ja, vas a pijar fins aquí.
0: Ja. I tu, Jordi, ets lector? Sí. Vens aquí a la Lluerna a fer gasto? No.
4: A fer gasto, sí. Els clubs de lectura, no. No, no, perquè el problema és que les arts escèniques són molt precàries i ens passem el dia treballant.
0: I ets per fer xafarder, ja, no? Quina mena de gèneres també t'agrada llegir poesia? Ets més d'assaig, de ficció?
4: M'agrada tot. Últimament em va obsessionar molt una autora que es diu Agatha Christoph, que la vaig descobrir fa un temps, perquè la Caral Riera la va recomanar després en un postfunció, i ostres, m'ho he llegit tot. Però va, quan estem creant alguna cosa, doncs em faig un fart de llegir assaig, em van recomanant coses, vaig llegint.
1: Què et vas comprar per Sant Jordi?
4: Ostres, tres o quatre llibres.
3: Jo me'n recordo el que li vau comprar a l'Utge.
4: Clar.
3: és el seu fill. Però ostres, vosaltres no me'n recordo. Potser només es van dur alguna cosa.
4: No, no, jo li vaig comprar una d'Alba, que tampoc el recordo. És que me'n vaig comprar tres o quatre.
1: Normalment no ho tenim clar, eh?
3: Sí.
1: No. Tothom, però...
2: No teniu un Excel, on apunteu-vos.
0: I de vosaltres, noies, també assistiu a actes dels que fa la companyia Sargantana i tal, i aquesta sinergia també?
3: Sí. En la mesura que podem, hi assistim. Si el Jordi ens crida, tipus, veniu a provar això, i ens fica unes ulleres i entrem al metavers i tal, i som... Si això cal que ho fem, ho fem. Però sí, per exemple, l'Íntims és un dels llocs, no? Bueno, un dels espais que intentem anar i que recomanem fins i tot, no? Perquè és un... Bueno, nosaltres ho diem a vegades com... És un privilegi poder tancar la llibreria i anar al teatre, no? Vull dir, això no passa sempre, i veure coses realment de qualitat, llavors... En la mesura del possible, sí, ho fem.
2: I s'està millor el metavers que la nostra realitat, o no?
1: Aquell que anaves amb silenci.
4: Silenci.
3: Ell era el segon de la trilogia, no?
4: El primer. Que allò no era Mulleres, allò era un espai...
1: No, no,
4: sí, sí, sí.
1: Feies la passejada inicial en silenci.
4: Sí.
1: Allò era molt interessant.
4: Sí. És una creació sobre la relació de l'ésser humà i el silenci, i la primera part era amb uns auriculars d'aquests de l'obra, caminar per un lloc on esperes trobar so i sentir-te tu. Sí, sí.
2: Quina angoixa, jo només de pensar.
4: No, la gent ho veuria.
1: No, espectacular, eh? O sigui, sí. Sorprèn.
2: No, s'ha de viure, això. Escolta. Anem encara a la recta final, però abans ens agradaria que ens féssiu algunes recomanacions literàries, perquè al final això és un podcast de llibres, però que si et ressona alguna cosa de alguna representació o alguna activitat com aquestes que feu vosaltres, doncs també ens agradarà molt conèixer-la. Llavors, se us acudeixen llibres que recomanaríeu per aprendre a detectar discursos racistes? De ficció, per exemple, o assaig. L'assaig pot ser una cosa molt clara, no? Que t'ho explica molt clarament, però llibres de ficció que tu llegeixis i dius, hosti, això que estic llegint m'ajuda a entendre que no és correcte aquest discurs que s'està fent.
1: Mira, no, volia comentar, perquè és algo que hem parlat sovint, crec que és molt interessant, o sigui, estem molt amb el focus de les distopies i em sembla molt interessant llegir utopies i llegir coses boniques perquè no... per poder ser capaços d'imaginar un món millor i no el desastre imminent i lo malament que estem i lo pitjor que estarem i les pors i els, no? I els discursos d'odi i aquesta cosa més que és molt interessant, però poder llegir mons bonics i poder-nos imaginar allà crec que també té molt poder, que l'estem deixant una mica enrere. I llavors vam fer un club de lectura de l'Estrella Roja i el pròleg ho explica, no? Com les distopies també moltes vegades generen aquest, justament això, una distopia, no? Aquesta reacció de por, de no voler generar canvis perquè poden ser encara pitjors de com estem ara, no? I llavors volia fer aquest apunt perquè és una reflexió que fem molt sovint i crec que és important.
2: Però clar, la distopia t'ha vist d'alguna manera del que està per venir.
1: Són importants.
2: T'hauria de prevenir de que potser per allà on vas...
1: Però moltes vegades et diuen és que si fas un moviment és que estarem pitjor. Ens hem de quedar com estem, no? Com que generen més por que una altra cosa, de vegades.
2: Passa, a mi em va quedar molt... Fa dos o tres programes vam fer un especial sobre distopies amb dos friquis molt estimats per nosaltres.
1: S'enfadaran, va...
2: no? No, contrari, però em diu una cosa que també és per, o sigui, va, lliga molt amb l'episodi d'avui, que és que l'utopia d'un és la distopia d'un altre.
1: Això és veritat.
2: El que tu li dius utopia, probablement a alguna
1: això
2: gent d'aquesta ciutat deu pensar que és la distopia, i al revés. Llavors, clar, depèn de qui ho miri, és una cosa o altra, eh? I això que deies també, això de les utopies, que segurament jo puc coincidir amb tu en el que podria ser una utopia, en algunes coses almenys, jo és que no me les crec. Em crec molt més una distopia.
1: Que perquè és el que tenim més, no?
2: Sí, però és que no confio gaire en el gènere humà.
0: Anava a dir, ja tens aquesta passada fatalista.
2: Sempre ho acabo dient a tots, però és que és veritat, no crec. Heu llegit Becky Chambers, que sempre és l'exemple, doncs una senyora que fa ciència-ficció, però dibuixa uns futurs perfectes, respectuosos, tothom viu en una comunió i una harmonia fantàstica, i no.
1: No entres, no?
2: Senyora, no m'ho crec que és impossible.
0: Així, ja. Els vídeos acaben dient llegiu que el món s'acaba.
2: Clar, per alguna cosa, sí. Per entendre, detectar discursos racistes, o per exemple LGTBI-fòbics, allò que llegeix un llibre...
1: Clar, que se m'acuden més coses d'assaig que no tant...
2: També va bé,
0: Està bé.
3: Mira, vam llegir també el Club de Lectura l'any passat, no era? Que vam llegir com un Calfred et veig, de la Juni Siva. Per acostar-nos al món de la transsexualitat, no? Des de la ficció, són relats, i és un llibre que està molt bé. Jo tinc una certa tendència a italians clàssics, no? Vull dir, jo us diria Natalia Ginzburg, Pavese, Pasolini, no? Que tenim la sort de tenir-los en català, i que parlen d'aquest moment, no? D'antifeixisme, no? Que és bastant interessant.
2: Sí, ho comentaves, Ginzburg i Pasolini són foscos, vull dir, els has d'entendre també.
3: No? Sí, sí, però et situen en un moment, bueno, vull dir que és molt fàcil entendre'l, no? També aquest moment, i és molt fàcil empatitzar amb allò que està passant, que no, Pasolini sobretot, no? Són aquestes coses de classe mega obrera, no? I, bueno, no ho sé, aquesta cosa que deia la Marta, no? De generar empaties potser en situacions que potser ara veiem de lluny, i a mi em semblen molt interessants. I assaig, no? Tu també deies a nivell d'assaig Bauman.
1: Sí, vam fer un club de lectura del Zygmunt Bauman, dels Desconeguts a la Porta, que arriben a la porta... O
3: trucant
1: que...
3: a la porta.
1: Trucant a la porta.
3: Sí, en català no me'n recordo. Desconeguts trucant a la porta, em sembla que és.
1: O que arriben a la porta. És molt interessant perquè analitza tot el moviment migratori i desmunta tot el discurs racista. Uh-huh. I és fàcil de llegir. Uh-huh. I està molt, molt, molt recomanable.
3: Sí, i en aquesta cosa de l'esperança, que és també un eix que tenim nosaltres, no? De no anar a llegir coses que ens entristeixin, sinó anar a llegir coses que dibuixin futurs millors, també hi ha aquest de la lliçó d'Auschwitz del Mèlic, que és molt bo també, no? De com encarem a les generacions en aquell, bueno, no? Ell parla d'Auschwitz, però sí, com fem aquesta reparació i com fem que això no torni a passar, no? Com ho expliquem de forma que sigui, i és molt curtet i és molt interessant.
2: I, per exemple, per entendre, segur que tenim mil exemples, per entendre com funciona el patriarcat, quin llibre podem recomanar? O sigui, t'acudeix alguna representació que hagueu fet o que hagueu vist?
4: No, últimament vaig anar a veure una obra de teatre, que no diré el nom, però que és antiga, però que em va sobtar molt el que deies tu abans, no? Que de cop identifiques uns patrons que dius, ostres, com és que aquesta gent no se n'ha adonat?
2: No vols dir el nom?
4: No diré el nom, no, però em va fer pensar més això que l'obra en si.
2: Mm-hmm. Però això està bé. O sigui, la gràcia és això, llegir literatura antiga, que puguem detectar que el món ha canviat. Mm-hmm. O que almenys sí. Per alguna gent el món ha canviat.
4: Literatura del segle XX, eh? Vull dir, tampoc antiga no és, eh?
2: El segle XX del 99 o sí. Del 29? Sí. Sí.
4: No, crec que és més proper al 2000 que no. Sí.
2: o per exemple per introduir-nos en temàtiques feministes que hi ha molta gent que li faria falta. Hi ha llibres de molts nivells diferents i hem debat de profunditat. Algú que s'hi vol introduir això una mica per entendre, què recomanaríeu, per exemple?
1: Un molt que està molt bé és el del feminisme és per tothom, de la Bell Hooks.
3: Sí,
1: que també club de lectura.
3: I a nivell de narrativa, nosaltres recomanem sovint Lliçons de química, sí, també, no? Que és una novel·la que passa bé, no sé si l'heu llegit.
0: No, però...
2: L'hem regalat, però...
3: Bueno, doncs que és així, no? Vull dir, com que tu diries això, no? Que la llegeix ràpid, no? Passa bé, no és complicada, i hi ha aquesta cosa de fons d'entendre la violència masclista, no? I com fer-hi cara, en certa manera, no? Que...
1: Sí, que m'estava acudint de l'anterior, la Malnada. Sistema patriarcal, violència masclista, feixisme, no?
2: Sí, tot té una mica de tot, eh?
1: Té una mica de tot, la Malnada.
2: Sí, sí, toca tots els pals.
0: Doncs bé, Carla, Marta i Jordi, ens ha encantat conèixer més a fons la Lluerna i també la Sargantana, per veure també com la literatura i des de l'art podem desmuntar aquests discursos més reaccionaris. Entrem a la recta final del programa, però abans, com no podia ser d'altra manera, sent com som dins d'una llibreria, posarem alguns llibres més a la nostra pila de pendents.
5: Llibres i punt. Directe a la pila.
0: Doncs bé, ens agradaria que ens diguéssiu així molt ràpidament, que us vingui a la ment algun llibre d'aquells que fa molt de temps que teniu allà pendent i que encara no heu tingut temps de llegir i dir, va, és que aquell aviat l'agafaré.
1: Els eterns pendents.
0: Els eterns pendents. Sí. Que tothom en té molts, però seguim comprant perquè volem fer créixer la pila.
3: Per mi, un etern pendent és Blai Bonet, que no sé si l'heu llegit, no. I en narrativa, jo com a més pendent de tots, tinc el mar.
2: Jordi.
0: Aquell de Sant Jordi que no recordes.
4: No recordo. No, però ahir m'han recomanat Anatomia de l'Esperança, que és el que... I aquest és el que tinc pendent ara mateix.
1: Jo tinc moltes ganes de llegir La mort i la primavera, que no ho he fet encara. També Tríptic de la Terra, de l'Aivars. I tinc allà, que tota l'estona està per aquí donant voltes, Pessoa, el llibre del desassociador, que tinc moltes ganes, però no sé com per on agafar-lo.
3: Amb la Marta tenim un concepte íntim, que és filtrejar amb llibres, que això a vegades ens passa, no? Que ens el mirem, agafem el llibre...
1: Ja veus l'altre, no sé, que s'hi apropa una mica, que se'l mira i dius... Aquest està per allà.
2: És un pendent. La Marta fa com jo a casa. Jo, parla del llibre i sap on el té aquí i està, mira cap on sap que té el llibre aquest. És com jo a casa quan parlo i ja miro la biblioteca de casa, ja són els tinc tots.
0: Doncs bé, jo sempre intento dir un pendent que sigui una mica d'acord amb el tema que hem dit, que hem estat tractant al programa, i avui he triat La frontera de l'atzar, de Josep Aulet, que acaba de publicar Janda Editorial, que és una editorial, doncs, que dona veu a autors i autores racialitzats, migrants, no?, d'aquests que normalment no tenen tantes oportunitats. I és un llibre que parla sobre els mecanismes històrics i actuals que perpetuen la violència racista policial a l'estat espanyol, i doncs m'ha cridat l'atenció i he trobat que Janda crec que fa molt bona feina i segur que està molt bé.
2: I jo, que no, normalment passo del tema del programa, sempre dic, com tinc la meva llista de pendents i ja sempre sé el que vull llegir, doncs un dels que tinc pendents, que m'he comprat fa molt poc, és Les lents blaves, de la Daphne du Maurier, que és un petit plaer que té traducció de Jordi Martí Lloret, i és perquè a mi m'obsessiona aquesta autora, m'encanta, i encara tinc massa poc traduïda Daphne du Maurier al català, i cada vegada que es publica alguna cosa ho penso portar aquí a la meva fila de pendents al dir aquí, i res, que ens tenen a pa i aigua, perquè tots els últims que han sortit són petits plaers, i estic esperant que algú es decideixi a publicar alguna de les novel·les que encara queden per traduir.
0: Això és el teu podcast, no? Per si el llibre que tu vulguis. Doncs bé, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Marta, Carla i Jordi, per haver passat amb nosaltres una estoneta d'aquest dissabte i per haver-nos acollit, noies, aquí a casa vostra, a la Lluerna.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies també a les que heu vingut aquí a escoltar aquest programa en directe i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

0: aunque quisiera que tú fueras mi only one. No tenemos que hablar de amor.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosamboy.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar amb Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi. Porto una botella en

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.